0: Ara feia dies que no el saludàvem. Joan Anton Català, astrònom, divulgador, què tal? Bon dia.
1: Hola, Marina, què tal?
0: T'has recuperat ja de tota la bogeria de l'eclipsi?
1: Una mica, encara emocionalment no, perquè encara, jo penso que molts tenim gravat aquestes imatges, però físicament m'he recuperat bastant, una miqueta, sí.
0: En tindrem una altra.
1: El 2 d'agost de l'any vinent.
0: Clar, aquí ara la gent diu, escolta, ens havien dit que això ja no ho tornaríem a veure més.
1: No,
0: clar,
1: aquí...
0: però té moltes condicions, això sí. D'aquest de l'agost de l'any que ve.
1: Sí, a veure, no ho tornaríem a veure aquí, sense moure'ns, fins a l'any 2180. El 2 d'agost en tenim un altre de total, serà el que més duri de totalitat del segle. En llocs durarà 4 minuts i mig, hi haurà llocs que arribarà als 6 minuts, però això és el sud d'Espanya, nord d'Àfrica.
0: Val.
1: Qui no hagi reservat encara... abans del 12 d'agost nostre, abans del nostre eclipsi, qui no hagués reservat a la part sud d'Espanya, Cádiz i Màlaga, ja ha fet tard.
0: Ah, sí, eh?
1: 7.000, 8.000 euros, increïble. És a dir, jo penso que...
0: 7.000, 8.000 euros al què, perdona?
1: Una nit en determinats llocs.
0: Una nit?
1: Sí, sí, sí. 3, 4.000 euros. S'han begut l'enteniment, directament. Jo penso que han vist que ha estat l'eclipsi de sol aquí, no? I han dit, va, anem a fer la primera pela. I han posat uns peus que són impossibles. Tot i això, advertència, nord d'Àfrica encara està bé, encara, encara, però això volarà, ja veuràs com volarà.
0: Com a pla B, doncs mira, si us veu quedar amb les ganes, si en voleu més, potser és millor ja començar a buscar això nord d'Àfrica que no pas al sud d'Espanya.
1: Exacte.
0: Tota la zona d'Andalusia, eh?
1: No, toca només una punteta de baix, la part de baix de Cádiz i la part de sota de Màlaga, molt poc.
0: Amb més raó encara, aquests preus disparats, si només són dues províncies.
1: Exacte, llavors toca Ceuta, Melilla i tot el nord d'Àfrica, passa pel Marroc, passa per Tunísia, se'n va cap a Egipte, als temples de Luxor.
0: Home, imagina't, quina passada.
1: Per sobre de Luxor, que no queda res allà des de fot no sé quant de temps.
0: Clar. O trobar-te un amic gadità que et convidi a casa. Això
1: també
0: pot funcionar. Ja parlarem d'aquest eclipsi
1: quan es
0: vagi acostant, però per oxigenar una mica del monotema, aquests dies hem estat parlant i molt de la intel·ligència artificial, d'aquesta cursa per veure qui desenvolupa més ràpid. D'alguna manera, ens ha ressonat molt a la Guerra Freda, no? A la cursa aeroespacial també que hi va haver entre els Estats Units i Rússia. Ara aquí hi ha un nou actor que és la Xina.
1: Sí.
0: Reminiscències del passat també en el present.
1: I s'assembla molt realment el que està passant a l'espai, la IA, en això, no? Perquè també a la cursa espacial moderna, la versió 2 de la cursa espacial, l'antiga Unió Soviètica ha estat substituïda per la Xina. Per tant, aquí també, no? A la IA sembla que també, i tenim aquesta gran competició. No sé, a veure, recordem que la ciència i la tecnologia no són ni bones ni dolentes, són ciència i tecnologia. I és l'ús que en fem, el que és bo o dolent. Podem salvar milions de vides o destruir-ne moltes, no?, també. I aquí cal regulacions. Estem escoltant aquests dies grans figures del món de la IA que ens adverteixen, fins i tot figures que tenen interessos econòmics en el desenvolupament de la IA, i que ells mateixos adverteixen que és necessari regular el ritme del desenvolupament de la IA, perquè ens està passant una mica com ens ha passat sempre a la història, que anem més de pressa que les regulacions. I les regulacions arriben després, i normalment arriben quan hi ha alguna malifeta hem fet, quan algun desastre hi ha hagut. Llavors pactem i creem la legislació. I aquí, tot i que hem de dir que la Unió Europea té la legislació més avançada en tema d'IA del món, no és suficient. Ja s'està veient que el ritme de desenvolupament de la tecnologia és tan fort que no són suficients les regulacions que tenim ara.
0: També és veritat que hi ha aquí veu una operació de màrqueting,
1: sí.
0: Una estratègia, que segur que també hi ha una bona part d'això.
1: També.
0: La intel·ligència artificial, entenc que en el camp de l'astronomia...
1: Sí, es fa servir bastant. Sí, en tots els camps de la ciència estem emprant cada cop més la IA, i a l'astronomia, per exemple, s'estan fent simulacions del Big Bang, de coses que van passar justament després del Big Bang, com s'ha desenvolupat l'univers, i aquí s'està utilitzant la IA. La IA s'està utilitzant, per exemple, per reconèixer patrons de senyals, de possibles senyals alienígenes. Recordem que això ho hem explicat algun cop. Estem intentant respondre a la gran pregunta si som sols a l'univers, i això ho fem captant emissions que de manera volguda o involuntària potser una civilització hagués pogut enviar a l'univers. és possible que algun cop haguéssim ja rebut el senyal i no l'haguéssim segur reconèixer.
0: Yeah.
1: Perquè nosaltres som a pàrvols, som els tanoques de l'univers. No? Estem començant amb tot això. I aquí la IA pot ser un aliat, i de fet s'està començant a emprar, per reconèixer patrons dins de les emissions que rebem, que en rebem contínuament, que ens poguessin això respondre la gran pregunta. Per cert, deixa'm només dir-te una cosa d'això de la IA i de la cerca de vida intel·ligent. Fixa-t'hi que no hem definit tampoc què vol dir ser intel·ligent.
0: Ui.
1: Si mai ens visitessin ells i ens diguessin, escolta'm, què ens demostraríeu per dir que sou intel·ligents? Potser els hi mostraríem la intel·ligència artificial, que seria justament la mostra que no som intel·ligents, que necessitem una eina que anomenem intel·ligència artificial per fer coses que nosaltres no podem.
0: El sumum de la paradoxa ja seria això.
1: Absolut.
0: I d'aquests patrons s'ha descobert alguna cosa o hi ha alguna línia d'investigació?
1: No. De fet, recordem el famós senyal WOW, que és del 15 d'agost de l'any 1977. És l'únic senyal que s'ha rebut a la nostra curtíssima història d'exploració de l'espai que no és res, és a dir, hem certificat que no és un senyal ET, però que ens fa somiar. És un senyal que durant molts anys va estar allà i ens fa somiar en què igual el segon senyal que rebrem sí serà. Seran ells. I qui pensi que això és molta ciència-ficció, recordem també que les Nacions Unides tenen definit el protocol d'actuació pel dia en què això passi. Perquè això passarà.
0: Això passarà?
1: Bé, jo sóc de la tribu dels optimistes. Jo el que pensi jo és irrellevant. La natura farà el que ha de fer en independència del que aquí diguem. Jo crec que sí. Jo crec que quan que detectarem vida fora, vida intel·ligent fora, jo penso que sí. I la manera com ho farem no serà que ens aterri una nau aquí i que surtin uns individus alts i amb un ull.
0: No serà la pel·li, eh?
1: No, això és improbabilíssim. El més probable és que rebem un senyal, perquè aquests senyals viatgen a l'oceà de la llum. Per tant, poden estar viatjant durant milions d'anys a través de la galàxia o de l'univers perquè algun dia ens arribin. I cada cop tenim tecnologia més fina per poder captar aquests senyals. I aquell dia en què rebem un senyal que sí, imagina't, no entendrem el contingut, però és igual, imagina com la pel·lícula conta, que sigui un senyal clarament intel·ligent, una seqüència de números primers, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, això no pot provocar cap efecte natural.
0: Clar, però no tenen per què tenir els mateixos codis que nosaltres.
1: Sí, mira, qui no li agradés les mates a l'institut ha comès un error. S'ha perdut l'únic llenguatge que hi ha en què es podrà comunicar amb els alienígenes si mai se'n troba un pel carrer. Les mates, recordem, són el llenguatge universal. 2 + 2 = 4. Aquí, Andròmeda i on sigui. Els números primers són els mateixos aquí que Andròmeda que on sigui. Les mates és l'únic llenguatge universal que hi ha.
0: És que m'has deixat de pedra ara, no? T'anava a dir, i quin és aquest protocol d'actuació de Nacions Unides? És a dir, rebem un missatge, sigui quan sigui?
1: Sí. Ara anem a resumir-lo i algun dia, si vols, entrem en més detall. Mira, estableix les normes següents. Una, no es considerarà un senyal alienígena si no és confirmat per més d'un grup de científics utilitzant mecanismes diferents. Per tant, no val una única detecció ni tampoc val una detecció anunciada només per un grup de científics.
0: És com la base del periodisme, com a mínim necessites 3 fonts que t'ho confirmin.
1: Correcte. Llavors, segona cosa, s'informarà immediatament el secretari general de les Nacions Unides. Tercera cosa, compromís de total transparència vers els mitjans de comunicació i el públic en general. Per tant, no s'amagarà... Aquest és el compromís, ja veurem si estarem a l'altura d'això. No s'amagarà cap informació. I després encara hi ha una altra cosa molt divertida que diu que no s'enviarà resposta en aquest senyal si no hi ha una aprovació formal de l'Assemblea General, la qual cosa no posarà mai, perquè som incapaços de posar-nos d'acord per aturar una guerra.
0: Imagina't
1: tu per enviar una resposta.
0: O sigui que no li enviarem resposta als pobles que s'estiguin aquí intentant contactar.
1: No, tampoc serviria de res, Marina.
0: Perquè mira, tampoc sabríem quan arribaria.
1: Correcte. Aquest senyal que rebrem potser va ser enviat per una civilització fa milions d'anys. Potser aquella civilització ja no hi és.
0: I ja no rep res, ja no hi és allà per rebre.
1: Exacte, i el nostre senyal trigaria també milions d'anys a arribar allà. És que no té cap sentit. No funciona això de com estàs bé i tu. Això...
0: És com el delay de la ràdio, no?
1: Sí,
0: que a vegades ens desespera, però
1: la bèstia.
0: Que parlant de vida intel·ligent, Donald Trump diu que la lluna és seva, que és dels Estats Units.
1: I per què utilitzes vida intel·ligent? Com pares de Donald Trump. És increïble. Mira, hi ha una única legislació que es va fer l'any 1967, encara no havíem arribat a la Lluna, la van signar els Estats Units i centenar d'altres països, que diu que cap cos celeste és propietat de ningú. Ningú pot reclamar propietat ni sobirania sobre la Lluna, Mart o una estrella.
0: És que quan vaig escoltar les paraules de Donald Trump, dic jo, aquesta me la sabia perquè el català ja ens ho havia explicat.
1: Ara m'ha explicat aquí, parlant de geopolítica de l'espai. Què passa? Que Trump ens ha demostrat que és capaç de saltar-se qualsevol legislació aquí. Pues també se la pot saltar allà, saps? Vull dir, tot i que hi hagi aquesta llei, ell pot decidir simplement retirar-se del compliment d'aquesta llei i negar o tirar enrere aquesta signatura que es va fer l'any 1967. És molt perillós, aquest home.
0: Feia molt que no teníem aquí, tenim molts temes per tocar. Alguns els estem passant de puntetes i ja hi entrarem a fons al llarg de la temporada. Però aquests últims dies, i potser alguns oients saben de què parlem, ha corregut per xarxes la foto d'un llamp que tenia una llum blava que s'ha vist al cel de Granada durant mitja hora de nit. Un llamp que creuava el cel en horitzontal i no en vertical.
1: No sabem què és. A veure, qui pensi que és que són ells, només haig de dir que normalment com funcionen les coses són l'explicació més extraordinària de totes és la que et guardes i abans intentes descartar les explicacions més avorridotes. Aquelles que no. Fins que no les hagis descartat, tu no pots reclamar la més extraordinària. Doncs aquí faríem el mateix. Diríem, quines coses podrien haver provocat, avorrides, no? Podrien haver provocat això, però n'hi ha moltes. Per exemple, làsers que algú estigués emetent des d'un poble o una ciutat del costat, tot i que no s'ha reportat. Làsers que s'estan emetent des de vegades observatoris astronòmics, i allà hi ha dos observatoris astronòmics relativament a prop, que aquests làsers s'utilitzen per alinear els telescopis. No sé, hi podria haver moltes altres coses. Hi podria haver, ara vaig a dir, sense saber, val? Podria haver-hi aplicacions militars que no ens han explicat, no? Proves que s'estan fent en aquests làsers que serveixen també per guiar aeronaus. Per guiar. I així podríem fer, segur, una tirallonga de possibles explicacions molt llarga, molt llarga, molt llarga, fins que al final de tot de la cua, potser hi hauria que ha estat una nau alienígena.
0: Però d'això encara no tenim resposta, eh?
1: No, que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga d'això, no.
0: I avui ens volies aprofitar per parlar de la feinada que té un telescopi espacial que es va enlairar ara no fa gaire, que és el Nancy Grace Roman.
1: Sí, és la joia de la corona, ja està enlairat i s'està dirigint cap al lloc d'observació. El seu objectiu és espiar, i ara et diré per què utilitzo la paraula espiar, el que anomenem l'univers fosc. Univers fosc, recordem que hi ha dos components supermisteriosos i enigmàtics de l'univers.
0: Espera, ara m'ho expliques. Però clar, univers fosc, jo per mi l'univers ja és fosc de per si.
1: Sí, correcte. Però anomenem univers fosc perquè anem a estudiar l'energia fosca i la matèria fosca.
0: Ah.
1: Per això diem. I això són dos components supermisteriosos de l'univers. L'energia fosca és la que està fent que l'univers s'infli i s'expandeixi de manera accelerada i no tenim ni idea de què és. I la matèria fosca és una matèria que és allà fora que domina en un 85-15% sobre la matèria ordinària, la feta per àtoms, és a dir, estels, planetes, galàxies, persones, tot això és matèria ordinària. 85% és una cosa que no sabem què és, que es diu matèria fosca. Per tant, quan en astronomia llegeixis fosca, has de traduir com no en tenim ni idea. Matèria fosca, energia fosca, no en tenim ni idea.
0: Clar, però ara me'n vaig a l'energia fosca. Tu dius, estem expandint-nos a un ritme accelerat, sí. És a dir, s'ha accelerat l'expansió del planeta i no hi ha explicació.
1: De l'univers, sí, correcte.
0: De l'univers, perdona,
1: no,
0: sí.
1: Això ho vam descobrir a final del segle passat i li vàrem donar la culpa en aquesta misteriosa força que hem anomenat energia fosca, que és la que està inflant el globus, la que està fent que l'univers creixi acceleradament. Però tot i que li hem posat nom, no sabem què és. I deixa'm dir-te que quan deia espiar l'univers fosc, és que té gràcia, perquè aquest telescopi era un telescopi espia militar.
0: Ah.
1: De fet, els militars nord-americans, com que s'avorreixen, doncs havien anat a construir dos telescopis després de l'11S per espiar des de l'espai a possibles adversaris o terrorisme. I van construir dos telescopis molt grossos, de la mida del Hubble, del telescopi espacial Hubble. I van descartar el projecte i van deixar dins un magatzem aquests dos telescopis.
0: I ara han dit, aprofitem-lo.
1: I li van dir a la NASA, no voldries un telescopi de la mida del Hubble? I
0: clar, que de la mida del Hubble, de què estem parlant?
1: Uau, doncs un telescopi és un mirall de 2 metres, 2,4 metres, amb unes capacitats tremendes. Va, és una bèstia. Clar, la NASA va dir, home, doncs sí. I llavors l'han reutilitzat, han eliminat els components secrets militars, ha hagut de desmuntar la part militar, i s'ha muntat la part científica, i és el Nancy Grace Roman, que és un gran telescopi amb el que esperem tenir resposta, entre altres coses, sobre què és l'energia fosca i la matèria fosca.
0: M'has deixat inquiet amb això de l'expansió accelerada de l'univers, perquè, clar, és veritat que hem dit que l'univers és infinit.
1: No ho diem, això no. El que diem és que és il·limitat.
0: Il·limitat, que no és el mateix.
1: Clar, il·limitat és que tu aniries caminant per l'univers i mai no arribaries a cap lloc on hi hagués un cartell que et digués, benvinguda Marina. Això és la fi. Si dones un pas més, caus, no? Com els antics que pensaven a la Terra és plana, sí. No? Que queies. No, en tot cas tornaries a arribar al mateix lloc, en tot cas. Diem que l'univers no té límits. però no sabem quina forma té l'univers, no tenim ni idea de quina forma té l'univers.
0: Clar, o sigui que si és finit, algun dia tocarem el il·limitat, no perquè no té límit, però sí, tocarem la finitud si ens seguim expandint.
1: No ho sabem. De fet, poden existir altres universos, que serien com bombolles. Aquí estem obrint molts temes, Marina, avui. Bombolles, imagina't, globus completament separats, universos diferents, plens o buits, com vulguis dir, de matèria, amb lleis físiques completament diferents, on a lo millor un s'està expandint, l'altre s'està col·lapsant, l'altre el Big Bang està començant, l'altre ja fa molt de temps és molt vell, universos diferents, desconnectats, completament desconnectats. Això no sabem si és així, però no podem negar la hipòtesi o la possibilitat que sigui així, perquè sempre que els humans ens hem intentat significar com a únics, no? La Terra és el centre de l'univers, no ho som. El nostre sistema és l'únic de l'univers, no ho som. La nostra galàxia és l'única de l'univers, no ho som. Som el centre de l'univers, no és veritat. I llavors dius, per què el nostre univers hauria de ser l'únic, no?
0: I la pregunta que em faig, fins a on? I fins quan? És impossible de respondre,
1: no
0: això, clar.
1: No podem respondre. Actualment l'univers, el nostre, jo sempre dic el nostre univers, per això, i podríem haver altres, sembla descontrolat, està creixent de manera accelerada.
0: Si això ens serviria per la Terra, eh?
1: també. Si això continua així, a la Terra espero que no, a l'univers no ho sabem, l'univers es dirigeix cap a una expansió eterna, on la força de l'expansió arribarà a ser tan grossa en algun moment que destrossarà estels, planetes i àtoms. Però no et preocupis, Marina, que avui podem acabar tranquil·lament, que això passaria d'aquí a bilions d'anys, si és que passés.
0: Qui sap qui serà viu, que deia aquell.
1: Jo no.
0: Potser Donald Trump sí.
1: Espero que no.
0: Potser ha trobat la recepta. Joan Anton Català, ens has obert un univers de temes per anar repassant al llarg de la temporada. Ho seguirem fent. De moment, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Que vagi bé. Adéu. Rebobinem aquí, Catalunya.

0: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Marina.
0: Manuel Delgado, antropòleg, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: David Fernández, activista, exlíder polític, com estàs?
3: Bon dia, al fresc.
2: Ese David ahí.
0: Què diu?
2: No, no, dic ese David ahí.
0: Ese David ahí, sí,
2: que
0: sí.
2: Que mare, que mare, veure el món.
0: Avui, a proposta del Manuel Delgado, que em va escriure la setmana passada, ens fixem en una cosa que diuen els ultras recurrentment, que és que se'ns diu extrema dreta i no som extrema dreta, això li hem sentit dir des de fa anys a Vox i més recentment a Aliança Catalana. Ells no volen que se'ls posi aquesta etiqueta. La pregunta és, els hi podem posar i per què?
2: Si tu li vols posar una etiqueta, pues li poses ja en pau, no tens ni tan sols ni per què donar explicacions. Aquí hi ha una cosa que vostè té un interès, que és el que és aquesta mena de diferència, gairebé, no diré antagònica, però sí en bona mesura dramàtica, entre el que és una perspectiva mediàtica, que és el que em fa estar aquí convidat d'una forma, espero que justificada, i el que és l'àmbit que s'entén que és acadèmic. Uh-huh. Jo no puc imaginar-me que un examen o una tesi doctoral que hagi d'avaluar un treball final de màster algú escrigui ultradreta. D'igual forma que no puc concebre amb una assignatura com antropologia religiosa de la que me n'encarregava fins fa 40 anys, des de 40 anys, que algú escrigui secta destructiva o, per exemple, o tribu urbana. Perquè, clar, jo automàticament li obligaria a definir què estava parlant, perquè bàsicament són qualificatius, són denominacions d'origen que algú des de fora aplica a algú que no s'hi sent d'una forma identificat. Per exemple, si algú diu de mi que sóc, posem per cas, fa uns anys, ara no, em deien com antisistema, jo diria contra quin sistema estic, contra el sistema mètric decimal, contra el sistema solar, jo no sento antisistema i no m'hi sento identificat. Per tant, què val una categoria que no és assumida per part d'aquells que la reben i que, en canvi, serveix justament per, bàsicament, desqualificar-los? Ei, és una discussió teòrica abstracta. No té a veure amb el que jo penso.
0: Ja, ja.
2: I, a més, a mi hi ha una cosa que em fascina, que és, havent-hi tanta extrema dreta, no hi hagi extrema esquerra. David, tu ets l'extrema esquerra?
3: És una bona pregunta, mira.
2: Perquè diuen, això és el que diuen de tu, ja ho saps.
3: No, sí, sí, ho diuen de mi, però recordo més un debat polític molt... Us en recordeu que a les darreres eleccions europees la senyora von der Leyen va fer un debat, més o menys, una campanya més o menys abrandada contra les extremes dretes i, òbviament, després, com recordareu, la Itàlia de Meloni i la Hongria d'Orban van acabar al Consell Europeu, amb cadira. I quan li van preguntar per què, va dir... perquè em preocupa tant l'extrema dreta com l'extrema esquerra. I jo vaig dir, quina extrema esquerra? O sigui, quina extrema esquerra està qüestionant avui, no?, els ciments de la Unió Europea? I jo vaig afegir, com per transparència, però em sembla que és prou conegut, que sí, clar, a mi m'ubiquen a la extrema esquerra i quan em fan enquestes, que alguna vegada me l'han fet, d'aquestes d'autoubicació, si estic a favor de la democràcia fiscal, si estic a favor... em diuen, vostè està a l'extrema esquerra, però també s'hauria de definir. Que és les definicions, en general, poden ser una arma de destrucció o de reconstrucció massiva. Però
0: tu t'identifiques amb aquesta etiqueta? No.
3: Bueno, jo com, crec que som dos a la sala. Jo em considero comunista.
2: No, jo em considero d'extrema esquerra moderada, òbviament, però jo no tinc cap perquè o sigui que... Però és que és el misteri, la qüestió teòrica, això en abstracte, és que és primer les coses que classifiquem o la classificació que fem de les coses. Les coses de les que parlem són abans o després de classificar-les. Jo crec que les classificacions, totes les classificacions, totes les etiquetes, no serveixen per anomenar una realitat, sinó per crear-les.
0: Però aquesta realitat existeix,
2: sí, clar,
0: segurament no, vaja, tenen factors comuns que els fan que els puguem agrupar en un mateix
2: sac. Escolta, a veure, tinc dos ànimes, és com una mena d'esquizofrènia. O sigui, jo estic contra l'extrema dreta, aquí estic combatent amb el que puc, amb les meves paraules, i tant de bo que pogués amb més coses, però fa mal la cadena i tal, i no. Però, a veure, o sigui, estic completament en contra. Sempre... I quan ningú em pregunti que entenc per extrema dreta, perquè li diré que no, exactament no ho sé.
0: Clar, perquè... però aquesta és la pregunta essencial.
2: Pues sí, però jo, pues no ho sé. No ho sé, saps per què? Perquè els que signen les ordres de deportació i per els que fan les lleis antiimmigració que fan que milers de persones s'ofreguin al mar no són d'extrema dreta. I aquests, on veus, són els que a mi em preocupen. Però, clar, com estem tots tan entretinguts amb l'extrema dreta, perquè, home, diguem, els responsables del que és una tragèdia incommensurable que està coneixent el planeta, amb això que diuen immigració, que està produint milers de morts, no són d'extrema dreta.
0: Joan.
1: A veure, hi ha un debat sobre la catalogació. Hi ha gent que defensa, per exemple, en el cas de Vox, per aterrar-ho algun exemple, hi ha gent que defensa que... no són extrema dreta i són dreta radical. Per què? Amb quin argument? Doncs que no atenten sobre l'ordre democràtic. I en canvi, per exemple, aquestes mateixes persones poden qualificar l'Alternativa per l'Alemanya com una amenaça per l'ordre democràtic, per exemple, a partir dels informes que hagi fet els serveis d'intel·ligència alemanys, que ho consideren un perill per l'ordre democràtic. Però aquest és un debat molt obert. Hi ha gent que pot pensar això i hi ha gent que pot pensar que, efectivament, Vox és un partit d'extrema dreta. Jo crec que hi ha alguns elements perquè cadascú es pugui fer el seu judici d'opinió. Un, que a mi em serveix de barem, és fins a quin punt es practica l'exclusió, uh-huh, o fins a quin punt es practica l'odi a una persona en funció del seu origen, de la seva creença religiosa, de diferents elements que configuren doncs, la catalogació d'un ciutadà en concret. No? De quina manera es practica l'etnonacionalisme? De quina manera es practica la islamofòbia? De quina manera, per exemple, es porta el debat de l'emergència climàtica cap a l'econacionalisme? És a dir, on són més importants les fronteres que no pas el que penses en emergència climàtica. Bueno, hi ha elements que ens permeten, cadascú, des del seu punt de vista, intentar catalogar un espai polític determinat. Però, com diu en Manel, i estic d'acord, aquest és un debat molt obert. Segur que cadascú pensarà que hi ha una sèrie de partits que, des del seu punt de vista, és una obvietat que formen part de l'extrema dreta. Però el debat, com diu en Manel, de forma acadèmica, i si vols, encara més en el periodisme, que al final és un esborrany de la història, doncs és viu i és obert.
0: Clar.
1: I té diferents punts de vista.
0: M'agradaria incorporar un element més en el còctel, perquè hem parlat alguna vegada això de l'eficàcia d'aquests cordons sanitaris per no dialogar, per ni tan sols això, no pactar, i ni tan sols dialogar-hi amb aquestes forces. Aquí hem posat aquesta etiqueta d'extrema dreta, no?, que estan identificades. Nosaltres en parlàvem la setmana passada durant la diada amb l'expresident de la Generalitat, amb l'Artur Mas, sobre si s'ha de mantenir, si funcionen aquests cordons sanitaris, o al contrari, si aquests cordons sanitaris el que fan és fer-los créixer. Ens deia això.
4: Ells tenen un programa, el defensa, desacomplexadament, però a l'altre costat no hi ha d'haver l'absència de programa. O no, hi ha d'haver l'acomplexament, hi ha d'haver el programa propi i defensat amb tots els ets i uts. I pot ser que en algun punt concret hi hagi algun tipus de coincidència en l'anàlisi. Fins i tot has de dialogar a vegades amb el que està a les antípodes del que tu representes o del que tu signifiques. No?
0: Ell deia dialogar amb qui està als antípodes del que tu consideres i deia, perquè aquest és un fragment de la conversa, però deia tant amb l'extrema dreta com amb l'extrema esquerra. I segurament aquí te li apareixies tu, David.
3: És possible.
2: No, però com que no és extrema esquerra, no tenim per què donar, no tens per què donar-te per al·ludit.
0: Però em refereixo que, en paraules d'Artur Mas, entenc que al final ell va ser algú que va trencar les seves barreres ideològiques per arribar a pactes per entendre's amb un espai que estava, des del seu punt de vista, als antípodes en molts aspectes, no? Com era la CUP que tu en aquell moment, encapçalaves. No sé si això és vàlid per fer-ho cap a l'altre costat de la balança.
3: Crec que l'argument no és vàlid. O sigui, crec que equiparar, no?, la CUP en aquell moment amb el que significa Vox o Aliança Catalana avui no passa determinat sedàs, fonamentalment el sedàs democràtic. Per molt com digués ara el Manel, que ell era moderat d'extrema esquerra, crec que hi havia fins i tot, ni que sigui simbòlicament, un marc compartit de defensa més o menys aferrissada d'aprofundiment democràtic. Jo crec que no és el mateix. I l'altre és amb qui dialogues i per a què. No? La referència que feia amb els altres també, doncs mira, potser el 9 de novembre, no?, aquella consulta participativa no vinculant que es va fer i que representava bona part del 80% de la societat. Suposo que en una extrema dreta, pots, al final t'acabes parlant al ple de l'Ajuntament de Ripoll, perquè has de combatre els discursos. I malgrat hi hagi, no, molta distància, en el fons és un debat en una institució. A mi em preocupa més aquesta legitimació de, jo sí que crec, més enllà de les convencions i el debat sobre les convencions socials en l'esfera política, a mi em sembla clar que Vox i Aliança Catalana són formacions d'extrema dreta, o sigui, el nom no acaba de fer la cosa. Jo recordo el Rob Riemen, que és un liberal holandès, que deia, deixem-nos de tonteries, és feixisme, i punt, i fins que no ho anomenem pel seu nom. Feixisme en la història occidental del segle XX, XXI, europea, no? I crec que, fins i tot des d'aquesta experiència històrica, tots sabem què van significar que les dretes, no?, pactessin amb les formacions feixistes i van quedar completament fagocitades. L'altra és parlar, és a dir, jo recordo que el president Mas va fer alguns comentaris sobre això, sobre que s'havia de parlar, però parlar amb qui? Jo estic disposat, òbviament, al mig de la plaça a parlar amb una persona que té por, que està ressentida, que està agobiada i amoïnada pel futur, i que li ha donat per votar a l'extrema dreta, i li diré que no és molt intel·ligent votar la soga que t'acabarà d'ofegar, no? Però jo crec que els cordons sanitaris funcionen o poden funcionar si es fan. Perquè, per exemple, a Ripoll, que valdrà recordar que l'Aliança Catalana tenia el 29,5-6%, el Joan m'ho recordarà, i hi havia un 70% que van estar a punt de fer, no?, un bloc democràtic, anem a dir-ho així, també, en termes polítics, i va ser la regidora de Junts que en l'últim moment ho va impedir, aduint un debat una mica de la República de Weimar Alemanya, que era la figura dels dos dimonis, no? L'extrema dreta i l'extrema esquerra, que recordava molt a Von der Leyen. I deia, jo no vull pactar amb Aliança, tampoc vull pactar amb la CUP, no? En veritat era una altra cosa, que Junts havia perdut 5 regidors i qui els havia guanyat era Aliança. I allò va ser un error enorme, perquè allò va ser el que li va donar el primer micro a Aliança Catalana, i segurament li va aplanar el camí cap al Parlament de Catalunya. I els errors democràtics es paguen molt, molt, molt, molt car. Ja sé que el Manel em dirà que això de la democràcia liberal, política, etc., sempre és una figura, però bueno, estem en un lloc del món on el 16%, segurament, segons ha sortit l'enquesta ahir que sortia de la qualitat de la democràcia, on encara sabem que és un habeas corpus. I a l'altra banda, la Ceuta, no saben que és un habeas corpus. I això jo tampoc ho menys tindria.
0: Joan.
1: La solució final de que governi l'extrema dreta sempre sol ser una mala solució. És veritat que Ripoll té moltes particularitats. El cas que es va produir, la dificultat d'articular aquest pacte que es va, si vols, esfondrar a l'últim moment, segurament no només en clau ripollesa, sinó també amb altres elements que van jugar en aquell tauler de joc que ara explicava en David. I tornant al que deies d'en Mas i a l'entrevista que li vas fer durant la diada a l'expresident de la Generalitat, jo crec que ell, quan et responia, et feia un exercici de pragmatisme polític. És a dir, per intentar connectar amb aquells votants que poden estar seduïts pel discurs incendiari i piròman i difícil de que serveixi perquè apliqui algun tipus de solució als problemes reals que existeixen. Per arribar a aquest tipus de votants...
0: Aquests sí que no es veuen amb l'etiqueta de feixista o d'extrema dreta.
1: Doncs probablement la majoria no. Però és
0: ells,
1: veritat...
0: Tu mateix, sí, ells, com a votants, ciutadà agafant la papereta.
1: Els votants, sí, respon segurament a un malestar, no, una frustració, però jo crec que Mas el que pretenia amb les seves paraules, el que ha intentat en les últimes entrevistes que ha fet, és intentar connectar amb aquest tipus de votant, no tant pensar, diguéssim, que és articulable algun tipus de relació amb Aliança Catalana, perquè alguna cosa ha de fer l'espai polític conservador a Catalunya per sortir d'aquest marc que clarament doncs és lesiu, no?
0: Clar, però aquí sobre el mimetisme, just avui tenim un exemple del Partit Popular al Congrés.
1: Les solucions que hi ha hagut ara més pròximes, tant a la política espanyola com en el que estem veient a la política catalana, indiquen que cada vegada que algun espai conservador tradicional s'ha acostat a l'extrema dreta, ja sigui assumint la seva agenda, assumint el seu marc discursiu o pactant-hi de forma explícita, Això ha servit per alimentar l'opció més extrema.
0: Després tenim els suecs, que són un rar hàbit. És veritat que els ha passat factura i ara sembla que ja no podran seguir el govern els conservadors, que han anat de bracet de l'extrema dreta, però és veritat que allà l'extrema dreta ha caigut. No, jo deia que avui tenim un exemple més d'aquest miomatisme dels espais conservadors cap a l'extrema dreta, que és el Partit Popular avui porta a votació una proposta per treure la nacionalitat a aquells que delinqueixin, que és una proposta que va portar Vox a la primavera i que el Partit Popular hi va votar en contra i avui la recuperen. En fi, Manel...
1: Si em deixes dir una cosa sobre això, Alberto Núñez Feijóo va venir l'any passat a Barcelona a presentar el seu pla d'immigració. Aquell dia, la frase que tots en vam extreure era la nacionalitat espanyola no regala, es mereix. Aquell dia no va fer explícita aquesta proposta. El decàleg de propostes era extensa, collava, no?, i enduria els criteris, diguéssim, per atendre aquest tipus d'immigració, i era el pla, el full de ruta del PP, però sí que ja parlava de que la pèrdua de residència, ho dic perquè ahir vaig estar consultant els documents d'aquella xerrada, la pèrdua de residència seria automàtica en casos de delictes greus, que és la traslació de la proposta que ara fa Feijóo de forma explícita. El que dèiem abans, el PP està agafant la plantilla de Vox.
0: Manel.
2: Més que... Ahir parlava amb una persona, amb un col·lega portuguès, que m'explicava que a Portugal s'havia produït un fenomen similar al que s'havia produït a França, que és l'escurament cap a l'extrema dreta, entre cometes, o sense cometes, bàsicament provinent del Partit Comunista. Clar, a veure... M'heu de disculpar perquè em sento una miqueta complexat i no és falsa modèstia, però us dic de debò que sento que jo no entenc la política, en el sentit que aquests mateixos que sou capaços de trobar jo no sé trobar. És més, jo em trobo esgarrat, em trobo completament trencat per una mena de drama interior que fa que suposin entre, diguem-ne, a mi dues coses distintes. D'una banda, l'exigència de rigor, que diu, escolta, tu, si hem d'utilitzar un concepte que digui que sigui el més clar possible, perquè un concepte sembla que quan més equívoc i ambigu sigui, més és capaç de clarificar qualsevol cosa. Al contrari, en quan intentes parlar d'una manera prou clara i ben definida, automàticament ho compliques tot. I no vull complicar-vos la vida perquè...
0: No, però ara, és interessantíssim el debat, doncs per això volíem jugar en això. Vull dir...
2: Doncs el meu jano personal és, d'una banda, això, diguem-ne, el principi segons el qual la classificació genera allò classificat. És a dir, és l'etiqueta la que genera. Vale, conforme. Però això no ho diré aquí. Bueno, ja ho acabo de dir, ja ho sé, d'acord. Però, en tot cas, no penso desenvolupar-lo perquè són ganes de complicar les coses. Ara, l'altre meu jo, fora d'aquí, no parla d'extrema dreta. Voleu que utilitzi uns quants conceptes que puc utilitzar aquí fora d'aquí un moment, quan em faci un cigarro amb un bon amic que sempre en trobo, avui no, a la sortida. Home, igual dir que són los putos fachas, entens? És com una mena de diglòssia que em torna boig. I que, per mi, es resumeix en aquesta altra faceta que no reclama massa rigorositat, és bàsicament entendre que el món es divideix entre els bons i els dolents. I ells són els dolents. Ja està. Fica't, veus?
0: Al final era molt més simple del que estàvem fent,
2: clar, és que a l'hora de la veritat, tu estàs al món i l'estem... Pam, el Turgem i Mos, les formes primitives de classificació, que és una... No serveixen d'una merda. Ja està. O sigui que ahí estamos i, evidentment, l'extrema dreta no sé exactament què és, però allò que passa per tant, a mi, personalment, no em cau gens ni mica bé.
3: Ja, i fins i tot, si voleu reblar-ho ja, per introduir un nou element europeu, ja sé que acabem, l'aliança alemanya Sarah Wagenknecht, què és? Perquè formalment estan a l'esquerra, però té un discurs no, duríssim i tocant amb el racisme en qüestions de migració i seguretat.
0: És per entendre-ho, aquest partit que li pot donar el poder a l'extrema dreta a Saxònia, no?
3: Sí.
2: Els rojipardos, ha existit històricament.
0: Els rojipardos, aquests sí que tenen etiqueta.
2: Clar. Per què creus que els nazis van triar la bandera roja com la seva bandera? Per què Falange va triar el roig i negre com la seva bandera? Per què fem preguntes complicades que d'una forma o altra fan pensar? Clar, quin és el paper que van jugar els nacionals bolxevics amb la formació del partit nazi? Saps que, un Durruti va ser afusellat per Franco. Marciano Durruti, era falangista. Hosti, és que amb lo bonics, amb los boniques que són les classificacions clares i tal, tu i jo, pim-pam... Que... En canvi, de sobte, en quan t'hi acostes i mires amb el microscopi o simplement de prop les coses, automàticament es desdibuixen. I és una pena perquè... Això és un problema que hi ha sempre amb els mitjans de comunicació, que hosti, dius, hosti, per què compliques les coses si està tot tan clar?
0: Ja, ara... El problema que tenim els mitjans de comunicació és que sovint poc espai per explicar les coses i necessitem fer via. Per això ens estan bé també aquests espais, o per això li volem dedicar un espai
2: I per això, reflexionar sobre tot això. I també hem de combatre l'estem de dreta, que no sé què és. Però és igual, tu. Jo sé que són la gent que està a les antípodes del que senti i del que penso.
0: Joan.
3: No, jo dues coses. Sí,
1: digues. No, anava a dir molt ràpid, David, i perquè la realitat és complexa, no? Dilluns tu parlaves al programa de Suècia, i podríem parlar de Dinamarca, també. Doncs, home, allà les propostes de les candidates socialdemòcrates, fins i tot de la primera ministra danesa, doncs són les que són, en matèria d'immigració, en matèria de seguretat, que deu respondre a una realitat que és clara, no? A Suècia, a la precampanya i a la campanya s'ha parlat molt de violència, de bandes, de delictes, d'homicidis, sí.
0: Ahir el conseller de Drets Socials li demanava si creu que s'ha dretanitzat la societat, i ell deia sí.
1: La realitat és complexa i doncs hi ha moltes escenificacions d'això a la política europea, per exemple.
0: David, breu, per tancar.
3: No, que jo crec, una, que crec que el Manel digui el que digui sap perfectament que és l'extrema dreta, que són els neofeixismes, o com li haguem de dir, i la segona, també escoltant el que deia el professor Delgado, els tupamaros uruguaians tenien una frase molt bonica que era, més o menys, que el poder és com un violí, no? Sempre es toca, o sigui, es pren amb l'esquerra, amb discursos sobre les condicions de vida, però sempre es toca amb la dreta. Agafa amb l'esquerra i es toca amb la dreta.
0: David Fernández, Manuel Delgado, Joan Serra, gràcies.
5: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
6: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella, després no digueu que no ho sense.
0: Ens fa molta il·lusió estar en aquesta secció. A partir d'ara, cada dijous, cara a cara culinari, entre la de parellada i el Gypsy Chef, el Pablo Albuerne. Aquesta setmana hem conegut quin és el plat més icònic de cada comunitat autònoma a Espanya i també del conjunt de l'Estat.
7: Sí, això ho diu
0: Arnau,
7: el CIS.
0: Arnau Teje.
7: Ho diu el CIS, els 6.000 encastats han votat que el plat que és més representatiu de la cuina espanyola és la truita de patata.
0: No sé, podia saber.
7: Amb un 62,7% dels vots per davant de la paella i del pernil ibèric.
8: La truita de patata té un debat etern, que aquesta enquesta gairebé el tanca, però un dia el farem, que és un 71% diu que ha de ser amb ceba, un 22% que no, i hi ha un segon debat, que és posterior, que si és molt feta o poc feta. Un 56% la prefereix crueta i un 27% només la vol ben quallada.
7: Però abans d'entrar en aquest debat, el que ha indignat els nostres chefs és el que ha estat votat com el plat més icònic de la cuina catalana.
8: Ha guanyat el pa amb tomàquet. 34% dels vots, la Ferrada Astúries guanya amb el 80, la Paella València amb el 78, el Cocido Madrid amb el 76.
9: Home, m'estic indignant encara més, no només de saber com poc ens estimem els catalans i com els altres comunitats defensen uns platassos que són una meravella, que són absolutes catedrals. Nosaltres no podem anar pel món dient que el pa amb tomàquet és un plat. És l'única cosa que coincidirem amb el Pablo, l'única cosa.
10: Però això és molt important, perquè el pa amb tomàquet, senyors, senyores, no és un plat.
0: Home, però
10: no
0: a vegades et pots menjar un pa amb tomàquet per sopar, ja.
10: El plat és el que està sota del pa amb tomàquet, però no.
9: Ja ho parlarem. Tot i això, el Ferran Adrià, que ara està, perquè aquests dies està amb el Gènesi, que és aquesta...
0: Sí, està de moda, Ferran Adrià.
9: Sí, que està tot el dia en els mitjans. Doncs, és veritat que ell deia que per fer un bon pa amb tomàquet es necessita molta tecnologia i molta feina, perquè, clar, evidentment, tu dius pa amb tomàquet, quan arriba a casa és molt fàcil, agafes un pa i fregues un tomàquet, suques un tomàquet, però abans tots els cicles que hem trigat a adaptar aquests tomàquets, a aconseguir aquests tomàquets, aquest pa, tot això és feina de molts antecessors que no els valorem i que ells han...
10: Mira que me l'estimo jo al Ferran, eh? Però, tio... És que
9: sacas
10: oro de qualsevol sitio.
9: No pot ser que anem pel món dient que el pa amb tomàquet és un plat.
10: Totalment. O sigui... El pa amb tomàquet... Eso, anem a fer una comparació. El pa amb tomàquet pot ser el cor de la gastronomia catalana.
9: Ho és identitari, ens fa sentir que estem a casa, volem tornar a casa quan estem de viatge per trobar, i el primer que volem, el primer que ens satisfà és com una ànsia, com una necessitat vital. Ens fem un pa amb tomàquet,
10: però... El cor és molt important, però mai serà el cos.
9: Clar, sense
10: cos. És important i és imprescindible perquè el cos funcione? Sí. És el cos? No. És un òrgan.
9: Fixa't tu...
10: Vital, però
9: aquesta metàfora o aquesta comparació m'ha semblat extraordinària i a partir d'ara formarà part dels meus aforismes.
8: Aquesta l'has perdut ja, sí.
10: Bueno, no, aquesta és meva ja. Si tant la font...
9: Bueno, ja veurem. Saps què passa? Que al cap de molts usos, quan tu la uses i la uses i la uses, la font es va diluint i ja és meva.
0: Sabidoria popular.
10: Soc professional en perdre coses.
9: Ah, sí? Doncs aquesta l'has perdut d'entrada i t'ho dic francament davant dels micros perquè quedi constància. Però dir-te que és tan encertada que fins i tot quan es va voler recopilar la nostra cuina en un volum perquè, diguéssim, sigui allò que quedi, que i van reunir una colla d'experts i per consensuar quina era la cuina catalana, saps com ho vam anomenar aquest llibre?
0: Com?
9: Corpus.
10: Mm. Toma ja, i sóc asturià, eh? Toma ja.
9: Corpus de la cuina catalana. Per tant, admeto, no, i coincideixo amb tu 100% amb aquesta definició, és el nostre cor. Si no tenim pa amb tomàquet, nosaltres estem desvalguts, però sense tot el que acompanya aquesta cuina, no podria caminar aquest cor.
0: Ens heu esgarrat els plans, perquè aquí, no, en teoria, veníem
8: fantàstic
0: a fer un cara a cara.
7: No, ja, ja va bé.
8: Però és que amb l'Arnau vam dir, Arnau, sí, llavors què fem?
7: Perquè, clar,
8: llavors,
7: nosaltres per preparant aquesta secció, els enviem el missatge, oh, escolta, volem parlar d'això... I diem, ha sortit el pa amb tomàquet. I els dos, tenim les captures de WhatsApp, tant el Tejedor com jo...
9: Documentació.
7: La frase és, què dieu? El pa amb tomàquet no és un plat. I aquí ho han ja desenvolupat de manera brillant.
8: Doncs que cada

0: desenvolupat de manera brillant.
1: Que, doncs que cadascun d'ells ens vingui a defensar quin és el plat més icònic més representatiu de la cuina catalana.
2: Guanyo jo.
1: El Pol Llergo ens ha buscat un efecte de so d'aquests. Saps el triangle per cridar-te a taula?
3: Val, a veure, doncs, Pol.
1: Això serà l'inici. Tindran un minut cadascun per defensar la seva proposta amb la seva sintonieta, i quan acabi el minut, el Pol fotrà bocinasso, vol dir que s'ha acabat, i a partir d'aquí som-hi. Però tenen un minut cadascun per l'exposició.
3: Un minut per la primera exposició és com el minut de glòria dels polítics en els debats electorals.
1: Exacte.
3: No?
2: Bueno, ens falta una mica d'entrenament, llavors al final de temporada.
3: Ara
2: costarà una mica.
3: La primera.
2: Però qui comença?
1: Vols començar tu o vols que comenci?
2: No, vull que comenci ell perquè és el perdedor total, o sigui que...
4: Escolta, és que jo soc un perdedor nato i soc un outsider total, o sea, creo que... I aparte tengo un lío en la cabeza que me cuesta mucho, tengo un TDAH muy heavy ahora que está tan de moda, pues me cuesta mucho elegir. A mí ahora que me ponéis muchas cosas me pierdo, o sea, dame una carta de dos platos y seré feliz y todavía me complicaré porque no sabré qué escoger.
3: Això és tot un univers. Això ho hem d'explorar un altre dia.
4: Oye, yo este programa lo tengo que cobrar doble, ¿eh? Pues estoy dando mucho contenido. Vale, entonces...
1: ¿Quin plat has escollit?
4: Encara no he escollit.
3: Com que encara no has escollit?
4: No, porque
3: si
4: tinc ahí una cosa...
3: Si tens el que
2: tens, saps el que tens?
0: Queda't amb el que em vas dir.
4: Deixeu-me, sisplau.
2: Dius TDA i coses d'aquestes per buscar un diagnòstic que, a més, et pugui, saps, cobrir. Però tu el que tens és por. Por de dir el teu plat, perquè saps que no tens res a fer contra el meu.
3: Ada, tu tens clar?
2: Sí.
3: Vols que comenci ella?
4: Comenci.
2: Bueno, aviam.
4: Si no volia començar, perquè la que tenia por era ella, però sembla així.
3: Ens estem allargant molt en els prolegòmens.
2: T'haig de dir que jo estic com ell, evidentment. Triar un plat és una extrema dificultat. Però si tu vas al carrer, anem a fer-ho popular, tu vas al carrer i preguntes i dius què identifica la cuina catalana, i et contestaran unànimament, tret aquesta cosa del pa amb tomàquet, fricandó!
3: Fricandó.
2: Fricandó.
3: Comença el minut de parellada per defensar el fricandó.
2: Ho té tot. D'entrada és l'aprofitament de les parts dures de l'animal, per tant, per aprofitament. Segona, cassola, que és lo nostre, és el nostre recipient. Temps i es fa sol. Per tant, és ben bé el plat de la cuina catalana. Nosaltres som estalviadors en el sentit no de l'estalvi del producte, que això busquem el millor producte per fer-ho, per descomptat, sinó l'estalvi de recursos i optimització màxima dels recursos. De manera que té aquesta... I després també té el debat, que és molt català, és molt català. Jo llata, jo tapa plana. I així anem brallant-nos amb coses que no tenen cap importància i que el que fan és reforçar els llaços i el teixit veïnal. I després hi ha l'altre debat, que és moixernons o carreretes. Heu de saber, catalans, que vivim enganyats, malgrat ens faci una... No ens importi viure així enganyats. Per què? Perquè tots mengem carreretes en forma de moixernó. Ja no n'hi han de moixernons, però... Ai, la picada! La picada, això sí que és identitari. Aquell soroll clac del morter
3: que passa per
2: el cel obert i indica que allà es menja bé.
3: Se li ha acabat el minut. L'Ada Parellada t'ha dit que ho he defensat molt bé.
4: Ha dit moltes coses en un minut.
3: Un bon argumentari.
4: El meu minut no serà tan llarg.
3: El teu minut és per defensar?
4: No ho sé encara. Deixa'm, desarrollo.
3: Espera, triangle.
2: Has de un triangle. Són els errors de principi de la secció.
4: Val. Ara. Ai. Vale. Estic entre Chateau, que m'agrada moltíssim, esqueixada, Chateau, són dos coses que m'agraden moltíssim, però luego està la patata, que sempre és una bona decisió. I ahí està el trinxat, que me flipa i me parece una genialitat. Catalans, l'heu fet molt bé. I luego la patata mascarada. I me voy a acabar quedando con la patata mascarada. La patata mascarada és, básicamente, patata escondida, ocultada, detrás de una buena, buenísima putifarra negra. Y me voy a ocultar detrás de esto porque es un plato que es tan humilde y yo creo que tan poco conocido que merece un poco de representación. Y si la gente lo probara, estaría en ese alto, digamos, eso alto de la lista, que no está ahora mismo. Y desarrollo un poquito más. Quan vaig arribar a Catalunya, vaig currar amb el Santi Santa Maria. Uh-huh. I el Santi Santa Maria, uno de sus platos era la patata enmascarada. O sea, una de las cosas que servía era la patata enmascarada. Una cosa tan deliciosa. Y él le daba una vuelta, porque él le daba una vuelta, aunque no lo haya dicho muchas veces, y utilizaba un aceite italiano. ¡Mi minuto es más corto! Mi minuto es más corto que el de...

0: 120 minuts més, de, 20 segons més de
1: Glòria. Uy, 20 minuts i...
0: 20 segons,
1: no,
0: 20 segons.
1: Simplemente, que como de una cosa tan sencilla, una cosa tan humil, tan, tan de poca cosa, pots fer una cosa tan gran. Us convido a que proveu el...
2: Les patates emmascarades.
0: La patata emmascarada, bé.
3: Lo del xató, saps per què ho ha dit? Jo sé, és més hàbil aquest home que... Com que ell és d'aquella zona, vol quedar bé amb els del xató. Ha quedat bé amb els del xató i després s'ha anat al museu. Ha dit, és com foteu-vos el xató, no us càpiga.
1: Els meus fills van néixer a Sant Pere de Ribes, molt a prop de Vilanova.
3: Ha quedat bé per una qüestió de veïnal.
1: I antes de que siga esto, tengo que decir también que... Que no me escuche nadie lo que voy a decir la primera parte y luego la segunda parte sí que lo escuche todo el mundo. La primera es que estic d'acord amb la Ada porque el fricando es la leche. Y també porque té una cosa molt emocional per a mi que és un homenatge a la meva sogra que ens va deixar fa unes setmanes i feia un fricando
3: brutal.
1: Brutal, la Teresa.
3: Lo més important de tot és perquè sempre, o sigui, aquesta associació de plats amb persones, això és impressionant, i el fricandó ho té, i tots els guisats, però després el fet de que qualsevol cosa que faci la teva mare, la teva àvia, el teu pare, el teu tiet, el teu padrí, és molt més bo que la resta. Això és igual, independentment de la qualitat de tècnica del plat. I... És només un vincle, els plats han de generar aquest vincle. I tant és que aquell... Jo me'n recordo, mira, et diré una cosa, les millors patates fregides que he menjat a la meva vida les feia la meva mare, que eren infumables. Però per mi són les millors, m'és igual. Que, saps? Eren toves, no tenien res de cruixent, estaven putxades, era una cosa... Ella, pobreta, no tenia ni idea. I jo les trobava delicioses. I, per tant, aquest és una màxima. El millor fricandó és el de la sogra, el del pare, el del qui sigui, però el que...
1: I crec que això és molt important, la connexió emocional amb el menjar.
0: Absolutament.
1: I del grup, però també individual. I per això crec que... Aquesta vegada ha guanyat
0: la Teresa. Hi posava moixernons?
1: Sí, posava. El meu fill gran no li agradaven i els apartava, però li agradava molt. I és que posava tant de carinyo, tant de...
3: I la pregunta és, hi ha la recepta escrita en algun lloc?
1: Sí, totalment.
3: Ja hi ha relleu.
0: És que això és importantíssim, perquè i ara m'esteu fent recordar un plat que em feia la meva àvia de gambetes que cuinava a la cassola, que li posava un xorro, no sé, d'algun licor d'aquells, que un cunyac o alguna cosa així, però mai vaig saber ben bé com ho feia, i s'ha perdut, perquè ma mare no ho ha heretat, perquè ma mare ha detestat cuinar sempre, tota la seva vida, i s'ha perdut aquella recepta, però i fa molts anys que no menjo aquell plat, però el recordo perfectament, és a dir,
1: sí, la memòria gustativa està...
0: Jo ara salivo i tinc el record, sí, mira, se'm posa la pell de gallina, totalment. Tinc el record gravat de quin gust tenia aquell plat.
1: Perquè el que estàs recordant no és el plat, és la teva...
3: Clar, evidentment. El que hem de fer sempre és que quan tenim algú a prop que... de certa d'edat que cuina plats que tu t'emocionen, o és igual, que cuina, és aquella llibreta que té, que no és una llibreta de receptes, sinó que és un codi secret, perquè és indesxifrable, posar-te al seu costat i anar dient, aviam, mare, sogra, tiet, és igual... Què vol dir un grapat? I estàs en allà
0: Feu-ho.
3: Tu el que fas és traslladar aquest codi desxifrable a un codi que tu sàpigues, un llenguatge que tu entenguis, i imprimir-ho i regalar-li per Nadal com a llibre autoeditat, però sense pretensions.
0: Sense parafernàlia.
3: I regalar-lo a qui ho ha... anat cuinant, però també a tots els membres de la família. És un magnífic regal.
0: És un bon exercici
3: d'aniversari que s'ha de fer. Bueno, escolta'm una cosa, de totes maneres és el que ara ve la història. Sí, el teu trinxat, perdona, jo no vull quedar malament amb ningú,
0: patates
3: encara menys amb la Cerdanya i tot això, etc.
1: Ojo, perquè ho estàs fent, eh? Jo no dic
3: res. No, dir-vos que és un plat que jo, a mi em reconforta mil, però una cosa, bèstia... perquè la meva mare també, a banda d'aquestes patates fregides que feia infumables, també xafava patata a la nit, perquè la patata ha format part de la meva alimentació. Som 8 germans i nosaltres o menjàvem patates o fideus o algo que t'hi pes.
0: I al fricandó li poses patata?
3: No.
1: Per mi, fregides a un costadet...
3: Jo ni això. A mi em sembla tot això una mena d'anatema, una mena de pecat mortal que prou. Els fricandós, com totes les receptes canòniques, han de ser ortodoxos! s'han de respectar els passos. Com a màxim, pots tenir una miqueta de marge, allò que dius, va, siguem una mica condescendents i no li fotis el clatellot per darrere, quan el veus, posa patates fregides al fricandó.
1: Home, al costadet, en un platet...
3: Ai, no és que em vas demanir-se les pèls!
1: Fetge del cos...
3: On són els guants de boxa?
0: Gipsy, Ada, ens queden 30 segons i ens heu de contestar una pregunta.
3: Només hi ha una mica de marge, que és la picada, fot-li que vulguis, i si pot ser un carquinyoli, millor.
0: Ah, mira. Va, 30, el truc del dia. 30 segons amb un sí o amb un no, truita de patata amb ceba, sí o no?
1: Sempre.
3: Per descomptat.
0: Mira,
3: però aquí no...
0: heu començat d'acord dient que el plat del pa amb tomàquet no és un plat i que la truita de patata amb ceba.
3: Aquí ja no parlem de ja no parlem de qüestions ortodoxes aquí. Aquí parlem de quotidianitat i d'adaptació. Cadascú que foti com vulgui.
1: I crudita, per favor.
0: Ada, parellada, Gipsy, xef, gràcies. Ens hem quedat amb ganes de més la setmana que ve, dijous. Que vagi
1: adeu,
0: bé,
1: bon dia. Adeu.
4: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Vinga, ara ja sí, racó de pensar, dijous, Santi Jiménez amb nou partner, amb l'Enric González. Resaludats, què tal, com esteu?
1: Molt bé, un honor tenir aquí l'Enric.
2: Igualment.
0: Si vols, deixem el Santi que comenci compartint-nos els seus pensaments, que així, és el veterano.
3: Així veig com funciona.
0: I així...
1: No funciona de cap manera, Enric. No et fiïs res de mi. No.
0: Cadascú li posa el seu segell, així que cada dia és una... És una aventura.
1: No, jo volia fer-vos una reflexió aquí, tota la gent i l'audiència que esteu aquí. Vosaltres porteu bitllets a la cartera?
0: No!
1: No, has dit allò... No. Escolta, que no t'estic demanant diners, eh? No. Vull dir que simplement estic dient... Sí, sense... Que no pa luego, que no es pa ir a ver a mi madre a Granollers en la estació de Sants, que se me he quedado solo, que no, que no pa droga,
0: que
1: eh?
0: He perdut l'hàbit de portar calés, de portar ni...
2: I tu, Enric? No, jo sempre porto un bitllet de 50, soc antic, per si a cas.
0: El que pugui ser, no?
1: Sí, evidentment.
2: El dia que hi ha el gran apagón i no funciona...
0: Un dia a l'any.
2: Aquell dia va molt bé portar 50 euros a la butxaca.
1: I tant. Doncs escolta, us ho dic perquè porteu, clar, òbviament, bueno, l'Enriqui no ho sé perquè és molt viatjat, però deus portar euros. I els euros... ostres, que el 1 de gener d'aquest any, de l'any que ve, per
0: del 27.
1: Del 27. 25 anys de l'euro, d'allò, de les imatges aquelles de que vam veure a la tele de la gent, allò que vam fer les campanades i la gent als caixers automàtics, allò...
2: Jo m'ho vaig perdre, això.
0: On eres?
2: A Washington.
0: Clar.
1: Bueno, però, mira, potser una cosa que et vas estar ja, mira, no vols que et digui. Tots allò, i la gent sortint, i després tots van sortir del caixer i es van gastar de seguida. I hem pensat en el disseny dels euros?
0: Has pensat tu en el disseny
1: dels euros? Jo sí que he pensat, i sempre ho veia, perquè jo també em penso coses molt rares, eh? I veia, dic, quan, per exemple, als Estats Units, tu veus els bitllets i dius, hòstia, hi ha la cara de George Washington, hi ha la cara de Benjamin Franklin, hi ha aquests... I dius, ostres, ara els euros? Hi ha una arcada, no una arcada de vomitar, eh? Una vull dir, un arc romànic, un arc gòtic, un pont, i dic, per què no hi ha res d'això? I resulta que ara, coincidint amb els 25 aniversari de que hi hagin euros, ostres, han plantejat fer un canvi de disseny als euros.
0: Modernitzar-se una mica, no està malament.
1: Modernitzar, sí, clar.
0: Tu cada quant canvies d'ulleres?
1: Jo cada cop que les perdo. Bàsicament. Tinc unes i unes de reserva d'aquestes de farmàcia.
0: Ja.
1: I quan les perdo, les canvio.
0: Ja. Per tant, no pots posar-li una periodicitat fixa.
1: No. Més de la que voldria, segurament, eh? També et dic, Marina.
0: Però... Volen canviar els bitllets, val.
1: Bueno, doncs, i això s'ha fet, això es farà, i ha començat, no sé, ho ha assabentat de res, un poble que vol votar tota l'estona, que es pot votar. I jo
0: es pot triar quin
1: estètica, sí, però com totes les votacions no serveix per una merda. És a dir, tu entres, votes, i després faran el que els hi sortirà els ous.
0: Tu creus? O sigui, realment...
1: No, ho diuen les bases.
0: Molt bé.
1: Han fet unes bases de les quals tu entres a la web de la Unió Europea. Jo he entrat...
0: Una mica com l'1 d'octubre, no?
1: Sí, més o menys, però sense pregunta arbre, també et dic. Vull dir...
0: No, la pregunta arbre va ser el 9N. No confonguem aquí.
1: Doncs aleshores han fet... Un, això, que et presenten els 10 dissenys dels euros, i resulta que tu pots votar si t'agrada més, t'agrada menys.
0: I quines són les propostes?
1: Ostres, les propostes són molt interessants perquè hi ha aquí... hi ha dos vies d'investigació, que diria Zaplana, eh? Són... Tenim ocells i tenim pàjaros, que no és el mateix, però poden semblar, d'acord?
0: Val.
1: Tenim una sèrie de bitllets, la meitat, que... reprodueixen ocells d'Europa. Canviem els elements arquitectònics per ocells d'Europa sota la idea de que els ocells no tenen fronteres i que migren i cap país se'ls pot apropiar com seus.
0: Una mica l'esperit espai Schengen.
1: Sí,
2: vale. Que subtil.
1: Vale. I l'altre és posar caretos de gent, com als Estats Units, o com fins ara hi havia al Regne Unit.
0: Val.
1: Que també trauran a la reina Winston Churchill i a tots dels bitllets de lliure.
0: S'han esperat que es mori, també
1: t'ho dic. I posaran fauna. Cuidado. També s'ha de dir que, això, i això l'Enric ho sap perfectament, que els anglesos, els bitxos, els encanten.
2: Sí.
1: siguin de dues potes o de més. I us dic, per exemple, però clar, això de posar gent als bitllets, clar, són 27 països. Tenint en compte que el bitllet de 500 euros es retira, bàsicament és que només el feien servir a Espanya i els del totxo, per tant, queda el bitllet de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 i de 200.
0: Clar, la cosa aquí és qui és prou representatiu.
1: 6 bitllets per 27 països.
0: Clar.
1: I ja, o sigui, el Banc Central Europeu, la nostra amiga Christine Lagarde, la senyora de la planxa uva, ha fet la seva tria i han dit que, a veure...
0: Els candidats són.
1: Pel bitllet de 5 euros, que seria... No sé si té alguna relació amb la importància del personatge. El bitllet de 5 euros és Maria Callas,
0: uh-huh,
1: la soprano italiana. Seguim amb la música. Pels de 10 euros, perquè no s'enfadin, seguim amb la lliga. 10 euros, Beethoven.
0: Clar, molt bé.
1: El tot espentinat i tal. Vale. Els de 20, Marie Curie, que pot ajuntar dos països.
0: Clar.
1: França i Polònia.
0: Clar.
1: Vale. 50 euros, el de l'Enric i el meu. Miguel de Cervantes.
0: Ah, mira.
1: Ah, veus? Ah. Bueno, ja està bé. Menys mal que Anglaterra s'ha anat i no tenim la pugna aquesta estúpida si posem els 50 a Cervantes o posem a Shakespeare, vale? Vale. El de 100. Jo n'he vist pocs, però el de 100 és Leonardo da Vinci. Vale. I el de 200 han dit algú que com a mínim jo no coneixi ningú. Que
2: és... Igual que el bitllet.
1: Que és Berta von Suttner, una filòsofa i pensadora activista per la pau austríaca.
0: Clar, aquí hi ha tot un debat, perquè al final que prefereix ser el que té menys valor, que és el de 5 euros, però al final és el que més circula, també, no? És el que més es veu.
1: Clar, és la primera dona que... O sigui, clar...
0: Vull dir, Maria Callas, no?, que seria Callas i Beethoven a qui més tocategen.
1: I Leonardo da Vinci també és molt reconegut. Vull dir, amb els...
0: Tot
1: gent molt despentinada, també s'ha de dir, que han posat els bitllets. Però, clar...
0: I després tenim els ocellets.
1: Els ocellets són 6 ocells típics europeus de 6 ecosistemes diferents. Són el pelarroques, el blauet, la ballarol, la cigonya, la buceta, l'alcatràs. Clar, és això que diuen els ocells no saben de fronteres, els ocells no diran aquest ocell és hongarès. No, aquest ocell també acaba a Portugal.
0: Clar, però la meva pregunta aquí és, en la votació aquesta fake que dius que hi ha...
1: Els disparem tots, els ocells. Tota Europa dispara els ocells.
0: La votació aquesta fake que dius que hi ha, el que pots triar és entre jetos de persones o ocells?
1: I el disseny.
0: Disseny també.
1: Hi ha 5 dissenys de jetos de persones i 5 dissenys d'ocells.
0: Val.
1: I estan molt currats, estan molt bé. Sí, i amb el que et surti a la votació, amb el que digui un comitè després, perquè es van presentar l'hòstia de dissenys, que els han reduït a 10, al final el Banc Central Europeu es reunirà i decidirà el que li sortirà de l'Arc del Triomf. Bàsicament.
0: I hi ha un projecte d'aquests, un disseny d'aquests, que és espanyol?
1: I és molt xulo. A mi m'encanta. És el disseny G, perquè els hi han posat cada un una lletra, no?
0: I no dius que sigui molt xulo perquè tinguem en línia el Julián Garnés, el director creatiu de l'estudi que ha fet aquest
1: projecte. Que sàpiga el Julián Garnés que he votat com un boig pel seu projecte.
0: Julián, bon dia.
3: Bon dia.
0: A veure...
3: I merci per la votació.
1: No, de res. No servirà de res, perquè al final faran el que vulguin, però jo, com a mínim, us he donat el meu suport.
0: I tu dius que amaga un secret.
1: Amaga molts secrets. O sigui, per començar... M'encanta que té com un missatge críptic, que si tu poses tots els bitllets junts per la cara de darrere, llegeixes un missatge. És així o no, Julián?
3: Sí, en parte, bueno, lo que es la estructura del diseño del billete está hecha en 4 partes. Digamos, si ponemos el billete en horizontal, lo dividimos en 4 bloques y estos bloques, estas columnas, tienen cada una letra de la palabra euro, la E, la U, la R y la O. Y estas letras son un poco la estructura sobre la que se ha montado todo el diseño de cada cara y de cada billete.
0: ¿Y vosotros sois de la familia Pájaros o de la familia Rostros?
3: Pues nosotros inicialmente estábamos en ambas familias. Como en todas familias está la del padre y la de la madre. Pero al final, dentro de la... Bueno, de la De las dos propuestas que presentamos, la que ha pasado la criba ya final ha sido esta de cultura. O sea, que estamos ahí en cultura.
1: Ah. I té una cosa molt millor que ha dit. Per mi que em sembla una cosa que dius, com encara no ens havíem adonat que els bitllets han de ser verticals i no horitzontals.
0: És a dir, la proposta de disseny seva és vertical, eh?
1: Sí, ho expliqui.
0: Va, clar. O sea, vuestro billete, lo que planteáis es que sea un billete vertical.
3: Sí, tampoco es una cosa tan rara. Bueno, quizá no es el formato más común al que estamos aquí acostumbrados, aunque sí que hubo uno de los modelos de billete de peseta, no recuerdo cuál era, creo que era el de no me acuerdo ahora mismo.
0: Hace mucho,
3: sí,
0: de las pesetas.
3: Una cara vertical. Sí, pero bueno, en Canadá o en Suiza, por ejemplo, pues tienen billetes en vertical.
0: ¿Tú no has tocado, Enric, de billetes verticals?
2: Sí, algun, sí, sí. M'he tocat billets molt estranys. D'aquests normalment no t'hi fixes.
0: Del Monopoly.
1: Però aquí hi ha una cosa que em sembla que quan jo vaig llegir, és que he fet una gran immersió en aquest tema, eh? Quan tu pagues, no el dones a paisat el billet al tio que et cobra. El dones en vertical.
2: Sí.
1: Quan tu fiques un billet amb una màquina, sigui el parquímetre, sigui...
0: No se'l menja en horitzontal, no?
1: Només es treuen els caixers automàtics en horitzontal.
0: Cert.
1: Els altres, en canvi, als Estats Units, crec recordar que et surten en vertical. Et surten en vertical. Per tant, em sembla... Ostres, fem les coses com les fa la gent.
0: Ja.
1: Tu no li dones un billet així com fan els japonesos amb les targetes que la donen en horitzontal, no? Tu li dones, toma, 20 pavos, aquí tienes, a ti.
0: Hi havia unes bases, hi havia unes normes de com ha de ser, Julián, com tienen que ser los billetes, no sé si hay una medida estándar, unos mínimos, unos máximos, entiendo que eso, que la orientación no os han dicho nada porque vosotros precisamente lo habéis propuesto en vertical. Pero en cuanto a la medida...
3: La medida sigue siendo la misma, igual que la gama de colores, que el de 5 va a seguir siendo pues ámbar y grisáceo, el de 10 rojo, el de 20 azul. Todo esto se mantiene, aunque no el grado de color, que aquí sí que hemos variado un poquito. Y la disposición pues era totalmente libre. De hecho, nosotros hemos optado por vertical, aparte de por el uso del billete, que es una de las razones. La otra también es que al final, pues, si tienes un retrato, el retrato tradicionalmente, por lo menos en Occidente, se entiende en este formato vertical y rinde mucho más. Si tenemos el retrato en horizontal, ¿no?, va a ocupar menos espacio en el billete. Esto nos permite como darle más protagonismo a estos personajes.
0: Ya, claro. Ahora estaba intentando buscar cuántos billetes de euros se imprimeixen al año, que aquí a bote pronto, la primera respuesta que me trobo, 2024, 3.500 millones de billetes para toda la eurozona. Són uns quants.
1: És que la gent segueix utilitzant, excepte tu...
0: Excepte jo i molts més, eh?
1: Sí, el 57% de la gent segueix pagant amb bitllets, eh?
0: Ja, però això vol dir que hi ha una gran proporció de la
1: perquè
0: societat...
1: Perquè som la gent gran que ja quedem, que quedem aquí, que estem pendents de... A mi això de... O sigui, jo no pagava, amb el telèfon no em fio un pèl.
0: No, eh?
1: Amb el telèfon?
0: Però ets d'aquells que es pensa que et vindran amb un datàfon per l'esquena i et començaran a cobrar
1: coses. No. Primer que no ho sé fer. I segon que...
2: Però el telèfon pot fallar, es queda sense bateria, què sé, cau i se't trenca.
0: Ja.
2: I la lletra sempre és massa petita.
1: Que no es veu, que jo... Allò, no, paga amb el telèfon. Jo quan veig un tio pagant per telèfon...
0: Jo pago amb el telèfon, sempre.
1: Dic, pobre pardal, aquest...
0: Hi ha gent que paga amb el rellotge.
1: Ui, aquests
0: són una altra lliga, no?
1: No.
0: Julián Garnés, director creatiu d'aquest estudi, de l'estudi murcià Rubio de l'Amo, que heu fet aquesta proposta, que hi hagi sort, a veure si guanyeu.
1: 21 de setembre, no? Se sap?
3: Merci. 21 sí, para final de año se sabe, no hay una fecha exacta, pero ya para allá.
0: 21 de septiembre, ¿no?
3: ¿Con qué queda?
0: Molt bé.
1: Jo que sepas que ja t'he votat, eh?
3: Se acaba el plazo para la consulta pública.
0: Ara ens ho explicava. El 21 de setembre s'acaba el termini per votar, final d'any és quan sabrem, sortirem de dubtes.
1: Tornaré a votar.
0: Gràcies, Julián, que vagi bé.
3: Molt bé.
0: Que vagi bé.
3: Bon dia,
0: doncs ja has vist com va, això del racó de pensar. És una mica eclèctic, Enric, no sé.
2: Eclèctic, val, sí. Compro la paraula.
0: Tu què? A tu què t'ha fet pensar?
2: A mi em criden molt l'atenció els que tenen, i no parlo en un sentit psiquiàtric, deliris paranoids, no? Durant la pandèmia, tot això, amb la vacuna, ve el xip, i no sé què, i ens volen controlar. Però com ens poden controlar més? Ja no es pot. Ja no cal cap xip.
1: Unes cordes a sobre de les espatlles i a les mans. I ja
0: exacte, que li diguin a Hitler com poden, no? No,
2: però és que per totes les vies. És a dir, estem... A part de que exageren des de fora els nostres prejudicis, les ideologies es converteixen en sectes, i, en fi, el cas més extrem és el Trump. Pot dir el que vulgui i sempre té raó. Petitó, l'Ayuso. És que tot està configurat, el sistema està configurat per putejar l'humà.
1: I l'hem configurat nosaltres.
2: Jo poc.
1: No, vull dir...
0: Els humans, vol dir els humans com a espècie.
1: Com a membre de l'espècie.
2: Sí, hem anat consentint. Perquè, no, això és còmode, això va bé. No, sí, bueno, sí, va... Però és còmode. Sembla que la comoditat sigui el valor suprem. Deixem que ens facin el que sigui, perquè al final és còmode. Tot el que hem arribat a pensar en general de la intel·ligència artificial és... Sí, va bé. Igual que quan va sortir Facebook. He trobat una cosina que havia perdut
1: això
2: el contacte.
1: Això vaig flipar, Enric, en sèrio. Si tu no has parlat en 25 anys amb certes persones...
2: Per què ara
1: vols trobar-los, hòstia? Amb la gent que vols tenir contacte. Ja tenies contacte.
2: Efectivament. Ara, et va semblar bé donar totes les teves dades, donar la teva vida... Perquè és que vaig trobar una cosina. Som idiotes, eh?
0: Sí, tu fuges de tot
2: jo,
0: això.
2: Jo mai he estat a cap cosa d'aquestes. No, són
0: però
2: són
0: per aquest exercici, per aquesta por al control.
2: Home, jo els desconeguts procuro no donar massa informació personal, no? Per què? Què em faran, no? Qui són aquesta gent?
0: Ja. No, perquè representa que és la penyora que has de pagar per poder, doncs, pues, això...
2: No, accepto convertir-me en mercaderia. Ai, perquè vaig localitzar una cosina.
1: No, una cosina i una cosina encara.
2: Sí, bueno, sí.
1: La cosina és el millor dels casos.
2: Sí, aquell company de col·le al que no volies veure mai més. Ai, quina gràcia.
1: No. O sigui...
0: Jo soc d'aquest club, eh? Jo soc del club d'ai, quina gràcia, eh?
1: No, quina gràcia, no. Home, o sigui,
0: sí, home,
1: és tallar. Jo soc del club
0: de... A mi que se m'emportin el que vulguin.
1: Tallar el telefonillo i doble volta de clau a la porta. I no. Però és que, a més, el Zuckerberg, aquest personatge maligne, infame i cretí, que és el que hi ha, és... jo vaig veure la pel·li, vaig creure la pel·li aquesta que van fer sobre ell. Ho va fer per follar. Ho va fer...
2: Quasi tota la vida comença per aquí. Després les coses es compliquen.
1: Per què la gent intenta buscar... No la cosina, que això ja seria una cosa molt borbònica d'intentar reproduir-se entre ells mateixos.
0: Ah, per aquí ja ho ha dit.
1: No, però seria allò... Vaig a buscar a la tia aquesta que m'agradava a l'institut i tal. A veure si ara s'ha divorciat i tal, i li puc fotre el que no li vaig fer.
0: Com es nota que sou homes?
1: No, bueno... Pues sí, però jo no tinc Facebook, eh? Clar. Ni mai n'he tingut.
0: Després la culpa era d'Eva, saps?
1: La culpa és de Marc, de Zuckerberg.
0: Llavors, clar, entre això que tu dius, que òbviament tens la part de raó de dir estan mercantilitzant les nostres dades, però entre això i la conspiranoia de la pandèmia ens estaven incrustant microxips...
2: Sí, però és que has de buscar cada cop deliris més estranys perquè... Tot lo raonable, tot lo possible, totes les desgràcies que poden passar, ja passen. Llavors, això que t'implanten el xip, però si el xip arribarà, i estarem encantats que ens el fotin. Ai, és còmode. Ara puc pagar només guanyant l'ull. Mira, ja he pagat.
1: El que passa és que en lloc de fotre't el telèfon et trauran un ull, i és bastant més dolorós.
2: Bueno, però... És còmode. Després, ho passes malament, però després és molt còmode.
1: Comença a haver-hi atracaments. Ara ja estan preocupats els de les tendes de cateris del Passeig de Gràcia, estan molt preocupats perquè hi faran una assegurança per la gent aquesta que ve d'Orient Mitjà, que compra, són els únics que compren el Passeig de Gràcia.
2: Hi ha algun rus?
1: Sí, també. Vull dir, sí, no hi ha la senyora Papeta aquí.
0: No, ni la Maria.
1: I diuen, no, és que roben rellotges d'una borrada d'euros, coses que no acabo d'entendre. Ostres, imagina't quan comencin a treure ulls.
0: Bueno, ara ja es fa això d'escanejar l'iris. Ja està, te'l queden.
1: Sí, hi ha una botiga aquí darrere de la ràdio, a Sorquina Ona, que t'escanegen a l'iris per no sé quants euros en criptomonedes que no sé com pots canviar, i hi ha cua de gent per fer-ho.
0: Clar, però aquí jo em marco una diferència amb el que deia l'Enric.
2: Ara falta el Paqui, que en 10 minuts et canvia l'iris,
1: sí,
2: i pots anar a la rotlleria del Passeig de Gràcia i quedar-te un...
0: I la casa de la carcassa, no? També,
1: la casa de l'iris.
0: Exacte. T'anava a dir que aquí jo marco una línia de diferència, que és entre la paranoia de t'estan implantant microxips amb la vacuna del Covid sense que tu te n'adonis, o quan tu, al final... des de la teva pròpia decisió decideixes, sí, passo el filtre, tota aquella lletra petita, accepto condiciones, que és 250 pàgines que t'has de llegir.
2: Algú s'ha llegit 250 pàgines de lletra petita alguna vegada?
0: Però tu ets responsable d'haver posat en aquell quadradet accepto les condicions, perquè si no, pots fer com tu, Enric, o com el Santi, no sé si té Facebook o no. Però...
1: No, n'he tingut mai.
0: Escolta, és la vostra elecció.
1: No tinc cap sensació.
0: No, perquè no vull llegir-me aquestes 250 pàgines i, per tant, aquest quadret que accepto les condicions però que m'estan oferint
1: tenir,
0: aquesta
1: sense
0: gent.
1: Sense tenir les xarxes socials, acceptem les que siguin.
2: Ja, però això és el contra clàssic del pacte amb el dimoni.
0: Clar.
2: No t'ho mires tot.
0: Clar.
2: Sí, estupend.
1: L'altre dia vaig pensar, Enric, em va arribar un e-mail d'aquests de... Estic subscrit a la plataforma aquesta de Disney Plus. I m'arriba, hem canviat les teves condicions de subscripció. I dic, ara s'enteraran. Vaig a llegir-les. Hòstia, era... Jo també que tinc una edat provecta, una lletra de fills de puta. Sí, allò petita. I un rotllo. I a més, per què no poden escriure normal? Amb coses que s'entenguin.
2: No.
1: I deia...
0: Que saps final... què podries fer? Et baixes ChatGPT i que et resumeixi la lletra petita.
1: A sobre.
0: Clar.
2: Sí. Ideal.
0: Escolta, que hi ha gent
2: que ho fa. És còmode.
1: Jo volia... Només que em diguessin, resumiendo, si pagava 12, ara va pagar 24. Ja està.
0: Llavors, la vostra idea...
1: Quiere o no quiere? I dic, pues quiero, ja està.
0: La vostra idea és que vivíem millor amb taparrabos quan estàvem al Pleistocè, o
1: home,
0: què?
1: O sense.
0: Vull dir que al final...
2: No, absolutament no. Això de que els dentistes tinguin torn ultrasònic i tal, està molt bé.
1: Les anestèsies,
2: els antibiòtics, tot això, estem a favor. Diguéssim que estem en contra de lo estúpids que ens estem tornant. És a dir, ja no prenem decisions, ens deixem portar.
0: Uh-huh.
2: I ens deixem portar coses importantíssimes i gravíssimes. Perquè és còmode.
0: Ja. Yeah.
2: No tenir que pensar massa. Hòstia, tenint prejudicis que són tan confortables, per què t'has de molestar a pensar? No, si faràs lo de sempre, perquè és que jo tinc els meus prejudicis i em van molt bé. I així anem tirant, eh? I és còmode.
1: La qual cosa vol projectant, no hi haurà cap més revolució a la història?
2: No,
1: perquè... Perquè les revolucions es fan quan la gent està incòmoda.
2: Heu pensat que l'última gran manifestació internacional... deixem de costat el procés, que és un epifenomen. Va ser el 2003, a la guerra d'Iraq, les manifestacions contra la guerra.
1: Estàs parlant de les nostres.
2: No, estem parlant de les massives. D'aquestes que pots dir un milió de persones.
1: Sí, ja anava a dir la Tiananmen, la foto queixa icònica del senyor plantat davant del tanc, que es va saber després del tanc, però la persona no es va saber mai.
2: No, pobret. I el trobarem per Facebook. No, és que les últimes grans manifestacions van ser abans de l'aparició de les xarxes. Clar. Les últimes grans de tot el món contra un fenomen que era molt greu i ens interessava van ser abans que sortissin Facebook, Twitter, etc. I ja des d'aleshores no cal perquè manifestar-te si pots posar like.
1: Des del sofà.
0: Ja. O cagar-te en tot a través d'un tuit.
1: És veritat, la manifestació aquesta del 2003 contra la guerra, que ve també després dels atemptats de Totxa,
0: Però Barcelona no també van ser grans.
2: A Roma va ser realment un milió de persones. A Roma.
0: Clar, és simptomàtic això que estàs dient, perquè a més no és que ni faltin ara de motius per sortir a protestar.
2: No, estem en un moment,
0: per exemple, que el jovent podria sortir a protestar per la crisi d'habitatge sagnant, que Vaja, que han de seguir vivint a casa dels pares, que ja, no es poden pagar un pis.
2: Però per què sortir...
0: Que motius n'hi ha,
2: diguéssim. Si tens les xarxes... Ai, no, això no hi ha res.
1: He fet un podcast contra la precarietat de l'habitatge.
2: Els he deixat tremolant. Oh.
0: Lu Martín, què tal? Com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tu què? Seràs el primer que cridi a una gran manifestació?
1: Millor que no.
4: No sé, però al meu barri hi ha micromanifestacions cada setmana en contra dels desnonaments, en contra de l'Ajuntament, que vol expropiar coses per quedar-se a les ells i fer pisos i...
0: Sí que és veritat que l'altre dia, mira, just era pel Raval i hi havia una manifestació en suport a Palestina. Sí, digues.
4: No, suport a moltes coses. La gent es manifesta.
2: Micromanifestacions. Clar. Molt bona sí. La paraula.
0: Ja. Vaja, una de les últimes grans que hi va haver segurament aquí va ser la dels pagesos, la de les tractorades.
2: Sí, sense els tractors, qui se n'hauria enterat?
0: Sí, però segurament són dels que estan fent més sorolls, perquè també s'han anat a Brussel·les.
2: Igual que les vagues del transport, carai, sí. Mm.
1: No, a Madrid també es queixen molt de que quan hi ha la vaga també de pagesos no van amb tractors, sinó que els hi porten les ovelles allà al mig de la Castellana, o passeu a Recoletos
4: sí,
1: i tal.
4: Sí, però són d'aquestes coses que ningú s'entera.
1: Exacte.
4: Hòstia, és que a mi m'heu dit, en què has pensat aquestes setmanes? Que no cal que pensin, feu pensar vosaltres dos.
0: A veure, en què has pensat?
4: Jo havia pensat en això, a la història dels pagesos de l'Alt Camp i del rotllo de les vinyes, no? Primer, què és un bitllet horitzontal o un bitllet vertical? Els bitllets, segons el posis, són verticals o són horitzontals?
1: El dibuix, si està pensat perquè el donis...
4: Jo no em fiaria mai d'un disseny fet per un tio murcià. Això per començar.
1: Una salutació a l'Amparo.
0: Des d'aquí una abraçada a la nostra productora, a l'Amparo Pérez, estimada murciana.
4: Vale, pues, vale, dit això... M'agradaria que entréssiu a la plana del Fons Europeu Agrícola del Desenvolupament Rural.
0: Val, espera, donem temps a la gent a casa per si volen entrar a la Fons Europeu Agrícola de què? De Desenvolupament Rural. Val? Entrem, vinga.
4: Flipareu. Perquè, clar, pensem en pagesos de 70 anys, però hi ha pagesos de 25 que tenen estudis. Mm-hmm. És impossible que algú pugui treure res de profit d'aquesta plana. És una plana que, portada a termes pràctics, és una plana on t'aconsellen, te donen subvencions per plantar vinyes, però a la vegada et donen subvencions per baramar en verd. Baramar en verd és agafar la vinya, tirar-la al terra, quan no serveix per res, i et donen pasta. Et donen bitllets, en vertical o en horitzontal.
1: Però aleshores no reculls el fruit, perdona-lo.
4: No, el tires al terra.
1: El tires al terra. Te la carregues.
4: El tires al terra, directament. Per què? Perquè, com ja sobre... Hi ha massa, no serveix per res. Però els fons econòmics europeus te'ls paguen. Però et paguen perquè plantis. I a la vegada et paguen perquè el tiris. O sigui, perquè el llencis. Perquè ningú s'aprofiti d'aquella vinya. I dius, hòstia, i on està el profit? No. Els pagesos no el saben veure. Aleshores, els pagesos han arribat a la conclusió de que millor que se'l mengin ells, perquè si no... No en treuen profit.
1: I la pregunta és, i això qui ho paga?
0: Sempre és aquesta la pregunta,
1: Com va dir?
4: El fons europeu...
1: Però el fons europeu són els nostres impostos, també.
0: El fons europeu somos todos, clar.
1: És a dir, en el fons estem pagant els pagesos perquè plantin i perquè ho llencin.
2: Sí, cobres per plantar i l'any següent cobres per arrencar.
1: I quan vas a la botiga compres per menjar-te'l. O sigui,
4: Enric, cobres una merda, perquè t'explico. Després de la pandèmia estàvem pagant un paston, perquè no hi havia. Saps? No hi havia. I quasi pagaven a un euro. Ara paguen a 4 cèntims. Però què fan? Compren a Canadà i a Xina, perquè els fins surt encara més barat.
0: Clar. Sí, així es va.
2: Estem parlant de raïm?
4: Sí, estem parlant del raïm a l'Alt Camp.
5: Raïm canadenc?
4: Sí, i xino.
1: Molt bo.
5: Home, dels xinos m'ho crec tot, però canadenc?
1: Home, el raïm d'altura.
5: Vol dir tanta...
1: Bo?
5: Sí, no. Sí, sí.
4: I dius, hòstia, si estaves pagant quasi un euro i ara estàs pagant a menys de 5 cèntims, 5 cèntims és aquella moneda, que les monedes eren locals, no?, la imatge de les monedes.
1: Sí, les monedes es mantenen igual, les monedes, cada país posa a qui vol al revers, sí.
4: Vale, i posar pàjaros als bitllets?
1: Sí, pàjaros i ocells.
0: A veure quina
4: vale,
0: és la proposta.
4: Doncs posem a Florentino Pérez.
1: Com a pàjaros, també.
0: El que passa no, que ha de representar...
1: Jo com a pàjaro, en sèrio, Lu, el que he trobat a faltar és que buscant a les xarxes el millor disseny d'euro és posar un gall dindi, és a dir, un pavo. I que posés 5 pavos,
5: 10 pavos,
1: 20 pavos, pavos, 50 pavos.
0: És molt, tu tenint en compte que portes una samarreta que posa vamos de paseo i tres símbols de pi. Pi, pi, pi.
1: Això és per certa generació.
0: Ja, ja. Vamos de paseo.
1: Només ho pilla alguna gent.
4: Bueno, jo, tornant al meu tema, que són el menjar, com és possible que un aguacate a Màlaga costi un quilo un euro i a Barcelona un aguacate costi costi un euro?
1: I entenc que l'aguacate de Barcelona no pesa un quilo.
0: Un aguacate, un euro, amb sort. Amb sort, perquè jo un aguacate a un euro no n'he trobat, últimament.
4: Vale, doncs és on volia arribar amb el que deia el plantejament de l'Enric, no? O sea, todo está inducido por algo. Aquí alguien nos está tomando el pelo.
1: I tant.
4: I tant. No?
5: Sí, però molt, molt.
0: Trobem el geto, trobem la cara d'aquesta persona per imprimir-la en els
1: bitllets. Sempre tornem a la,
4: claro,
1: a la mateixa...
4: Algú està putejant el ser humà.
1: Sempre tornem a la mateixa...
4: Igual el trobem per Facebook.
1: El mateix origen de la pregunta.
4: I si trobes a la cosina, a la teva cosina, com diu el dit...
0: Igual és ella.
4: Quan més cosins, més endins.
1: I aquí sempre acabem amb la mateixa reflexió. A qui se li ha de partir la cara?
0: Clar, que em posi... Sí, clar, segurament... Clar.
4: En vertical, Santi, en vertical...
0: És una estafa piramidal, això.
1: No. Al fons és trobar el tio al que s'ha d'anar a buscar i se li ha de partir la cara.
0: Tu tens entonces, algun candidat?
4: Entonces, Santi, Enric? Tu que em fas pensar
2: no,
4: sempre...
2: No, perquè, home, tant de bo fos un paio, això.
0: És estafa piramidal, el que dèiem.
2: Sí, tots ens estafem a nosaltres mateixos, tots participem d'un sistema que ens depreda i ens agrada perquè és còmode.
0: Lu, digues, perdona, que t'hem tallat.
4: No, dic que Santi, perquè jo ja no... Jo, si he de tornar a aquesta secció, ja no pensaré, em fan pensar ells. Si hem de votar a la imatge del bitllet, fent com l'apilotador. A Mbappé, doncs votem a Messi i que tots els bitllets tinguin la cara de Messi.
0: Mira.
1: Però per l'euro, no sé...
0: Perdoneu, ara que en Lu ha mencionat l'Mbappé, em va fantàstic perquè us volia demanar com esteu veient tota aquesta controvèrsia que hi ha al voltant d'aquesta campanya que surt d'un grup d'empresaris valencians amb aquesta samarreta que en principi és samarreta de suport a Ceuta. A Ceuta, a una part de Ceuta, segurament.
1: Bàsicament com, els empresaris.
0: Clar, com li han plogut les crítiques a Mbappé, Vinícius, a Konaté, perquè en el seu dia en el partit van decidir em poso la samarreta, però que es llegeixi només todos somos, no todos somos caballa, que caballa és com s'anomena els ciutadans que hi ha a Ceuta. L'Mbappé ha sortit a explicar, escolta'm, jo no me la vaig posar sencera i me la vaig posar així arremangada perquè crec que no és representatiu, perquè oblida una part important i significativa de persones que són les que estan mal vivint a la platja del trampolín, no? Les que estan allà esperant un futur o que algú els digui cap a on han d'anar a parar.
1: I les que no han arribat a la platja.
0: I les que no han arribat a la platja, perquè al final estem parlant de més de 100 morts.
1: De 140 morts.
0: Sí, sí.
2: Mira, veniu al meu. Els prejudicis. Ahir es vaig veure en directe aquest matí a la columna del Federico al Mundo.
0: Però ahir, l'hem llegit en temps de premsa.
2: Sàping, que és com pilles les guarrades més apassionants, sortia l'Inda, que és un paio molt interessant. I va llegir el comunicat, que era un comunicat de l'Mbappé bastant raonable, dient, no, volia tenir un pensament pels immigrants, tots els que s'han ofegat i tal, el llegeix i diu, clarament, aquest home el que fa és menysprear els ciutadans de Ceuta.
0: És increïble que es faci aquesta...
2: El mateix raonament, fa Federico, etc. Clarament, això vol dir... Com vol dir? O sigui, hi ha molts desgraciats que moren camí de Ceuta, al mar. Són autèntics infeliços. Pots pensar el que vulguis del rei de Marroc i pots pensar coses molt dolentes. Però, hòstia, aquests pobres paios...
4: No, Enric, és que és més fàcil. A tu vas a sortir a un camp de futbol, et donen una samarreta i veus que tots som cavalla i dius, cavalla seràs tu, que és que hòstia, és el cavalla.
1: Jo tinc una persona coneguda de tots dos que va pensar, se li serà un cavalla?
4: ¿Quién es Cavalla?
0: No?
4: Va, no, a mi em sembla... És que li van donar dos minuts abans de sortir
1: aquí,
4: al camp.
1: Aquí a mi em sembla que hi ha una reflexió que s'hauria de... I aprofito ara que ahir la parlava amb gent i dius, això no s'explica. El president de l'Associació dels Empresaris Valencians es diu Vicente Boluda. Mm-hmm. Vicente Boluda és un empresari número 1, 2, 3 del món en el tràfic de contenidors, de trànsit marítim, centrals logístiques a ports.
4: ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay dentro de esos contenedores?
0: No. ¿Qué chinitos, ha pasado amb l'Audiència Nacional i amb el campament que volia muntar el govern de Pedro Sánchez al port de Ceuta?
1: El port de Ceuta és un dels punts logístics estratègics on Vicente Boluda fa més negoci. Que el campament aquest de Ceuta que està intentant muntar i que un jutge de la judicatura espanyola ha aturat perquè no li sembla... O sigui, per favor, un 155 a Ceuta, ja, d'una vegada. Sí, i prenem el control de la situació.
4: Sí, però Mbappé no arriba aquí. Mbappé arriba amb una samarreta que pone todos somos caballas. Yo no soy una caballa, ni que me cuentas.
1: No, però realment aquesta samarreta és una samarreta en recolzament a un interès comercial empresarial d'un senyor que vol fer els seus negocis i que li molesta que posin a gent que està dormint al carrer en el port de Ceuta i que li diu a tots els empresaris de València i als clubs de futbol de València que els recolzin. Ostres, perquè jo també, si un dia sóc tan milionari com el senyor Vicente Boluda, podria posar una samarreta Todos Somos Santi i li dono el Real Madrid i el Liverpool i que surtin amb la seva samarreta.
2: No, però és que la qüestió és fins a quin punt els teus amos, en aquest cas el club de futbol, respecte als jugadors, per molt ben pagats que siguin, et poden obligar a portar missatges polítics.
0: Clar.
2: Això finalment és polític.
1: És que l'han disfressat de solidaritat i no és solidaritat.
0: És que això és el més pervers.
2: És d'un missatge.
4: No, Enric, a l'esport no és política. Mai.
2: Mai ho ha sigut.
4: Mai.
0: De tots he sabut.
1: Perquè si als gols hi surt de dir-los, per què no sortiu de la següent jornada amb una tots som Gaza? Uh-huh. Veritat que hi haurà molta gent que dirà que es liarà perdíssima? Doncs a mi em sembla molt bé el que ha dit Mbappé. Realment, resumint, em sembla molt bé el que ha dit Mbappé.
0: Sí, i al final també, escolta'm, pot portar la samarreta al Madrid, pots detestar-lo per moltes altres coses, però la grandesa dels humans és saber posar-te d'acord amb algú que, en principi, està als antípodes, ni que sigui a nivell esportiu.
1: Una cosa que deia l'Enric, que és la de sentint aquesta cosa de... Jo entenc que necessites posar-te en marxa d'hora al matí excitat i sense el Federico i exageres la culpa.
2: Clar,
1: això et posa com una moto.
2: A quarts de nou ja estàs tremolant.
1: I estàs allà de... I ja surto amb el cotxe i ja començo a pitar abans de sortir del pàrquing. Però, deien, són unes covards. Una de les reflexions que he sentit és aquests jugadors són uns covards. No, al contrari. No fer-ho no és... És al contrari, eh?
0: Sí, és que t'assenyalin que és el que ha passat. Escolteu, canviem de tema, ja estem acabant, però vosaltres que crec que sou del grup del Troncomòbil, això us agradarà.
1: Un respecte, eh?
4: Jo no tengo carne de conducir.
0: Clar, en aquesta setmana que venim de l'apocalipsi tecnològica que s'està anticipant, hem trobat, hem conegut una app d'un telèfon d'uns nanos de l'Albert Beltrán i el Carlos Fontclara, l'empresa Balance OS. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Que vosaltres heu fet un dispositiu que mira una mica cap enrere, no? Que posa una mica el fre. De què es tracta?
6: Sí. Sí, més que cap enrere, a mi m'agradaria pensar que cap endavant, però bàsicament el que fem és eliminem tot el contingut addictiu dels dispositius mòbils, i això neix una mica de la frustració personal de el meu soci Carlos i jo estar molt enganxats al telèfon i no ser capaços de desenganxar-nos, i intentant-ho tot vam arribar a la conclusió que no hi havia res que ens permetés doncs, canviar els hàbits de manera sostinguda, i vam decidir doncs, fer un telèfon que el que fa bàsicament és bloquejar tot el contingut addictiu, que això es tradueix en xarxes socials, jocs, apostes, pornografia o streaming, i manté tot l'essencial, perquè no hagis de sacrificar res del teu dia a dia, i això ho fa amb una interfície molt simple i avorrida, en el bon sentit, tornant com aquesta nostàlgia del tronco mòbil que comentaves, però amb la idea de que l'usuari tingui el control absolut de com utilitza el mòbil i que no sigui pràcticament al revés, que no sigui el mòbil qui controli l'usuari.
0: Ja, o sigui, és un mòbil pràcticament minimalista.
2: Un Nokia. Un Nokia. És fantàstic.
0: El de la serpiente, no?
1: Però has de treure el joc de la serp, eh?
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: Dius, es deixen els imprescindibles. Quins són els imprescindibles que sí que funcionen en aquest mòbil?
6: Doncs realment tenim el 80% de les aplicacions de Play Store, o sigui, tenim milions d'aplicacions, però sí que és veritat que el 20% que no tenim és el que la gent utilitza més. Mm-hmm. Però, per exemple, tenim Google Maps, Spotify, banca digital, qualsevol servei que sigui funcional és compatible amb el telèfon.
0: O sigui, WhatsApp també, per exemple.
6: WhatsApp també, missatgeria també.
0: I això ja està al mercat?
6: Sí, això es va llançar al mercat el desembre del 24, o sigui, fa quasi 2 anys ja, i ja tenim 15.000 usuaris arreu del món, i la veritat és que estem molt contents perquè la mètrica que ens obsessiona més, que és el temps de pantalla d'aquests usuaris, és d'una hora i 40 minuts al dia, que són 3 hores menys que la mitja espanyola, per exemple, i és una mica el que demostra si estem fent bé les coses o no a nivell de producte, i això ens fa estar molt contents.
0: Clar, al final és això de no ho tens, no ho consumeixes, no? Jo què sé...
2: Però què fa la gent 3 hores amb el telèfon? Què fas?
0: Scroll infinit.
2: Scroll de què?
1: De porno.
0: No, espero, va,
1: però
0: va,
1: espero.
0: Va, va, no, les xarxes... Sí, vaja, t'hi fiques allà i acabes perdent
1: el
0: temps sense saber-ho.
1: És el que deia l'Enric, que és la història de... Ens ho han de donar fet. Ostres, no te l'instal·lis, no ho miris.
0: Clar, sí. És com, jo soc addicte a la Coca-Cola, no en compro. No en compro a casa. Perquè si no me l'acabo...
1: Aquests tios han inventat la cocaïna sense cocaïna.
0: Clar, no. És el que tenen les addiccions.
1: Sí,
0: I a més, vaja, està bé aquesta iniciativa. Quants dius, teniu xifres, teniu dades de quants n'heu venut, de quantes persones estan fent servir aquest telèfon?
6: Sí, ara tenim unes 15.000 persones, sobretot al Regne Unit, més de 7.000 són al Regne Unit, i la veritat és... que bastant contents. En aquest sentit, nosaltres venem a 2 tipus de persones. Unes són famílies que ens compren com a primer mòbil pel seu fill o filla. Això és com més de la meitat de les nostres vendes. I després hi ha un altre grup que nosaltres els hem batejat com minimalistes digitals, que és aquesta gent que doncs, potser està cansada d'aquest cercle de consumir, yeah. I vol utilitzar el telèfon com una eina i ja està.
0: Doncs, Albert Beltrán, gràcies per compartir-nos la vostra iniciativa, aquest Balance OS, així és com es coneix el terminal, eh? Així és com es diu aquest mòbil bàsic i minimalista que vosaltres heu patentat.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Just avui, mira, això... Ens agradava també de posar el focus aquí en el dia en què la Comissió Europea presenta aquesta nova llei per limitar l'ús de les xarxes socials a menors de 13. És que aquí és on estem. És que s'ha de fer una regulació perquè els xavals de 13 anys, de menys de 13 anys, no entren en tot aquest espai de les xarxes socials. No?
1: És allò, els hi tallaria les mans. Però bueno, és una mica, és una mesura... Entenc a la Unió Europea que sigui més diplomàtica.
4: Pues com sigui tan fàcil com el Fons Europeu Agrícola per
0: desenvolupament rurals... Anem llestos, no?
2: Faran servir la mateixa pàgina.
0: Que tu demanaves, Enric, les dades abans de com pot ser. A Espanya, els nens i nenes adolescents d'entre fins a 16 anys dediquen de mitjana, 215 minuts diaris, això són unes 3 hores i mitja a les pantalles. Gairebé 5 quan és cap de setmana. L'altre dia conversava amb una amiga que té fills adolescents i que em deia aquest estiu la meva gran guerra ha estat amb el meu fill, que en té 17, per dir-li, vols fer favor de sortir al carrer?
5: Sí. Home, feia molta calor, eh?
0: Demà no, però sí, feia molta calor, però...
1: Però, sí, però la guerra, que... la guerra abans era... Jo me'n recordo els meus dient, vols venir a casa d'una puta?
5: Sí,
1: ah,
5: sí,
0: és curiós, que això al final és un canvi de paradigma brutal. Sí.
1: La frase, això no és una pensió? això no és una pensió que només es ve a dinar i a dormir?
4: Va sortir divendres. Sí,
1: sí. Avui quin dia és? Ah, dimarts.
4: Dilluns.
0: I encara no has passat per casa. En fi, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, a Enric González, pel teu debut. Esperem que, vaja, que amb el que has vist vulguis tornar la setmana que ve.
5: Possiblement sí.
0: Possiblement només, sí.
1: Ens deixes...
5: No hem de ser dogmàtics.
0: Sí. Ja saps com som els periodistes, que al final d'això en fem un no descarta. Enric González no descarta tornar aquí a Catalunya la setmana que ve.
5: I lo del cavall ja ho veurem.
0: Gràcies, Santi Jiménez. Gràcies, Lu. Us esperem dijous de la setmana vinent.
1: Cuida't, Lu.
0: Que vagi bé.
5: Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres.
7: Rebobinem aquí Catalunya.
0: Sergi Sánchez, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, molt bé.

0: Cosa sèria, el que ve la setmana que ve. Festes de la Mercè, això vol dir que aquesta casa té feina.
1: Té feina, sí, sí. Només ens queda una setmana d'acabar de fer els últims preparatius per aquest gran concert, que un any més, com sempre, doncs estem a la platja del Bogatell de Barcelona. I això, 7 dies. En 7 dies estem allà plantats amb un cartell que és espectacular.
0: A veure, repassem-lo.
1: Repassem pel primer, de fet, la primera, la que acabem d'escoltar ara, que és la guanyadora de l'edició d'Eufòria d'aquest 2026, l'Aina Machuca, que durant tot aquest estiu doncs l'hem estat escoltant amb aquest L'estiu ets tu, i que serà una de les cançons que cantarà. Les altres són sorpresa. Jo les sé, perquè me les ha passat, però no puc dir més, no puc dir més.
0: Ni aquí, que ets a casa, eh?
1: Ni aquí a Catalunya, tampoc.
0: Ja et val, ja et val. Què més, va?
1: Què més? Doncs després tindrem un concert molt i molt especial, que també sabrem per què serà especial aquell dia, del Saxeni.

0: Nosaltres sempre els mirem amb els millors ulls i amb les millors oïdes perquè ens encanten el Pep Saula i companyia, no només perquè el Pep també ens acompanya aquí a la SER amb el Màxim, sí. De tant en tant, explicant les seves històries.
1: El Tot és Comèdia.
0: I és que tenen un grup que és increïble, el Saxeni, amb moltes cançons que són molt reconeixibles, això que fa pocs anys que estan entre nosaltres, des del De Lao fins la cançó El Lamin Yamal de l'any passat, o aquest Els ulls que et mirin, que és l'última que estem punxant també a la ràdio, i que serà una dels que soni amb molta força segur a la platja del Guatell la setmana vinent.

0: I aquest em sembla que et sona d'alguna cosa, no?
1: Una mica.
0: Una mica, no? Alguns cafès he compartit
1: sí,
0: amb ell.
1: Sí, home.
0: El Miqui Núñez, que el Miqui Núñez no és la primera vegada que actua amb nosaltres en un concert dels 40 o a les festes de la Mercè, però aquest any és molt especial perquè serà la primera vegada amb nosaltres a la platja del Bogatell i ja sabeu que és l'espai més

0: gros, també, i on hi cap més gent. L'any passat, amb Tietz, va ser el pic del concert, hi havia unes 100.000 persones.
1: 100.000 persones, mare de Déu.
0: Més o menys.
1: Que no són poques. És veritat que hi ha espai perquè s'hi col·loquin. Sí,
0: i a més està bé per això, perquè com que hi ha molt d'espai, la gent no està allà enxugada, no està agobiada. Està superbé. I aquest serà un dels moments importants de la nit, quan estigui el Miki cantant, per exemple, aquesta cançó, L'escriurem, i tantes altres que ja són himnes de casa nostra. Per tancar la nit, sé que em salto algun, però per tancar la nit, tenim un grup que, clar, si estem parlant de la Festa Major de Barcelona, clar, un grup de Festa Major que aquest any fa 20 anys, doncs els Búhos.

0: important ha estat això aquest estiu.
1: Sí, eh?
0: Que no enrobin el ventilador.
1: Ventilador.
0: Ara ja sembla que fa baixada.
1: Sí, esperem, esperem que sí. Que no baixi tant, com a mínim fins divendres.
0: Exacte.
1: Que estiguem bé, que no faci ni fred ni calor i que puguem gaudir bé dels concerts també de Búhos, que allò serà un karaoke enorme, perquè clar, és que tothom se sap la cançó de Volcans Actitud, aquesta, que és la del ventilador, la nova d'aquest estiu, i tantes altres, clar, que en 20 anys són moltes,
0: dona
1: i
0: per
1: moltes
0: molt,
1: les cançons.
0: I amb què vols acabar?
1: Amb qui? Doncs amb una persona que també és molt important per aquesta casa, perquè va començar la seva carrera tant amb el seu anterior grup, amb Civi, sonant als 40, i també amb la seva carrera en solitari, amb aquell primer disc fa uns 7 o 8 anys. Estic parlant del Nil Moliner.

0: Doncs amb el Nil Moliner arribarem a les 8. És veritat que has triat una més marxoseta, però jo aquest estiu, si n'hi ha hagut una que s'ha repetit, és la de Som ocells a casa meva, per la meva filla, perquè la canten a l'escola sí. I se la saben amb llengua de signes.
1: Sí,
0: li hem de fer un dia en el Nil Moliner, perquè és bonica.
1: Sí, sí.
0: Divendres, a quina hora?
1: Divendres, a partir de les 7 de la tarda, començarem amb els digitals dels 40, amb una mica de sorpreses i cosetes que farem allà sobre de l'escenari, i cap a 7:45 comença el primer concert, i després ja no pararem pràcticament fins les 3 de la matina.
0: Tu? Això ja és fins dissabte.
1: Fins dissabte.
0: Sergi Sánchez, que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.

I fins aquí el bo i millor d'aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres de 7 a 12 del migdia a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu!

0: Rebobinem el llapis de memòria. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda.
1: Bueno, ben tornat a casa.
2: Gràcies.
1: Hi ha fotos teves en blanc i negre per aquí.
2: No, o sigui que sóc vell, diguéssim. Som bueno, sèpia, ja.
1: Oh. És un sèpia, però també ets un mite.
2: Molt bé, gràcies.
1: No, no ho dic jo, ho diu la casa. Vull dir, ho pots veure si et dones
2: sí,
1: una
2: sí,
1: volta.
2: Sí, ho sé, en sóc conscient. I realment, quan arribo a Ràdio Barcelona, estic a casa.
1: Ho aboco ja d'entrada i ens ho traiem de sobre, d'acord? Ja saps per on vaig, eh? Va, posem que dels últims 25 anys, de totes les entrevistes que t'han fet en aquests últims 25 anys, sí. Quin tant per cent d'aquestes entrevistes creus que en algun moment trobaríem la paraula palomino?
2: En un 70, ben bé. 70-75%.
1: Jo posaria més. De les sí? que he vist jo, és que totes en algun moment surt.
2: M'han fet moltes entrevistes per la zona, per Tarragona i així. I allà ja ho tenen com a superat, diguéssim. Ja em parlen de les coses que faig allà, més properes.
1: De Dames i Vells.
2: Sí, de més proximitat. Sí,
1: és
2: sí.
1: aquí que no ho hem superat, no?
2: Sí, o si vaig, per exemple, a Sabadell, tampoc, saps? Allà també se'n parla. És a dir, que quan més a prop de Tarragona estic, menys se'n parla.
1: Sí, més, que agraeixo. Com més a prop de Barcelona estàs, més se'n parla.
2: Més se'n parla.
1: Déu-n'hi-do. Ja us porteu bé, per això?
2: Sí, sí, sí. Jo amb el personatge estic molt reconciliat, i tant.
1: Sí, reconciliat vol dir que va haver-hi un moment que no estava tan reconciliat.
2: Al principi de fer-lo, perquè és que em feia molt lleig, per almenys lleig, diguéssim, no?
1: Unes orellotes, té unes escalopes...
2: I se m'obrien els forats del nas i tot plegat. Sí. I estava incòmode, i a més pel castellà, no? Jo venia de ser funcionari de la Generalitat, en la qual cosa el meu parlar era el català sempre. I de sobte, parlant castellà, tenia un lèxic que em faltaven paraules i tal, i deia, Andreu, és que no ho vull fer, això. I em deia, tio, però és que fa gràcia. I tenia raó, l'Andreu, sempre si he tingut un ull clínic, no?, per captar el talent.
1: Però pel que tinc entès, la culpa és teva. Perquè un dia estava al vestíbul sí, el senyor Bernardo mateix, Cortés i mateix. La culpa va ser teva.
2: Però va ser meva involuntàriament. És a dir, jo vaig dir a l'Andreu, Andreu, mira que hi ha el senyor aquell que canta la Barceloneta. Quin senyor? Dic, sí, que aquell que fa. No me'n recordava el nom. Ai, corazón, corazón! Li vaig fer això. I això es veu que la va captivar, però el cabron no m'ho va dir. Perdó per la paraulota aquestes hores, eh? Però...
1: De confiança.
2: Sí, però en Pic vam començar el programa, es va encendre el pilot vermell i em va dir, tenim el senyor Bernardo Cortés aquí, i em va fer així, perquè em dir, vinga, va, comença a treure el personatge, no? I jo, doncs, vaig anar tantejant fins que al final ja li feia dir el que volia.
1: A veure, una altra cosa no, però instint i olfacte, l'Andreu
2: sí, no, en
1: tenia, i tu ja mai més has tornat a imitar algú fora d'antena, no, suposo?
2: No, i a més, jo sóc un bastant mal imitador. El Toni Soler, en el seu moment, em va dir, què tal, tu et duries la Polònia? Dic, és que jo no sé imitar. Home, però fes el Palomino. Ja, però és que només feia el Palomino. I els altres personatges eren molt patilleros, els meus, és a dir, no s'assemblaven... No tinc aquesta habilitat que té la gent a modificar les veus. L'Agnès Busquets, per exemple, que és meravellosa, o el Fermí Fernández, no? Gent que conec molt i que saben trobar el timbre adequat d'aquell personatge. A mi em costa molt, això.
1: Doncs t'he de dir que jo que he vist vídeos de Dames i Vells, que sí. després en parlarem...
2: Sí.
1: M'ha recordat una mica un Polònia d'època.
2: Pot ser, un Polònia van a la letra, no?
1: Sí, del sí, sí, segle, sí. no sé, 16, 17.
2: Sí, sí, sí.
1: En parlarem, i del que no parlarem més, paraula, és del Palomino. Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'actor, director, guionista i funcionari, perquè
2: També.
1: Un funcionari mai pot deixar de ser-ho.
2: Com un capellà.
1: L'Oriol Grau.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de l'Oriol Grau amb l'Àngels Guanyalons cantant Potser aquest cop, que és un dels temes del musical Memory, amb el que ho va petar molt fort l'any 1992. I aquesta cançó, Oriol, tracta sobre un concepte que crec que en aquella època doncs, no es tocava gaire, però que avui el tenim a la boca tot el dia, que és la resiliència.
1: Sí.
0: Més concretament, la resiliència amorosa, perquè la protagonista, l'Àngels, malgrat haver-se endut un cabàs de carbasses al llarg de la seva vida, doncs encara té la capacitat per il·lusionar-se,
1: de tirar endavant,
0: per tenir esperança, per l'amor i dir, i si aquest cop triliri, i surt bé.
1: D'això es tracta, no? D'això es tracta, d'anar provant a la vida. L'Àngels Guanyalons és una artista fantàstica. Si fos nord-americana, tindria uns shows fantàstics de Las Vegas, d'aquells tremendos, perquè és una artista completa. Som del mateix any, a més, i amb ella li senta millor. Jo m'he fet més vell, però és meravellosa. I aquest espectacle que el vam fer aquí al costat del Tívoli, després en vam fer un altre amb el Carles Sabater, i van venir a la ràdio, i me'n recordo d'aquells moments especialment.
0: Tu ja estaves aquí, a l'any 92?
1: Sí, vam arribar a l'any 91.
0: Sí, estaves recent arribat.
1: Acabat d'arribar, sí, encara érem els de la Vallana Connection, ens deien.
0: Tu has pogut explotar la teva vessant cabaretera, de
1: sí,
0: tant tant?
1: Sí. Vaig tenir la sort de fer un curs molt interessant que havia muntat l'AISGE, de cabaret. I d'allà vaig aprendre alguns trucs i tècniques i després ho he aplicat amb tres obres diferents, en què sóc autor i en dos que he sortit, de les tres.
0: T'has posat a cantar,
1: sí,
0: a tu
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, sí, a cantar, a fer striptease.
0: També,
1: perquè forma part del cabaret, també. I sí, a baixar entre la gent, a interactuar amb la gent, a seure'm a la falda d'algú i riure. I sí, m'agrada molt aquest gènere.
0: I els teus 60 pocs anys?
1: Tres.
0: Pocs? Poquets?
1: Pocs.
0: Semblen menys?
1: Gràcies.
0: Un parell de mesos menys. Quins objectius / somnis professionals encara et queden per assolir? Que diguis, jo vull fer això.
1: Doncs no molt, perquè jo he superat amb escreix les meves expectatives. Jo mai em pensava que arribaria a fer ràdio durant 8 anys diaris, no? O televisió, o fer tant de teatre. I jo anava per funcionari, que les tardes em dedicava a fer alguna altra cosa artística. I de sobte penso que, clar, que m'agradaria naturalment fer algun clàssic o jo que sé, o treballar al Nacional, però tampoc és que no m'ocorreré gens.
0: Però ho has provat? O...
1: No m'ocorreré, és a dir, no.
0: Si
1: em truquen a casa i
0: ja sabeu, si voleu l'Oriol Grau fent un drama, no?
1: Per exemple, n'he fet de drames, n'he fet, i darrerament.
0: I què tal?
1: Bé, a mi se'm dona molt els drames. Jo, de fet, vaig començar amb drames. Un dels primers drames em va dirigir Ramon Simó, que després ha estat director del Grec i tot plegat, i era un John Osborne que es deia Amb la ràbia al cos, i era un drama dramón, tremendo.
0: I la gent no et reia? Perquè
1: no.
0: És que tu t'associem amb el riure, que és
1: clar,
0: molt bonic, per altra
1: posterior,
0: banda.
1: Ve posterior. Primer vaig començar amb el drama i després va venir la comèdia.
0: I el drama no ha tornat?
1: Sí, intermitentment. De tant en tant he fet algun drama.
0: Ara tinc ganes de veure't. Allà,
1: sí.
0: Intensito.
1: Bueno, i tant, i plorar i tot, i tremendo.
0: Que com dius, tu treballaves de funcionari a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
1: A la DGAIA.
0: A la DGAIA. Què foties a la DGAIA?
1: Res, era administratiu. I em passava la vida passant informes de psicòlegs o pedagogs o així, o de treballadors socials, a màquina. Ells els escrivien a mà i els passava a màquina. I se l'en vaig fer un fart de llegir històries terribles.
0: Drames.
1: Sí, la meva feina no hi havia ni una alegria, amb prou feines. De tant en tant, quan donàvem algun nen acabat de néixer, alguna família adoptiva. Això eren els únics moments en què s'il·luminava aquella oficina. La resta era tot gris, horrible. I vaig estar-hi 6 anys.
0: I en aquella època ja s'ensumava que a la DGAIA hi havia alguna cosa que no rutllava?
1: No.
0: Tu no estàs pringat, no?
1: No. En aquella època no, perquè la portava Unió. Bueno, suposo que ho podrien fer les seves, però es van partir les conselleries entre Convergència i Unió. I Justícia primer i Benestar Social després van passar a Unió. I no ho sé, Unió no sé si té fama d'haver fotut mal a Caixa o no ho sé, perquè com que ja no existeix.
0: És veritat, això en pau descansi.
1: Sí, ja no ho sabem.
0: I et va costar prendre la decisió de deixar aquesta feina de funcionari, venir aquí a Barcelona, començar una aventura amb el Terrat...
1: Gens. No em va
0: costar
1: gens. Zero. Perquè jo odiava la meva feina de funcionari. I a la primera oportunitat, jo, un any abans de venir aquí a Barcelona, ja havíem treballat a Ràdio Reus amb l'Andreu, de col·laboradors, parlo en plural perquè érem el Fermí i jo. i havíem treballat de col·laboradors i jo ja havia tastat una mica les mieles de la ràdio. Aleshores, quan l'Andreu em va dir tinc l'oportunitat d'anar a Barcelona aquest 91, t'apuntes? Jo anava a cobrar la meitat del que cobrava de nòmina i a viure a Barcelona, en una ciutat gran i que t'has de buscar la vida i tal. I vaig dir que sí, sense ni pensar-m'ho. Perquè de sobte s'assemblava molt al que jo volia, que era viure de l'artisteo.
0: Sí, no et va haver de menjar l'orella.
1: No gens.
0: L'Andreu,
1: no gens.
0: Jo crec que té pinta de ser un bon menjador d'orella.
1: Sí.
0: De però... fet, una de les seves virtuts és que sempre s'ha envoltat molt bé.
1: Sí, però jo era una xica fàcil. I em va tirar el cable i m'hi vaig agafar.
0: Bueno, una xica fàcil, però que ve d'una llarga saga de servidors de l'Estat, família de funcionaris.
1: Per descomptar, la meva besàvia ja ho eres, garrifa, tu. La meva besàvia, el meu avi, la meva mare, els meus germans, sí, sí. Els funcionaris,
0: i com s'ho van prendre a casa quan dius, jo no vull ser funcionari?
1: Bé, com una marcionada, perquè vaig ser funcionari, vaig passar unes oposicions i vaig ser 6 anys, però quan vaig dir vull marxar, i clar, hi havia la por, aquesta feina és molt insegura i tal, avui dia totes les feines són insegures, no? Però antigament semblava que només el teatre fos insegur, o això, l'artisteo. I aleshores jo vaig dir, igual, ja sóc major d'edat i faig el que em dóna la gana.
0: De fet, fent números t'agafa amb 20 i llargs.
1: 27. 27.
0: Sí, que no ets un xaval.
1: Ja, ho tenia tot negre. Ja està, era gran.
0: Sí, que l'oportunitat de venir a Ràdio Barcelona amb el Terrat, doncs és un d'aquests trens que només passen una vegada a la vida. L'Oriol Grau, doncs, no va desaprofitar l'ocasió, es va pujar al vagó i va dir, ei, take a chance on me.

0: que Chains on Me dava sonant al llapis de memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Rovira i Virgili durant un temps, etc, etc, de l'Oriol Grau.
1: Que
0: aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et transporta a aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem. I aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no? De la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque, tu ets més
1: ja
0: jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però els del Guateque menjaven sandvitxos de pernil dolç.
1: Exacte,
0: i Fanta, tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, aquella època, sí, sí.
0: No,
1: la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional, vull dir, de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, però descomptat, no he tastat mai més el conyac. Va ser de conyac.
0: Si li vau robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un Torres, una cosa d'aquestes,
1: no? Sí, sí,
0: no?
1: D'un moble bar. Sortia d'un moble bar, segur.
0: Com era l'Oriol adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes, també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i en canvi els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura. I sortia d'allà i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia allò del funcionariat, que volies que no...
1: Sí, això va ser per imposició, diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional...
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des que tenia 12 anys.
0: Sí, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig llegir en un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava. I vaig pensar, doncs jo vaig fer això, als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa de que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé, ja ho sé. Però jo el tenia clar. I tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu, escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-s'hi el director, s'hi va posar la seva mare. I era jo, també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina Josefina, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. En aquell moment jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio tots els paperots, doncs ara jo què sé. Era per només per jugar, també, i per tocar-li la pera amb aquest locutor que m'estava molestant en un moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo,
1: sí, sí.
0: Cortés, i ara amb
1: padrina,
0: coses,
1: sí, sí,
0: improvisades, de cop...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No, no, no. És el Fermí que coneix l'Andreu. I jo va entro posteriorment.
0: Tu, bueno, fas aquesta performance,
1: sí,
0: no?, per telèfon,
1: sí,
0: i diu, porta-me'l cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això, que deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí, sí. Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos, que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell al vol agafava qualsevol idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí
0: que
1: hi ha
0: el seu caos, veu,
1: sí,
0: està endreçat.
1: Sí, sí.
0: Ets tu que des de fora...
1: Exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: Que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com el monòleg d'autoficció teatral la mare, el dimoni i jo,
1: exacte,
0: per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia però i gent del Terrat.
0: Però que ho hagis d'aclarir, que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent n'ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un segle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull tant bacallà, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que m'entorna al Festival Internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no? Crec que el tema burnout no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele, sí. A la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, et vas enfadar amb la feina, necessitaves descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feines vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I al cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre, perquè seguia dirigint. Uf. Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I
0: Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No, no m'empenedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament, segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tant, pobre, que li vaig dir que no i em va insistir a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa, cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estàvem una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir...
0: Zero!
1: La consciència és, no ens escolta ningú. I això també dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats. De fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Josep Maria Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així deia. És a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar,
1: i tenia raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la DGAIA.
1: Sí. Jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixiquet de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari.
0: A veure històries,
1: històries terrorífiques. Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí. A RAC 105 em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono de fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital. I això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí.
0: Això no vol dir?
1: Sí, sí. L'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys
1: ha
0: sigut un mal dropo vital, perquè per voler no fer res, Déu-n'hi-do, ho feies tot.
1: No he parat. Però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes. Ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: Sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que... Bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més, a Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt, molt interessant. La gent és molt maca.
1: En aquella època, clar, la redacció era en Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga. És que era molt potent. Andreu Buenafuente. Era una redacció de popes, no?
0: Home, ara estem igual, eh? O sí, millor.
1: Segur, potser segur.
0: Hi ha menys estrelles, però
1: segur, segur.
0: A nivell de persones, increïble.
1: Segur.
0: No, no, i ho dic de veritat, eh? És, el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que, bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
1: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap, ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digues d'esta agua no beberé.
1: Potser sí.
0: Doncs aquest dropo vital, mira si ho ha fet bé, que en aquesta vida ha fet personatges a la ràdio, actor de teatre, director d'una sitcom, tan mítica com Plats Bruts, cantant d'orquestra, funcionari de la DGAIA, professor de la Universitat Rovira i Virgili, cap de programes d'entreteniment de TV3. Oriol, vaja,
1: pràcticament... Per no voler pencar, Déu-n'hi-do.
0: Has fet de tot, menys de torero.
2: Llapis de memòria.

0: Allà fes la memòria de l'Oriol Grau també hi hem trobat Torero, que no és la de Chayanne, sinó la de l'italià Renato Carosone. Aquesta cançó va ser publicada l'any 1958. Crec que el tracta, pel poc italià que controlo, d'un italià que vol fer-se passar per Torero. Clar, és que és italià, i sí, l'italià...
1: I grinyola, no? I canta.
0: Sempre és italià.
1: Sí, sí, era un disc del meu pare, i nosaltres el posàvem de petits per riure. I després, amb els anys, amb l'orquestra, el vaig arribar a cantar. Mira, quina paradoxa.
0: Amb la gramola de la iaia.
1: Amb la gramola de la iaia, sí, sí.
0: Aquest nom tan modern, a qui se li va
1: acudir? En realitat cantàvem això, cantàvem cançons antigues, diguéssim, dels pares, i cantàvem twist, i cantàvem coses d'aquestes quan ja no es portava tot això. I vam treballar molt, durant molts estius.
0: Tu passaves bé?
1: M'ho passava molt bé, cantant. Ser cantant d'orquestra és el Vietnam de l'artista. Perquè...
0: Frasa!
1: Sí, sí, perquè... toques a qualsevol lloc, a qualsevol poble. La gent no acostuma a pagar entrada, amb la qual cosa es creuen amb dret d'exigir més del que t'exigeixen si paguen entrada. Ens havien pujat borratxos a l'escenari, ens havien tirat pedres, ens havien tirat tous, ens havien tirat aigua. És a dir, que és salvatge.
0: I tu seguies allà, eh?
1: I nosaltres seguíem allà.
0: O te rebotaves. Sí, sí.
1: No, no, més d'una vegada, avui he utilitzat el micro com a arma, també, de dir, bueno, si sou valents a tirar ous, per què no teniu ous de pujar aquí dalt? Havíem pujat de l'escenari, me'n recordo, de Sabadell, i la policia va pujar i els va agafar a dos rucs.
0: Dos imbècils.
1: Sí, dos imbècils ens havien agredit i se'ls van endur. Però... aprens molt a driblar amb les sorpreses.
0: No, no, ja ho has dit bé, és el Vietnam de l'artista.
1: Sí, sí,
0: tornaries aquí o com la ràdio? És una etapa ja...
1: És una etapa superada ja, perquè a més necessites molta energia. Ballàvem i cantàvem alhora. Ara és una cosa que no podria fer sense esbufegar, és clar.
0: Que aquesta època que tu cantaves al Torero a casa i us en rèieu i tal, aquí estem a Barcelona o estem a Tarragona? Perquè aquest és un altre mite que hem de desmuntar.
1: Sí.
0: L'Oriol Grau va néixer a Barcelona.
1: Exacte.
0: Som... És un tarragoní, ara és un ambaixador de Tarragona,
1: sí,
0: però és un tarragoní
1: sí.
0: D'adopció.
1: Exacte, i un renegat de Barcelona, em diuen també.
0: Amb raó?
1: Una mica sí, perquè no ho dic mai que sóc de Barcelona, dic que sóc de Tarragona. Però no, jo sóc de Sant Gervasi, justament.
0: I quan marxeu cap a
1: quan
0: Tarragona?
1: Quan jo tenia 5 anys. El meu pare li dona una feina millor a Tarragona. I
0: de funcionari, evidentment.
1: No, no, no,
0: no,
1: el pare no, justament. Tots la resta sí, però el pare era comercial. Sí, sí, normal. Ell no va tocar mai l'administració. La cosa és que jo als 5 anys ja estava a Tarragona i sóc d'allà perquè un és d'on ha fumat el primer cigarro, on ha fet la primera hemorrejada...
0: Una de les primeres vegades.
1: Naturalment.
0: Molava aquell Tarragona dels anys 70 on tu et cries?
1: Sí, jo he jugat al carrer, per exemple, que és una cosa que no s'estila ara.
0: És mitologia grega, jugar al carrer.
1: No, jugàvem al carrer pel lloc on passen els cotxes i de sobte passava un cotxe tant en tant. Però jo he sigut molt feliç a l'infància allà a Tarragona perquè permetia... anar per la teva i sense que els pares controlessin gaire.
0: Però no hem d'oblidar que, clar, per anys tu ets el que es coneix com un niño de Franco. Tu has menjat franquisme, ets el 63.
1: Sí, jo he nascut amb dictadura.
0: L'educació dura, no? Molt catòlica.
1: Sí.
0: Encara feien allò de lligar les mans als esquerrans perquè escrivissin amb la dreta.
1: Jo ja no havia viscut, però les meves germanes sí. Jo havia viscut resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, el que fos, abans i després de la classe.
0: I que si t'han de fotre una galeta, això és com cantant d'orquestra, no?
1: I ens pagaven molt. Sí, estàvem en un col·legi que ens pagaven molt, però per costum. Per exemple, venia el professor Parradera i et pagava les galtes a la cara i et deia Grau, abre la ventana. Però per això ja te l'havia fotut, saps? Ja era una manera de fer.
0: De fet, és una manera que t'immunitza.
1: Sí, esclar.
0: Això és com cridar a la quarta hòstia i ja estàs acostumat.
1: Sí,
0: i dius,
1: sí.
0: Cap allà...
1: Suposo que sé, però vivíem l'escola en pànic de no rebre.
0: Tu ets el germà petit de Can
1: no,
0: Grau?
1: No, sóc el cinquè de set.
0: 5 de 7?
1: 5 de 7.
0: Sí, podíem muntar un equip de...
1: I tant, una colla castellera gairebé.
0: I què tal la infància entre...
1: Bé, molt distreta, en aquest aspecte molt
0: distreta. En un ramat?
1: Sí. Jo no m'imagino, per exemple, els fillúnics com ho fan, no? Suposo
0: aquí
1: que
0: en tens un, eh?
1: Sí?
0: Sí, en podem parlar.
1: I has après a jugar sol, per exemple, o aprenies a jugar sol?
0: Aprens a jugar sol, el teu pare se'n penedeix que siguis fillúnic i la teva mare, perquè al final has de jugar amb algú.
1: Clar.
0: I després hi ha una llei no escrita del fillúnic, que alguna vegada he repetit i ara els oients diran que pesat, i és que els fills únics no tenen només un fill, en tenen mínim dos, perquè com que tenim aquesta recança de saber el que és un germà, volem que els nostres fills en tinguin.
1: Ah, vale. Està bé. Sí.
0: Busca sí, fills sí, únics i mira quants fills tenen. A més, sabem que és una inversió, per quan són una miqueta més grans, el meu pare havia de venir amb mi a jugar. En canvi, els meus fills, quan tinguin 12 anys, els diré a les 5 aquí. I ja arribaran, que suposo que 107 és el que feien a casa.
1: Exacte. La mare havia sigut filla única i suposo que també per criar-ho, no?
0: Que en aquesta època d'infància vas conèixer algú del que ja hem citat abans, que és el Fermí Fernández.
1: Sí.
0: Que us coneixeu amb 7 anys.
1: 7 anys, sí. Anàvem al col·legi de 7 anys.
0: Química immediata entre vosaltres?
1: No. En realitat, no. A classe ens vam ignorar bastant, però ens vam fer amics al passadís. Com que ens expulsaven al passadís...
0: Eres aquest perfil, eh?
1: Sí, perquè érem els graciosets i fèiem riure els companys. I aleshores vam coincidir el passadís i vam dir, doncs tenim coses en comú, no? Com a mínim ens agrada fer riure, érem lectors de Cavall Fort i això també ens va unir molt, no? I és a dir, que hi havia una catalanitat entre els dos i tal, i sí, amb 7 anys ja teníem consciència política.
0: I ja quedàveu, no? Faré que m'expulsin a 3/4, quedem a 3/4 al passadís.
1: I més tenim una altra cosa en comú, no ens agradava el futbol. No ens agradava jugar a futbol. I jugàvem amb les nenes, naturalment, el nostre col·legi era mixta. I aleshores vam ser titllats de tot el que fos, però tots aquells que es dedicaven a jugar a futbol no s'hi han professionalitzat mai. Nosaltres, que jugàvem a fer teatre amb les nenes, som dos actors professionals.
0: Bum!
1: No? És una bufetada a les boques d'aquells impertinents.
0: I com a tarragoní d'adopció, tu recordes el teu primer Dames i Vells?
1: Sí.
0: Perquè sí, això és una festa popular molt antiga, no? Bueno, ho explicaràs tu millor,
1: sí.
0: que es va perdre.
1: Durant la història, és a dir, la primera documentació d'aquest... Estem parlant d'un entremès teatral que dura mitja hora, eh? Parlem d'això, i que es fa per la festa major. I són les baralles entre quatre dames joves casades amb quatre vells, tot interpretat per homes. El conflicte ha servit en safata, ja. I aleshores hi posen pau, o intenten posar-hi pau, el rector, l'alcalde i el guàrdia civil per aquest ordre. Jo tenia 16 anys quan vaig començar a assajar Dames i Vells, a fer de vell, amb 16 anys. I amb el temps, enguany fa 46 anys que ho fem, i trobo que és la meva escola de teatre per excel·lència. Jo he nascut aquí, diguéssim, teatralment, i encara descobreixo coses noves fent-ho ara. Ara sóc l'arcabisbe de Dames i Vells, i encara ho disfruto. Encara ho disfruto i ho disfrutem, perquè el Fermí, el meu company de tota la vida, també hi és.
0: Com ho va recuperar? Perquè ja et dic, això estava oblidat.
1: Sí.
0: I això és típic de Sitges en avall, crec.
1: Sí, els balls parlats, que se'n diu així. Ara, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili organitza el 3er congrés de balls parlats, ara al setembre, i es parlarà justament de balls de gènere i colonials, no? Perquè també hi havia balls d'aquests de negrito a la negrita, per exemple. A Tarragona encara hi ha gegants que es diuen així, els gegants moros i tal, no? La qüestió és que... Ja m'he perdut ara.
0: Que com es va recuperar.
1: Ah, d'acord, la recuperació. L'Ajuntament Democràtic, el primer, cap a l'any 78 o així, intenta recuperar la festa major antiga de l'època de la República, que el franquisme va esbandir. I un dels elements molt populars era aquesta mena d'entrevés teatral, la Vall de Dames i Vells. Jo m'he trobat gent gran, dones, bàsicament, grans, que em deien, me'n recordo de versos de quan jo era petita que s'havia fet a l'any 36 o així, no?, a Tarragona, i de sobte et deien uns versots esgarrifosos en qüestió de marranó, diguéssim. És molt marrano, Dames i Vells, no?
0: Bueno, aneu molt forts en molts sentits.
1: Sí, però es veu que hi eren forts antigament. Nosaltres ens va arribar un text que ja estava censurat, havia passat per la censura eclesiàstica i, per tant, no hi havia res, ni una paraula marrana ni res. Però de sobte em trobava senyores d'aquestes pel carrer, me'n recordo una senyora d'uns 80 anys i em va dir, mira, nen, apunta, perquè m'han recordat d'un de quan era petita. Sé que és una hora incorrecta, eh?
0: Fot-li, Oriol.
1: I em diu, mira, anirem a caçar conills al cony de la Marieta, la tita per escopeta i els collons per perdigons. Toca per on? I em veus a mi apuntant això i pensant, hòstia puta, com eren antigament, no? I després n'hi ha un altre molt popular que també me l'havien dit molt, que era, mireu-se la meva dona, quina llufa s'ha fotut, de tan pudenta que n'era m'ha fet perdre la salut.
0: No, si és escatològic,
1: és
0: sexual...
1: És marrano, escatològic, sexual, tot el que
0: vulguis. I foteu també els partits polítics, feu una mica un repàs de com està el món, allà entre tot.
1: És com un Polònia, de fet, un Polònia, però local... I parlem de tot, des del món fins a la cosa del carrer del costat.
0: De fet, això ho feu per Santa Tecla, o sigui, està a tocar...
1: El 22 a la tarda i el 23 tot el dia.
0: Ara ens explicaràs com portes els preparatius, perquè tu ets el senyor director d'això, però abans escoltem una petita mostra, un petit fragment de com va engegar l'espectacle de Dames i Vells de l'any passat, que va anar a càrrec, evidentment, de l'aquí present, l'Oriol Grau.
2: Mare de Déu del remei! Esteu perdent clientela perquè el món va malament, llavors sembla que us la pela. Beneïda Santa Tecla, tant que us estimem aquí i no hem vist que favoríssiu cap tema tarragoní. Com que el cel ho feu fatal i el món com més va pitjor, al ball de Dames i Vells us donem la solució. Ha pujat al firmament el nostre amic Carles Jansà, un savi bona persona d'origen vilassecà.
3: Ell segur que us posa arreglo al desastre celestial, perquè va ser el primer mestre del nostre ball ancestral.
2: Vaya.
3: Ja fa 45 tecles, jo no havia ni nascut.
4: Vols dir?
3: I en canvi tu ja eres iaio i amb el borinot caigut.
0: Així se les gasten a Dames i Vells.
1: Sí, sí, així començàvem l'any passat, un homenatge al Carles Jansà.
0: Que anant tan forts com aneu, perquè sí, hi ha molta cosa escatològica, sexual, però, com dèiem, també li foteu als partits polítics.
1: Sí, sí.
0: No us han volgut censurar i tancar la paradeta mai?
1: Sí, més d'una vegada. De fet, hem rebut amenaces de querella criminal, hem rebut cartes del diari queixant-se i condemnant-nos a l'infern etern, i alguna gent del carrer ens ha dit que som uns poca-soltes i que no ens mereixem res. Però, malgrat tot, cada vegada que fem el ball s'omple de gent. Per tant, tenim el favor del públic, sí.
0: Qui escriu el text?
1: Entre tots, cadascú s'escriu el seu. I després tots passen per un sedàs, que sóc servidor, i que aguditzo l'enginy, afino la comicitat, apreto. A vegades l'autocensura és la pitjor, i jo intento que això no existeixi. És a dir, no ens censurem gens i diem el que
0: volem. Tu no censures res, diria, hòstia, aquí t'has passat,
1: Si puc, no, si puc, no.
0: Si puc vol dir que alguna cosa sí que dius.
1: Alguna cosa
0: t'has passat de frenada.
1: Sí, sí, és a dir, intentem evitar posar-nos contra el dèbil o contra la gent vulnerable, no? Però a vegades també, si hi ha un gag bo, doncs aprendre pel sac les normes ètiques.
0: Quantes representacions feu per Santa Tecla? De
1: 10 a 12, més o menys. És que en fem algunes de secretes.
0: Què vol dir, de secretes?
1: Per exemple, anem a la residència de la Mercè, que és una residència de gent gran, l'única que és pública a Tarragona, i els hi fem allà. Però no està obert al públic, és només per residents i familiars dels residents. I és molt, molt bonic veure Dames i Vells envoltat de vells, perquè tots els nous vells. Alguns hi riuen perquè no se n'enteren, els altres sí, però és una experiència.
0: I bolos? No en feu?
1: No. N'havíem fet antigament, però vam desistir.
0: Desistir?
1: Sí. Perquè, tret de context, costa molt entendre això. Per exemple, havíem vingut una vegada aquí a Barcelona i, esclar, comences amb la Marranó, al mig de la Rambla, i la gent no entenia què era allò, i la gent feia cara d'esgarrifant-se, i la gent s'allunyava, i vam dir, ostres, que no podem treure de context això, perquè si no, s'entén.
0: Santa Tecla, si voleu veure-ho en directe, no?
1: Exacte, baixeu a casa.
0: Baixeu a Tarragona. Que a les festes de Santa Tecla també has cantat amb l'orquestra, amb la Gramola de la iaia.
1: També. Hi havia anys que jo havia fet televisió, la primera televisió local a Tarragona, feia de reporter, deixava el micro, em vestia per fer Dames i Vells, i després, a la nit, tenia orquestra. A la mateixa festa major feia tres feines alhora.
0: El dropo vital.
1: Totes sense cobrar. És a dir, dropo vital i ruc.
0: Sí, m'ho podries haver tret molt de profit.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Clar, la teva formació, si no vaig equivocar, tu des de ben jove, 12 anys, t'has format teatralment?
1: Ja havia fet teatre, sí, havia fet molt de teatre.
0: Al conservatori, escoltes. També?
1: Havia anat al conservatori, però primer vaig anar a l'escola de teatre, als 16-17 anys. Vaig anar a l'escola de teatre municipal de Tarragona, que ja no existeix. I no vaig acabar perquè em vaig enrolar al conservatori. Bueno, em vaig enrolar a cantar. Per amor vaig canviar el teatre per la música, s'ha de dir tot.
0: Això passa.
1: Sí, exacte. Hi havia un tio que m'interessava i me'n vaig anar a fer de músic. I aquí vaig entrar al conservatori a estudiar música per tenir una certa base. Tampoc vaig acabar, vaig arribar fins a quart, però vaja, ja tenia el que m'interessava. I vet aquí. És a dir, a vegades m'he mogut no tant per la cosa professional, sinó per anar darrere una tita.
0: Ben fet.
1: Han dit així de clar.
0: I a l'escola de moda?
1: Sí, allà vaig... Jo tenia ganes d'aprendre...
0: També vas darrere un sastre?
1: No. Tenia ganes d'aprendre a dibuixar roba. A mi m'agrada molt el vestuari teatral.
0: Això a quina edat estem?
1: Ja 23, 24, ben bé. I tenia ganes de saber dibuixar les diferents textures. No és el mateix dibuixar, jo què sé, pell, que seda, que targal, que no sé què. o com que, un caient d'una roba i tal. I m'agradava això, i m'agrada molt l'aquarela, i m'agrada aquesta història, i encara faig figurins ara, o sigui que sí, sí.
0: Però tu eres un nen que cosia a casa seva?
1: Sí, sí, sí. M'agrada la prohibició de tocar la màquina de cosir, perquè la ma mare m'ho prohibia, jo quan no hi era, la feia anar. I vaig arribar a saber-ne més que ella i li vaig arribar a ensenyar coses que ella no havia après abans.
0: Clar, però tu ets fill d'un temps, ets fill d'un temps que no era molt habitual, per no dir, era estranyíssim veure a un nen cosir.
1: Clar, no feia de nen. El que passa que també és l'època en què neixen els Madelmans, que eren una mena de ninos per nens. Nines per nens.
0: Ui, si et sent algú dient això, sí, dels Madelmans.
1: Ja ho sé, ja ho sé, però...
0: Nines per nens.
1: I aleshores jo, a part de jugar, de seguida es quedaven en calçotets els meus, i jugàvem, era com una mena de sauna gai, els tenia en una caixa de cartró, i allà els hi feia casetes i tal, i els hi feia roba, i sí, sí, per mi també va ser una mena d'alliberament, de dir, ah, mira, doncs, en aquesta època puc jugar amb nines, i no està gaire mal vist.
0: Tu quan vas prendre consciència que eres homosexual, eres ben petit encara?
1: No, potser els 15-16, els 15-16 anys.
0: I com ho vas portar? O sigui, va passar molt de temps que tu dius, ostres, a mi m'agraden els homes, a que tu ho verbalitzes amb algú?
1: Sí, potser van passar 2 anys ben bé. Jo començo a sortir de l'armari als 18, quan ja ho tinc molt clar i tinc una certa consciència de col·lectiu LGTB. I a partir d'aquí començo a explicar-ho, perquè ja tinc arguments per defensar-me.
0: Ja has passat pel Conservatori de Música?
1: Sí, ja hi he passat.
0: Clar, enmig de tot aquest rebombori, l'any 1976, quan tu tens 13-14 anys, amb el dictador ja caput, el Franquito, doncs sí, va aparèixer el primer himne gai de l'estat espanyol, com va ser Libérate del Titi.

0: Verate sonant al llapis de memòria de l'Oriol Grau, una cançó del valencià Ramon Barrera, d'origen andalús, que més conegut com el Titi, que l'any 1976 doncs, va revolucionar-ho tot aquí a Espanya.
1: Sí, va ser un himne, realment.
0: Amb aquesta cançó que demanava, amb molt d'humor, s'ha de dir, amb molta alegria, que tots els homes homosexuals sortissin de l'armari. Tu quan vas descobrir aquesta cançó?
1: Doncs hi havia un local a Tarragona, que es deia 69, i la van punxar. Un local on feien espectacles de travestis. El primer local d'ambient a Tarragona, i jo diria que l'únic que hi ha hagut. I jo vaig ser molt aficionat a anar-hi, i perquè feien espectacles de travestis, m'encantava, hi havia molta cosa teatral i molta lentejuela, i al punxar-la vaig dir, ostres, però és boníssim aquest himne, que bo! I era fresc, acabava de fer-se.
0: O sigui, que tu vas anar a aquest local amb quina edat?
1: 18 acabes de fer, o 17.
0: O sigui, principis dels 80.
1: Sí.
0: I a sortir de l'armari et va costar molt?
1: No, vaig tenir la sort d'envoltar-me d'amics que ja eren més grans que jo i que havien sortit abans. El meu millor amic, Joan Maria Salvador, psicòleg, i Gai, també, d'alguna manera, va ser el meu padrí en aquest aspecte, el meu mentor, no? De dir, doncs a tu el que et passa és això, i tira pa'lante, que aquí som molts.
0: I a més, aquí han passat molts casos, no?, de persones homosexuals que ha costat molt dir-ho a casa, i també te n'adones que moltes vegades la pressió te l'estàs fent a tu mateix, i després t'alliberes, com diu el Titi, i dius, ah, doncs no ha sigut tan heavy com em podia imaginar.
1: Exacte.
0: I ara, això, als 63 anys, si fas una mica de balanç, has pogut viure la teva orientació sexual, la teva sexualitat en plenitud?
1: I tant, per descomptat.
0: Perquè has fet tantes coses que també que entenc que has tingut molts ambients diferents, has hagut d'explicar-ho moltes vegades, te n'has cansat, ho has normalitzat, també.
1: Tinc el costum de, si entro en una feina nova, i en teatre passa sovint, que de sobte estàs en un equip nou treballant, no?, cada tant temps, que al cap d'un dia o dos ja ho saben, perquè així no em trobo en situacions incòmodes. Què vull dir en situacions incòmodes? Que de sobte pues, estiguin quatre tios allà i et vulguin fer còmplice del cul d'aquella noia. I jo no vull entrar en aquests jocs perquè no m'hi sento identificat, i aleshores si ja ho aclareixo d'entrada ja no em fan un col·lega seu heterosexual.
0: Sí, però com ho fas, això? Perquè tampoc ja...
1: Amb alguna broma.
0: Us vull...
1: No, amb alguna broma, sempre l'humor per sobre de tot. I aleshores, a través d'una broma, jo què sé, no sé, ara no se m'acut cap, però en una oportunitat que hi hagi un tècnic guapo o així, dic, per favor, traieu-me això d'aquí, que me'l menjo.
0: I ja està fet, no?
1: I ja està fet, ja tothom ho entén, i ja està.
0: Al·lèrgia als matxirulos, no? I tirar cap endavant.
1: No, més que res, perquè és que no puc ser còmplice, no?, d'un joc així.
0: I si la cançó del Titi, la Libérate, va portar llum per moltes persones, ara anem a les seves antípodes, que és el tema que has escollit a la teva cançó Antillapis, que és la cançó que odies, de fet, tots l'hauríem d'odiar, ara en parlem. És del jamaicà Buju Banton i es titula Boom Bye Bye. It's like boom, bye, bye, in a body boy head. Who by now promote no nasty man, them a feed day. I no cal escoltar-la gaire més ni donar-li un segon més al llapis de memòria, perquè sota aquesta aparença de reggae simpàtic,
1: sí.
0: El missatge... Clar, jo no ho sabia, i quan m'ho has explicat dic...
1: Sí,
0: això és terrible.
1: És un crit a pallissar i a cremar homes gais. Jamaica és un dels països més homofòbics del món. La gent no en té consciència. És un país que cau simpàtic, els porros, el reggae, no sé què, però es veu que, diguéssim, a qualsevol lloc ho posa, un dels països més homòfobs i amb lleis més restrictives en aquest aspecte.
0: I tu quan descobreixes aquesta cançó?
1: Doncs justament, jo soc soci del Casal Lambda, de l'Institut Lambda, i edito unes revistes cada tant, i allà parlava d'aquesta cançó. I que l'havien amb ell suspès de molts festivals justament per aquesta cançó.
0: De fet,
1: cosa que està molt bé.
0: A l'Spotify no està, la cançó.
1: No?
0: Cosa que està
1: molt bé.
0: L'Spotify té moltes coses negatives, podríem dir, però en aquest sentit, doncs mira...
1: Tenen una mica d'ètica encara.
0: El César, el que és del César.
1: I tant.
0: Tu has patit capítols d'homofòbia en algun moment?
1: No.
0: Tens aquesta sort, no?
1: Dels greus, no. És a dir, sí que m'han dit maricón pel carrer, però això ja veus.
0: La pela.
1: Sí, exacte, també m'han dit catalonufo, o jo què sé.
0: Clar, és que anem sumant minories, sí, Oriol.
1: I som, exacte, com deia la Maria Mercè Marçal, no?, que soc tres vegades víctima, per ser dona, per ser treballadora i per ser catalana, doncs el mateix. I, però vaja, no he patit grans actes homofòbics.
0: Ja sé que el que diré ara és molt fifi, però davant d'imbècils com el jamaicà aquest, a part de que ens hem de revelar, i si cal donar una hòstia, doncs la donem i no passa
1: també,
0: res.
1: També, i tant, i tant.
0: I l'altre remei és cuidar-nos a nosaltres mateixos i donar-nos molt d'amor i alegria.

0: Alegria d'Antònia Font, sonant el llapis de memòria de l'Oriol Grau, que t'ho deixo tu, que ens expliquis per què has escollit aquesta cançó, Oriol.
1: Perquè em dóna alegria, em dóna bon rotllo, em recorda el meu home, el Javi Saragossa, que ja no hi és, però que a ell li agradava molt aquesta cançó. I, pum, de seguida penso en ell.
0: Tu vas venir a aquest programa el 2021, i de fet, quan et vam tornar a convidar, vas dir: Amparo, que heu perdut el meu llapis, no passa res, ens ho pots dir. I no, no l'hem perdut. Simplement que el 2021 tu encara estaves en un procés de dol.
1: I tant.
0: Que no sé on el tens ara, perquè...
1: No, l'he passat, diguéssim.
0: El Javi va morir el 2019, sí. I tu estaves molt fet pols, i a mi, jo volia saber, que també et puc trucar, però volia que tornéssim a passar pel llapis de memòria, perquè aquests 5 anys entenc que han donat per molt.
1: Sí, sí, em dona per molt, per superar un dol. Tinc una nova parella i tinc nous projectes i tinc el Javi en el record, però segueixo endavant.
0: L'has pogut posar en aquell lloc?
1: Sí, sí, tant i tant. I ara penso en ell i em dóna alegria, com diu la cançó.
0: Que bé, que bé.
1: Sí, tant.
0: I aquesta nova parella qui és? Podem saber alguna cosa més? Tenim un punt rosa aquí, Oriol.
1: Com us vau tafaners.
0: Com us vau conèixer?
1: Doncs mira, per una aplicació, com... que es diu Grindr. El Tinder és per heteros i el Grindr és per gais, diguéssim. I ens vam conèixer a través d'això. Som dues persones molt diferents, d'edat també, ell és molt més jove que jo, però és molt interessant, és un tio molt interessant.
0: Està molt content,
1: De professió... apicultor i gerocultor.
0: Què fa?
1: Apicultor es dedica a les abelles i gerocultor es dedica a la cura de la gent gran.
0: Molt bé.
1: I ja em preparo ja per la bellesa. Ja m'he buscat algú que...
0: Estamos trabajando en ello,
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé, Oriol. Sí, estic molt content. I, a més, suposo que durant molts anys vas pensar: jo seré vidu tota la vida i jo d'aquí no em moureu.
1: Exacte. Jo seré fidel al meu home, encara que no hi sigui. I mira tu.
0: Bueno, és un procés.
1: Està bé, i tant.
0: Col·locar-ho tot a lloc. Mm-hmm. Doncs jo crec que amb aquest missatge estem... Vull dir, no podem acabar millor el teu llapis de memòria.
1: Acabem amb una. Vale.
0: Tu vas venir aquí dient que tenies un hort fa 5 anys, que un hort era una obra de teatre. Tu el veies i veies com la formiga es barallava. Com està el teu hort?
1: Doncs està bé. Acaba de passar l'estiu, estic arrencant les tomaqueres i preparant la terra per començar a tornar a plantar les coses de tardor.
0: Sí, el show must go on, el teatre continua.
1: Continua. I a més la natura no s'atura mai.
0: Això és veritat,
1: La cabrona. Sempre canvia.
0: Com nosaltres, que som natura, al final. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et donaré dues opcions, que a més són molt diferents entre elles. Tenim Inici de campana, de Maria del Mar Bonet, i també tenim Hey, Big Spender, de la pel·lícula Sweet Charity. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, sí, sí.
0: És que aquí se'n riuen del meu anglès i ara he decidit que ja em tiro a la piscina i ja dic Sweet Charity. Doncs parlo així com si fos d'Oxford.
1: És molt bonica la Sweet Charity, perquè la pel·lícula i la cançó, perquè és un treball excel·lent de Bob Fosse, que és un mestre de l'art musical, no?, de les pel·lícules. Però em quedaria amb la Maria del Mar Bonet, perquè és una cançó que és tan moruna, tan àrab, diguéssim, que dius, és que som germans. Com podem negar aquesta evidència?
0: Sí, està en Mediterrània.
1: Exacte. Només sentint-la, mira, només sentint-la ja dius... Si és Mediterrani pur.
0: Clar, és que estem allà.
1: Som allà, sí, sí.
0: Doncs, Oriol Grau, ha sigut un veritable plaer.
1: Igualment.
0: Tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, guapo.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora a les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: mañana sobre Moscú ha dejado al menos 2 muertos y 6 heridos.
1: Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. En menos de una hora comienza la jornada de domingo en la Liga con el choque entre Getafe y Málaga en el Coliseum, y a partir de las 4 y cuarto echará a rodar el balón en el Metropolitano con el derbi de la capital entre Atlético de Madrid y Real Madrid, con el reencuentro entre Simeone y Mourinho.
3: La realidad, hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad que hay, por obviamente la competitividad que hemos logrado recuperar en estos últimos 15 años.
4: Los derbis son historia, son cultura, son pasión de los aficionados.
2: Y en motos, Gran Premio de Austria con victoria hace unos minutos de Ethan Guevara en Moto2, y recordamos que a las 2 de la tarde comienza la carrera de MotoGP con Jorge Martín desde la pole y Marc Márquez segundo.
1: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
5: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
6: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Carons.
7: Bon diumenge, Màxim Castillo.
6: Ara farà un any. Sí, jo crec que pels vols del setembre de l'any passat, després de veure Compto cada passa meva sobre la terra, de Lluís de Cuniller, en direcció de Xavier Albertí, el nostre crític teatral Oriol Puigtauler va dir aquí.
8: Ho hem de dir ja. Oriol Genís és el millor actor de Catalunya.
6: Pam. Oriol Puigtauler, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia, bon diumenge.
6: Segueixes pensant el mateix?
9: Home, i tant, cada dia més, cada dia més.
6: Bon dia, Oriol Genís.
10: Hola, bon dia.
6: Com dus els elogis als teus meravellosos 76 anys?
10: Bueno, sí. Intentant no pujar-me excessivament de la parra, però pensar que també està bé que t'ho diguin, aquestes coses, perquè sempre reconèixer la feina d'una, a tothom li agrada, no, que li reconeguin. Mm. I aquesta és una cosa, doncs, que agraeixes i que també et dona aquestes ales de seguir fent coses una mica, no? Et dona aquests ànims, et tira la gasolina al dipòsit, no?, per poder també tirar endavant. Mm.
6: Te l'han reconegut tard, però, la feina, creus?
10: No és que me l'hagin reconegut, és que ha passat això, no? O sigui, ha arribat un moment que ha començat a passar aquesta cosa, no? I jo crec que, bueno, que va una mica d'acord també amb la meva trajectòria. He tingut jo una trajectòria una mica desigual, com el Guadiana, no?, que apareix i desapareix, no? I llavors anava fent meandros i coses que ja, pum, m'ha tornat a sortir. I ara, de cop i volta, bueno, he tingut una bona ratxa de fer coses, he pogut aprofitar, he pogut, diguem-ne, tenir projectes interessants per fer. M'han ofert coses i jo també he procurat fer coses que m'interessava fer, i per tant, d'alguna manera, tot ha ajudat a que ara passés això que està passant, no?
6: Sí, que la Beckett, per exemple, això és inèdit, no?, dediqui un cicle a un actor.
11: Exacte.
6: En actiu, a més a més.
11: La sala Beckett, la casa de la dramatúrgia catalana contemporània, que havia dedicat i ha dedicat cicles des del Pepito Benet i Jornet, el Sinisterra, la Lluïsa Cuniller, enguany, aquesta temporada, per primer cop a la història, dedica un cicle a un actor que és l'Oriol Genís, i que de fet ha inaugurat la temporada aquesta setmana amb un espectacle d'Oriol Genís.
6: Sí. Per cert, que és un homenatge en el que et fan pencar, eh? És curiós,
11: home,
6: això, l'homenatge no està allà tirat a la butaca i veient passar.
10: No. És que et vagin dient coses, que t'ho vagis plorant.
6: Ni tirant-te floretes, exacte.
10: No, no, no.
6: Aquesta és su vida, Oriol Genís.
11: I a més, són espectacles on treballes molt, eh? On te'n fas un far.
10: No faig res allà, si escolta, ho fa tot el Villarrosa. No, això és el bo de tot. I la Déu deia, no és que estigui assegut amb el butà que em diguin coses maques, no, és que sóc jo que estic allà treballant, suant la cansalada, i vinc a fondre-li, i llavors aquest... Però bueno, això ha sigut una proposta del Toni Casares, que li vaig proposar de
6: fer... Director de la sala.
10: Sí, director de la sala Beckett, i li vaig anar a vendre una moto, perquè els actors també hem de vendre motos, de tant en tant, no només hem de fer espectacles, sinó vendre la moto, a veure si algú la compra, i li vam presentar per fer La mort a Venècia, el Tomàs Mann, amb una versió amb el Via Parcerissa, que és un director jove amb el qual ja hem treballat anteriorment amb el Pasolini, i aleshores ella s'ho va escoltar molt atentament, i al cap d'uns dies em truca i em diu, mira, allò no ho farem, però et proposo fer aquest cicle.
6: A canvi,
10: A canvi et proposo fer el cicle.
6: Seràs el protagonista.
10: Sí, de moment vaig quedar una mica bocabadat així, sense paraules, sense d'això. Però bé, bueno, al final les raons eren aquestes, que buscava una mica un perfil diferent. Jo crec que és una gran idea això de trobar, d'obrir aquest canal. Jo crec que serà una cosa que continuarà.
6: Exacte.
10: Ja no m'ho ha dit, però penso que continuarà.
6: Tant de bo continuï a la Beckett o altres llocs. Sí.
10: Clar, i tindrà aquesta cosa de reconèixer el treball dels intèrprets, que no només ens que dediquem a fer la nostra feina, que és a fer d'actors, sinó que també proporcionem idees, busquem autors, busquem coses, busquem projectes per tirar endavant, que van més enllà i que aquí ens entronca amb la dramaturgia i l'autoria, sense que siguem autors ni dramaturgs, ja. Evidentment.
7: Ara anirem amb el primer espectacle que ha inaugurat el cicle, però quines altres tres obres podrem veure?
6: Bé,
7: la de la Coniller, que citàvem abans, no?
6: Cada passa meva sobre la terra, monòleg escrit per la Lluïsa Coniller, per l'Oriol Genís, expressament per l'Oriol Genís. Es veurem Barbagàlia, aquest muntatge...
7: En van parlar aquí, en el seu moment.
6: Muntatge, que són dos monòlegs de la Víctor Català, amb la Paula Blanco, la tieta, i l'Oriol Barbagàlia, dirigits per l'Albert Arribas. Mm. Després veurem d'un muntatge que, per mi molt mític, que es va veure a la Beckett de Gràcia, Vespres de la Beata Verge, de l'Antonio Tarantino. Això serà en format lectura.
7: Era allò del pare que feia aquell monòleg amb el cos present del seu fill suïcida?
6: Allò
7: tremendo, eh?
6: Tremendo. Allò s'havia vist a la Beckett de Gràcia, al Brossa, a l'Acadèmia, no?
10: A l'Acadèmia, sí.
6: I després... Hi haurà un grec que tancarà el cicle Oriol Genís, que no s'ha dit encara.
7: Però s'ha anunciat o no?
6: No, però...
10: Hi ha un broche d'oro.
6: Una cirereta del pastís.
10: És una cirereta. No?
7: Ara t'ha sortit una mica...
10: Està millor.
7: T'ha sortit Andrés Villarrosa,
10: això. No, ha sortit...
7: Què ens pots dir, home? Què consistirà?
6: Exclusiva.
10: És un treball amb la Júlia Genís, amb la meva filla.
7: Una tal Júlia Genís,
10: que llavors... emparentem, diguem-ho així, tanquem el cicle, comença el cicle amb el Rosic amb el Villarrosa i l'Oriol Genís, i tanquem el cicle amb el Marc Rosic, l'Oriol Genís i la Júlia Genís, no? I d'aquesta manera, diguem-ho així, que fem aquesta mirada cap al futur, que és la Júlia.
7: Però què fareu aquí, pare i filla?
10: Aleshores, el que fem és una... Això no ho dieu a ningú, que no...
6: Toni
7: Casares tanca el transistor.
10: Sí. Vale, baixeu el volum. Fem un treball sobre Bertolt Brecht i Courbet, que ens interessen, però són aquests autors que sempre portes a la motxilla, sí. No? A veure quin dia podem fer això. I, bueno, aquesta vegada... sembla que ho farem. No?
7: L'Òpera de Tres Rals no, que aquesta ja està feta,
10: Ara que el Marc Rosic s'ha ficat amb l'Òpera de Tres Rals, s'ha ficat amb aquesta cosa, diguem-ne, de traduir aquesta nova versió de l'Òpera de Tres Rals que ha fet la Marta Pazos al lliure i al grec, doncs ara ell també s'hi posarà.
6: Com que té poca feina el Marc Rosic, fa poques coses...
10: Em sembla que aquesta vegada només tindrà això.
6: Però jo vull dir una cosa.
7: Endavant.
6: Que serà molt bonic veure l'Oriol amb la Júlia Genís, la seva filla, però que el debut teatral de la Júlia Genís professionalment va ser el Maldà, amb aquell espectacle que es deia Cabaret Protocol, de l'Helena Tornero, dirigit per l'Ester Nadal, que també hi havia l'Òscar Matxancós, pianista, i allà va ser el debut de la Júlia, no? Que era molt jove, llavors.
10: I, a més, no feia una cosa fàcil, perquè la Júlia la fèiem estar d'espectadora. Som tan moderns que fem aquestes coses.
6: Molt moderns.
10: Tu et poses d'espectadora i et sona el mòbil. Nosaltres et fotrem una bronca, perquè estem a l'escenari i direm, ostres, per favor, perquè no saps que s'ha de tancar el mòbil. Noia! Llavors tu has de fer que t'agobies molt i que estàs molt allà amb la... Bueno, i al cap d'una estona, quan els vells de l'escenari ens encallàvem, llavors sortia ell i feia un monòleg i deia, és que n'estic cansada que us queixeu, estic cansada de les vostres queixes, estic cansada d'això. Feia un monòleg i, clar, no era fàcil, jo, però en aquell moment he de trencar la quarta paret, entrar a escena i agafar el protagonisme a l'escena. Bueno, allà va ser una cosa...
6: I devia tenir la Júlia 18 anys, així, o no
10: sé.
6: Sí,
10: estava a l'institut,
7: Tornarem a parlar d'aquesta relació paterno-filial.
12: Tantes coses a dir.
7: És que hem de parlar de moltes coses, bueno. Però bé, vindrà o no vindrà l'Andrés Villarrosa, Oriol?
10: Ai, senyor.
7: Vindrà o no vindrà?
10: No em treguis aquest tema, perquè és que ja li diem, amb el Rosic ho diem, acabarem malalts darrere d'aquest home. Aquest home és una cosa que ens fa tronar i ploure.
7: Cantant melòdic del Parroquí i les Americanes Llampants.
13: Aprendes una cosa de memòria? Eso no es ser artista, es ser esclavo. Obedecer a directores, agentes, coreógrafos. Esto es pasto de funcionarios. Ensayar día sí y día también. Eso es sopa boba de tontos. Hacer cada día función, no. El arte es efímero y se da cuando se da. y cuando se quiere.
12: Y no sabrán decirme ustedes
14: qué fue de Andrés Villarroza.
10: ¿Qué fue? ¿Qué fue?

0: sé.
1: Heu d'anar a veure l'Andrés Villarosa si es presenta. Si es presenta a la sala.
2: Tot això va començar, o sigui, amb un cantant de la teva família que portava perruquí. Això és veritat?
3: Sí. Un dia la meva mare em diu, mira, el Xupi, que era un senyor...
1: Ja
3: que a més a més el seu fill encara és músic i encara toca coses, no?
1: El Xupi?
3: Sí, sí, el Xupi. El Xupi era un cantant d'orquestra, que tenia una orquestra i tocava. Llavors un dia em va dir, el Xupi porta perruquí. I vaig dir, ostres, això del perruquí em va quedar gravat, això del perruquí.
4: És que s'ha perdut molt el perruquí,
3: clar,
4: eh?
3: Clar, que sí.
1: Deixa'm dir que, per sort,
4: tots van a Turquia ara.
2: Deixem-lo, no?
3: A veure, el perruquí té una història, perdona que faci una digressió. La perruqueria Santos és especialista en perruquins. No sé si ho sabeu, això.
4: No, el Toni Santos,
3: que treballa
4: fent els cabells, els perruques de la majoria d'espectacles de Catalunya. Toni Santos.
3: Doncs ell, quan estaven al carrer Santana, i ara que estan al carrer, que no me'n recordo com es diu, han canviat de carrer perquè no podien pagar el lloguer, que són les que passen a Barcelona, que han de canviar de lloc.
4: Sí, sí.
3: Doncs aleshores tenia un apartat amb unes cortines que es tancaven i la gent que portava perruquins discretament obrien la cortina, tancaven la cortina, li treien el perruquí, es quedava com es quedava, i llavors li deixaven el perruquí, li tornaven a col·locar, i això era una cosa de discreció absoluta.
1: I el Xupi anava aquí,
3: però el Xupi portava perruquí. I llavors resulta que, clar, això del perruquí vaig pensar, ostres, això és molt maco, no?, perquè un cantant amb perruquí, tot va començar a partir d'aquí, amb això. Llavors vaig pensar, home, les americanes brillants, aquestes coses, fer un personatge que fos això, amb bigot i postís, amb patilles, tot postís al perruquí, i llavors, quan el teníem ja muntat, vaig dir, me'n vaig a la Bodega Bohèmia, i ens dic a la Bodega Bohèmia si puc anar a treballar uns quants dies en allà, no?
1: Explica-li a Clàudia Arcarons.
4: Que és molt jove, la Clàudia.
1: Sí, què era la Bodega...
3: La Bodega Bohèmia
1: sempre
3: estava...
1: fa servir de frontón, eh? Oh, ja em perdonaràs, Clàudia.
2: Ui, ja ho entomo.
1: Explica-li les Clàudies Arcarons de l'audiència, no? La gent de 20 i pocs anys.
3: La Bodega Bohèmia estava al carrer Lancaster, que és una travessia del carrer Nou de la Rambla.
1: Barri xino.
3: Barri xino, absolut. I aleshores estava allà entrant a la dreta, hi havia un senyor a la porta que deia, entren, passen. No era un tuguri, un xiringuito, realment un xiringuito. Entraves a dintre, hi havia un mirall. Llavors hi havia un senyor que tocava piano, que estava sempre d'esquena al públic.
2: En perruquí o sense?
3: Sense perruquí, que era l'únic que no portava perruquí. Que ara no recordaré com es deia.
4: L'únic de tot el local que no portava perruquí.
3: Ja
4: et vindrà.
3: Llavors, aquest senyor tocava piano d'esquena al públic, absolutament d'esquena. I llavors, allà sortien gent que havien sigut cantants, o havien sigut gent que tota la seva vida, la seva afició, era cantar i eren les varietats, i simplement que anaven allà a cantar, no? I aleshores hi havia com una ronda de cantants, un darrere l'altre. Hi havia tres passis, començaven a les 8 del vespre o així, el primer passi, que era el més avorrit perquè tampoc hi havia tant de xou, un que començava sobre les 10, m'imagino, i l'altre començava a les 12 o alguna cosa així. Bueno, llavors hi havia tres passades. I tu anaves passant per tots els d'això, no? Arribaves allà a les 8 del vespre, et reclames, et vesties, i començaven els passis. Quan acabava una roda, començava la segona roda i la tercera roda. La gent sopaven allà, els que cantàvem, sopàvem allà, després ens preparàvem pel segon passi i el tercer passi. I això s'acabava la matinada. Feia una calor espantosa.
4: Tothom fumant, evidentment.
3: Tothom fumant, era molt per local, molt petit, amb tauletes.
4: I això quins anys era, quan tu hi vas actuar?
3: El 91-92, ja va ser. I llavors la Bodega Bohèmia era un lloc on li havia fama de que la gent anava a enriure-se'n, això m'ho van dir encara ahir, de la gent que estava actuant. Jo
1: de les velles glòries cabareteres. Sí. No, mira, com les glòries cabareteres, vaja, com el les nostres estimades glòries.
3: I tant. Jo discrepo una mica, la gent no anava tan bé, la gent va riure, sí, però ells ja jugaven aquest joc. No? Ja s'acceptava una certa complicitat de tot això. Vull dir, els hi feia tanta il·lusió fer allò que feien, que en el fons allò entrava dins d'un lloc que no era una burla descarnada. Era un altre tipus de cosa, no? Crec jo, vaja. Bueno, llavors resulta que allà hi havia tota aquesta ferum de... Hi havia dues persones que venien de travessis, una Gilda Lobe i l'altra, tampoc recordaré, l'Andre... Com es deia aquell home? Bueno, perdó, ahir no me'n recordo.
4: Bueno, la Gilda Lobe mítica,
1: que
3: va morir fa poc.
1: Sí.
3: I una altra que també feia, que em recordaré el nom també, que feia de travesti, els dos.
4: La Carmen de Mairena no hi havia actuat?
3: Poder sí, més antiga.
4: Però no fixa, no.
3: Quan jo vaig a ser-hi, no? I després hi havia el Manolo da Costa, que era un senyor que feia una imitació del Machín, però més que cantava molt bé, Manolo da Costa, la seva dona, que també cantava, que era una que també cantava estupendament bé, molt, perdó, estàndards italians, cantava, i, bueno, tot, gent tenia diguem-ne, estils diversos.
1: Bueno, en qualsevol cas, és una Barcelona desapareguda,
3: desapareguda
1: i aquest espectacle, clar, el que fa és també retre un homenatge a tota aquella nit i a tots aquells artistes, artistes.
3: Sí. Artistes, artistes.
1: Artistes, artistes.
3: Per això, no? Villarosa
1: fora
3: diu
1: del
3: això.
1: Temps, fora clar. De les modes, clar. Fora del màrqueting.
3: Per això diu allò, això, Villarosa. El arte es efímero y se da cuando se quiere dar. I no, no cal ni prendre's una cosa de memòria, ni assajar. Vull dir, aquest és el tipus de funcionament. Tu eres artista i vas allí i haces les coses que haces perquè eres artista. Mm-hmm. I s'ha acabat el bròquil, eh? I deixem-nos estar que es dirigeixin, que ens diguin que vas a fer això, i que tota aquesta història, fora, no? L'art en el sentit més, més així de la paraula, no? I tota la gent allà de la bodega primer, tots portaven perruquí. Que aquesta és una cosa que a mi em va sorprendre.
4: El Santos estava content?
3: No,
4: anàvem fent perruquins.
3: I n'hi havia un que portava una perruca així, com molt arrissada, fins aquí baix, com de Beatle, però arrissada, no? I llavors jo pensava que me n'han fotut aquesta gent, no? Perquè tots. Bueno, és igual. Una de les persones que actuaven allà portava perruquí i les perruques de senyores se les posava sobre el perruquí.
4: Oh, doble no capa, doble capa.
3: Compartíem camerino, jo ho veia això, clar, i clar. El perruquí quedava tot així.
1: Bueno, doncs aquesta setmana la Beckett, una mica aquell esperit de la bodega bohèmia, ha tornat a emergir.
4: Bueno, que avui és l'última funció,
1: avui és l'última.
4: A les 6 de la tarda, no?
3: Sí. Per sort ha vingut cada dia, el senyor aquest, arriba tard però arriba, i d'alguna manera cobrarà per això. Perquè li vaig dir, si llegues tard no cobres.
1: Oriol.
4: Digui'm.
1: Oriol Genís, clar. Ara has d'estar Oriol crític. Oriol Genís. A veure, tu t'hi poses bastant tard amb això del teatre, estudiar-lo, no? En
3: 27.
1: Vas anar a l'institut,
3: sí.
1: No? Abans de donar uns quants toms per la vida.
3: Sí,
1: no? Perquè això. A la teva família, tu ets fill únic, el teu pare volia que fossis advocat.
3: Advocat.
1: Home de lleis.
3: Sí. I jo vaig torçar-ho, vaig dir, bueno, vull fer filosofia i lletres perquè així compensaré per la part, diguem-ne, aquesta de la literatura i tot això, compensaré la cosa aquesta de les lleis. Quan vaig veure que les lleis ja no funcionaven i que jo no estava fet per fer lleis, doncs vaig dir, fora, s'ha acabat, i ho vaig deixar-ho tot i vaig entrar a l'institut. La meva promoció són el Manuel Dueso, que en Pau Descansi fa poc va morir, l'Hector Costa, la Montse Guallar,
1: la Belfolk també?
3: Benz, la Belfolk, i que fa poc vam compartir la corona d'espines, que no havíem treballat mai junts, i va ser també
1: ostres,
3: una cosa preciosa, sí, treballar.
1: Quasi 40 anys després, sí, retrobar-vos allà.
3: I tant, gent de la meva promoció. Una promoció que, bé, era aquell moment...
1: Amb una frase, com descriuries l'ambient teatral de la Barcelona dels 70, on tu comences, tu has fet de tot a la vida,
3: sí.
1: Vas començar fent familiar, crec, el primer, no? Amb un grup que tenia un nom que m'agradaria sentir-lo.
3: La Trepa.
1: La Trepa,
3: i lo de Cuc.
1: Sí, i un altre, com es deia?
3: Terrabastall. Vallvantall.
1: No,
3: el Terrabastall va ser una cosa que vam fundar amb el Manel Dueso. El Manel Dueso era molt amant dels jocs de paraules, i feia que, com que era poeta també, se li va acudir a ell aquest nom, no? I vam dir, home, això és molt llarg, no? Terrabastall, tall, Vallvantall, no? Però bueno, ho vam adoptar, vam agafar el nom aquest i ens fèiem cercaviles, perquè nosaltres, sí. Quan vam entrar a l'institut, teníem vocació de teatre de carrer. A l'institut es feia teatre de text, bàsicament, no? I nosaltres vam rebel·lar contra això i vam fer una aposta per fer teatre de carrer, teatre d'una altra mena. Vam a segon curs, vam desertar de l'institut, ens vam anar a fer teatre de carrer, perquè volíem proposar que l'institut fes tota una vertent de teatre de carrer. Uh-huh. No? De fet, vam fer una proposta de pla d'estudis nou.
1: Sense ells no hi hagués hagut Fira Tàrrega.
4: Exacte.
3: Bueno, una cosa així. I llavors, per nosaltres, els comedians eren la nostra, diguem-ne, on ens emmirallàvem, érem els comedians, no? Que va ser en la transició, quan va començar, quan va morir el Franco, d'aquest dels collons, i quan vam estar ja una miqueta, ja començar a respirar una mica un altre ambient. Va ser aquest moment que vam poder viure.
1: Sí. I gràcies al teatre ja t'has tret les inseguretats, la timidesa, tot això.
3: Bueno.
2: Jo no el veig gaire tímid, ara ja.
1: Pues ell parla sempre d'una timidesa, no sé si... te comentes patològica, no sé si t'ha donat problemes a la vida o no, aquesta timidesa o aquesta inseguretat.
3: Un dia em vaig quedar molt parat perquè un amic meu, el Jordi Armengou, em va dir que quan vaig entrar a l'institut em veia d'una manera tan tímida, i vaig pensar, carai, tu potser sí, no? Jo no era conscient d'això, no? Això fa poc que m'ho va dir. No, bueno, crec que sí, que hi havia una timidesa incipient i que d'alguna manera la cosa... no és que s'hagi canviat, però ha evolucionat cap a una altra cosa, no? Crec que la timidesa ha evolucionat cap a una cosa hipocondríaca. Sempre hi ha un punt que les coses, bueno, es reverteixen d'alguna manera. Però bé, escolta, la feina del teatre ha sigut la gran... Jo crec, el gran... el gran magma que m'ha ajudat a ser d'una altra manera, també, no? I que m'ha ajudat a obrir-me cap a... Bueno, diuen que la relació que hi ha entre un espectador i un actor és el voyeur, l'exhibicionista, no? Mm-hmm. Aquesta és la transmissió, diguem-ne, psicològica.
4: I tu ets bastant exhibicionista, Oriol, t'hem vist el cul bastantes vegades.
3: Què vol dir? Mai ho he fet.
4: Home, alguna vegada jo t'he vist el cul, eh? Alguna vegada.
1: Fer-ho amb un cartell.
3: Sí.
4: Exacte, fa poc el cartell del Com toca de passa meva, aquí el programa del cicle de la Bé, que et surt aquí... nu, però molt decentment, que sí, no es veu res. Sí, sí. Bueno, el gangbang, ensenyant
1: gangbang
4: el cul...
1: Mira, ara que dius gangbang, jo crec que ha arribat el moment de recordar els moments, dos o tres moments estel·lars de la carrera guadiana de l'Oriol Genís.
0: I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara... Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot... Prepari'm, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc.
1: Aquest em podria ser un bastant el mític Sony Tot.
3: De
1: Mario Gas, eh?
3: Sí.
1: Mare
3: sí.
1: meva.
3: Aquest va ser un dels muntatges, diguem així, forts, en els quals vaig participar, no? Estava fent l'Estranya Pareja amb el Paco Morán i el Joan Pera, i la Maria, la meva dona, em va dir: presenta't al càsting de la Sweeney Todd. I vaig dir: no, home, no, perquè m'haig de presentar al càsting de la Sweeney Todd si estic treballant en això amb el Borràs. Faltaven 9 mesos per acabar. I llavors, no, portava ja 9 mesos fent la seva pareja. I em vaig presentar al càsting i em van agafar. Mario Gas havíem fet, també amb la meva dona coincidíem, havíem fet òperes al grec, havíem cantat...
1: Aquest senyor canta, eh?
4: Sí, el senyor canta cantant. Sí. I tu formaves part del cor mític dels homes, el cor d'homes i dones del Sweeney Todd.
3: I tu, el
4: de cantar, d'on et ve? De Badalona, de Sarsueles, d'on et ve el cantar?
3: Em ve de la Sarsuela, això, sí, del cabaret. Sí. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat el cabaret de la Sarsuela, i vaig començar a estudiar cant amb la Lina Richarte, una senyora que és la que va gravar la cançó de Morir de Guerra, la primera que es va fer després de la censura franquista, que es va tornar a editar un disc de la cançó de Morir de Guerra amb l'Ausenci, i era el meu pare, era un gran malhomen, i jo vaig escoltar molta música a casa, la música i l'òpera, jo volia ser cantant d'òpera, i la cosa va quedar... Doncs,
1: t'arribava?
3: Cantant de cabaret.
1: T'arribava
3: Sí, bueno, m'arribava... Bueno, no, perquè hi havia coses que em costava de fer.
2: Justet.
3: Em vaig quedar una miqueta justet allà a part de dalt. I llavors vaig dir, bueno, doncs canalitzem-ho cap a la part del cabaret, cap a aquestes coses. Sí,
4: I jo dic que, per mi, com a espectador o com a crític, digue-li Atxe, també, jo crec, no recordo exactament quin va ser el primer espectacle que et vaig veure tu en escena. Però jo recordo aquells cabarets literaris estupendos, el Xavier Albertí, sí, el Crònica Sentimental d'Espanya, la Sala Montaner, el PPP, sobre el Pasolini, l'Espai Lliure, de descobrir una sèrie d'actors, no entens, el Montse Esteve, el Xavier Pujolràs, l'Helena Lambert, que veu fundar, no, la companyia La Reina de la Nit, que també això sembla aquesta vinculació, Albertí Cuniller, que encara segueix, no? Encara continua.
3: I tant. Amb l'Albertí, la primera cosa que vaig fer va ser el càndid del Bernstein, el Romea, que va ser després del Sweeney Todd. Vaig fer un càsting i em va agafar. Llavors vam fer...
1: Però, un moment, et va agafar perquè el vas trucar?
3: No, aquesta va ser perquè vaig fer un càsting.
1: Ah.
3: Quan el vaig trucar va ser, quan no tenia feina, el vaig trucar per fer una altra cosa, va ser quan em va dir que m'havia de deixar fer una fel·lació escena, que va ser amb el PPP.
1: Ah.
3: I al final no la vam fer la fel·lació, no?
1: No es va fer aquella escena, al final.
3: No, es va fer simulada.
1: No, t'ho deia perquè tu no t'han caigut mai els anells en moments que, en aquesta carrera guadiana que dius, moments que no has tingut feina o que has estat més aturat, tu agafaves el telèfon i trucaves a qui fos...
3: Sí. Bueno, jo he fet dues coses.
1: Per demanar a treballar.
3: Sí, mirava a veure si això ho he fet més cap aquí. Si veieu allò que diuen repartiment en curs. Oi, això és la gran ocasió. Repartiment en curs vol dir trucar a la persona en qüestió, a la directora en qüestió, al director en qüestió. Escolta, que m'interessa molt aquest autor, que és veritat, en aquest cas és veritat sempre, i bueno, escolta, una cosa, a veure si tens algun paper que d'això. No? A vegades tenia sort, a vegades no tenia sort. Però abans d'això, que ja va ser a l'escola, penso una mica de la nostra promoció a l'institut, era, si no tenies feina, te la buscaves tu. I muntaves coses, no? Llavors, no érem aquests actors que esperàvem només el telèfon que es truquessin, sinó que, a més, sí, bueno, muntàvem el xiringuito, muntàvem coses, per això hem muntat obres, companyies diverses, per això hem muntat obres, perquè quan no teníem feines muntàvem una cosa.
4: Amb Teorema Teatre, no? Amb la Maria Andreu també, us inventeu projectes.
3: Sí.
4: On tu treballes,
3: sí.
4: O no, també amb altres directors o actors.
3: Clar, tot va començar amb el Terrabastall, després vaig fer l'Arrenca Cors, hem tingut diverses companyies petites, amb les quals hem estat portant endavant projectes com el Boris Vian, aquestes coses així, no? Bueno, vull dir que...
1: Actor proactiu. Per tant, moments estel·lars, finit tot, que encara està sonat de fons, sí. Crònica sentimental d'Espanya i gangbang.
4: Gangbang, que abans parlàvem del cul de l'Oriol, aquell espectacle va veure molts culs, perquè era... Ja si us recordeu, el T6, l'enyorat projecte T6 del Teatre Nacional, on hi havia una sèrie de dramaturgs, dramaturgues que estrenaven i dirigien els seus textos, i llavors Gangbang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, que va ser un espectacle que va tenir polèmica ja mentre s'assejava, perquè una sèrie de mitjans de dretes i molt catòlics estaven... i escandalitzats abans de l'estrena perquè aquesta obra està ambientada en un bar gai, de sexe gai...
1: Al costat de la Sagrada Família.
4: Durant la visita del Papa.
1: A la Sagrada Família.
4: Exacte.
1: No aquesta última d'aquest any,
4: no,
1: eh?
4: No, no.
1: Una d'imaginar...
4: Bueno, l'espectacle es va estrenar el 2011, però aquest espectacle, a part que estava molt bé, el text estava molt bé, el muntatge estava molt bé, l'enyorada també companyia T6, on hi havia des de l'Anna Moliner la gran Àngels Poc, i també el Negrier, el David Bert, l'Òscar Castellví...
3: El Jordi Figueres.
4: El Jordi Figueres. Què va passar amb aquest espectacle? Tristament que va haver-hi un fet en una funció.
1: Però és que tenim el moment.
3: Ah, sí?
1: Escolteu. Moment de què està passant.
4: Això és molt fort, eh?
1: Silenci, i al final aplaudim, perquè els actors us vau quedar allà, impertorbables. Sí, sí, tu com ho vas viure, allò, Oriol Genís?
3: Bueno, allò va ser inesperat, va ser justament una part que deia jo del text, no?
1: Tu donaves amb tanga, per cert.
3: Sí, jo el Miró ja li deia, a veure, escolta'm una cosa, jo havia de cantar el Cara al Sol mentre se'n pixaven a sobre. Això era una de les escenes que hi havia gangbang, una cosa molt senzilla, molt d'aquesta. Això de la lluvia dorada, no?
4: Ara, molt pel públic del TNC de diumenge tarda. Vols autocars d'Igualada.
3: Jo li deia, a veure, jo vull que els de vestuari m'agradaria que em fessin un vestit per sortir del teatre sense que em reconeguin, perquè si canto el Cara al Sol mentre m'estan pixant a sobre, em fotran la cara nova. Bueno, això no va passar, per sort, i d'alguna manera doncs allà hi havia tota una sèrie de components i un d'ells era aquest. Quan vam anar el moment que jo deia que anava amb aquest tanga i em insinuava amb un dels clients de la discoteca i li deia, preneu i mengeu-ne tots, que aquest és el meu cos, en el moment que deia això, va ser quan van saltar els dos de Cristo Rei, que no es van a poder aguantar, perquè això ja va ser... Per això parlen de Déu, per això parlen de tota aquesta cosa, que el nombre de Dios en vano, totes aquestes coses que dèiem quan...
4: Clar, van entrar, van saltar a l'escenari, clar, més de sala tallers, que l'escenari és a peu pla... Van tirar
3: bombes fètides.
4: Bombes fètides.
3: Van envair l'espai escènic. El d'Òscar Castellví, que estava a la barra, perdó, a la barra fictícia de l'escenari, li van aixecar un dels tamborets de la que hi havia al bar, i llavors li volien fotre el tamboret pel cap, que en aquest moment va ser un moment crucial. Perdó. Llavors la cosa es va apaivagar, va sortir la regidora, que lamentablement no recordo com es deia, superdisparada a perseguir-lo i a fer-los fora de l'escenari, que va ser una dona que va tenir un reflex...
1: Vista.
3: Bueno, la feina de la regidora és aquesta, però a més va fer-ho, va sortir disparada, els va perseguir, se'n van anar, per sort la cosa no va anar més enllà que això, però els que estàvem a la barra, diguem així, esperant, ens vam quedar tots imperterris, esperant que s'acabés tot allò, no? D'alguna manera, clar, no sabien què fer. Com que a partir d'aquí es va fer una reunió amb Mossos d'Esquadra, una reunió amb el... I es va decidir que a partir d'aquell dia hi hauria un mosso d'esquadra a cada cantó de l'escenari.
4: Imagina.
3: I es va fer la funció amb els mossos d'esquadra protegint l'escena.
4: Sí, sí, i m'explicava l'Òscar Castellví, que també era un dels actors d'aquest espectacle, que més en aquella escena ell anava amb una màscara com d'aquestes mexicanes de lluita lliure, que clar, ell quasi no veia res, va veure un tio... Clar. I clar, que molta gent del públic es pensava que formava part potser de l'espectacle, i també que aquests feixistes que van fer aquest atac contra aquest espectacle envaint l'escenari... Ja havíem vist l'obra, em deia l'Òscar, diu, perquè és allò que la sala de tallers, clar, ja van saber sortir la platea a l'esquerra per sortir directe a la porta, perquè si vas per la dreta, vas als lavabos, has de fer la volta per darrere, i deia l'Òscar. Segurament ja havien vingut a veure l'obra un dia, i llavors aquell segon dia van fer aquest atac en aquest moment.
3: Clar.
4: Allò va ser molt sonat.
3: Van caldejar l'ambient, això que deies tu abans, a algunes, em sembla que era Telecinco, algunes televisions generalistes, perquè es passejaven per fora del TNC, no? I la d'allò era, aquí s'està fent una obra contra el Papa, o no sé què, deien coses així, no? Van caldejar l'ambient amb una manera determinada, i ja la van preparar les coses.
1: Molt bé. Escolta, i un altre moment estel·lar en la teva vida podria haver estat en la teva carrera Cómeme el coco negro de la cubana.
4: Oh, ai, Oriol, això que no vaig llegir...
1: Mira, ho vam llegir al País, no aquella entrevista que et va fer el Jacinto Antón, ara aquest agost, al
4: quadern.
1: I els vas dir que no a la cubana?
3: Sí.
4: Hosti.
3: Bueno, aquesta... Les contradiccions que tenim tots a vegades, no? A veure, en aquell moment que estava, que el Jordi Milán em va veure fent una cosa que era un cabaret antimilitarista que vaig muntar jo, que es deia Soldadito Valiente. La meva, hi va haver una època que vaig militar en l'antimilitarisme i en el MOC, en moviments d'objecció de consciència, i vaig muntar aquesta funció, que era un cabaret antimilitarista, que durava una hora i deu, que em va servir també d'escola absoluta, no? I vam fer més de 100 funcions, sempre per cercles així minoritaris. Llavors resulta que estava assajant l'Illa d'Alto el Fúgar amb el Maurici Ferrer, amb una altra companyia que es deia...
4: Maurici Ferrer?
3: El teatre El Ring. I aleshores muntàvem aquesta obra, l'Illa, que era sobre dos presos sud-africans que estaven tancats amb el Genot Carbonell i jo, estaven tancats en una presó de Sud-àfrica, i un d'ells li proposaven a l'altre de muntar Antígona. I ell li deia, a mi no em vinguis a fer de dona, i no em vinguis amb històries d'aquestes, no? Que jo em faré de dona, no? I ell volia fer-ho, doncs, per conscienciar els altres presos, no? Al final feien Antígona. Bueno, llavors, mentre estava assajant això, feia el Soldadito Valiente, el vaig fer al Regina. I va venir el Jordi Milán i la Xus Estruc, que buscaven gent per fer com a mi coco. I quan va acabar, un dia em truca al Milán, no sé com va anar, que em va convocar i em va dir, mira, és que m'agrada molt el teu desparpajo, em va dir això exactament, Diu, i m'ha dit que estiguessis en el com a mi coco. I vaig dir, hòsties, clar, em diu una cosa que era la meva, l'escola, la gran escola, la revista, el cabaret, no, el Pawlowski, tota aquesta gent, no? Aquesta gent que són, han sigut els mestres de tota una generació. Bueno, total, que llavors no vaig poder-ho fer perquè estava compromès amb allò, no? Ah. Però quan vaig veure el Come el Coco Negro vaig dir, manca...
1: I el que va ser, i el que va ser jo, eh?
4: Home... Hauries encaixat molt bé, allà amb el Jaume Baucis, el Celsia...
1: Estaríem recordant i banyant-nos en el Guadiana de l'Oriol Genís tot el rato, però és que l'Oriol Puigtauler té una secció a fer. I a més, avui tenim en Quimi Porteta, el saludarem, perquè tenca el festival, no, el Mercat de Música Viva.
4: El Mercat de Vic.
1: Però, per acomiadar... Dalida... Sona, eh?
3: Ni tant.
1: Je veux mourir sur scène. M'agradaria preguntar-te, no per morir sur scène, no, però fer teatre 76 anys, quan estàs tècnicament jubilat, no?
3: Sí, tècnicament.
1: Sí. Això com ho portes? No sé, Oriol, perquè, clar, hi ha temes, qüestions físiques, no? Vull dir, ja no es té l'energia de... No. Quan estaves a Gambang o altres obres, no? El tema de la memorització, no sé, com es viu això, així breument?
3: Bueno, doncs es viu matxacant més cada vegada, no? Sí. O sigui, intentant que les coses estiguin en un lloc que sigui quasi una mecanització relativa. Jo crec que hi ha un moment que hi ha una maduració també, de tot, també maduren les neurones, encara que també es morin, maduren i d'alguna manera... Tot es crea un mecanisme que també ajuda, no? L'experiència, ja... Es crea una amalgama de coses que penso que ens ajuden també a seguir endavant.
1: Bueno, i sou tants, eh? Perquè ara en parlarem d'això, Oriol Puigtauler, sí. els grans actors grans de
4: cada cop més,
1: que tenim aquí a Catalunya. Eh?
4: Cada cop també, és veritat que la societat on vivim nosaltres, en general, envellir i fer anys, estem cada cop més estupendos i estupendes... Ja ho diuen els governs, no?, que volen allargar l'edat de jubilació, però també és veritat que és molt diferent tenir 70 anys ara que tenir-los fa 30 anys o 50. Sí, sí. I nosaltres recordem les nostres iaies abans que tenien 60 anys i ens semblaven grans i ara 60 anys és la flor de la vida.
1: Total.
4: I sí, en parlarem d'actors i actrius que estan a l'edat estupenda.
1: Doncs, Oriol, Genís, queda't. I així sents el que diu el senyor dels teus companys.
4: Si no?
3: Molt bé.
1: I no us perdeu, sobretot, el cicle... Oriol Genís a la sala Beckett. Avui, exacte, última oportunitat de veure el penques aquell del Villarrosa. Ah,
4: I també serà el Heartbreak Hotel amb la mort a Venècia, que finalment això li va comprar el Rigola i el TNC i més llocs.
1: I vinga, i pa'lante.

0: Tot és comèdia.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
6: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Prendreu tots mal.
6: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: que estàs com, estan com nunca.
1: Estàs com nunca.
0: Bueno, tu també.
1: No, bueno, però jo vull estar com... Jo de gran vull ser l'Oriol Genís. Jo de gran vull estar tan bé com està l'Oriol Genís.
0: O com la Montsal Canyet, o com en Bana Colotxa, o com en Jordi Soler, o com l'Imma Colomer, o com en Flotats, o com.
1: Sí, sí, perquè és el que dèiem, que això, que l'edat és un estat mental i físic, i si s'està actiu i treballant, i que millor que una feina, un ofici artístic, no se'ns ocorreria que un pintor o un cineasta, també tenim cineastes fent pel·lícules amb 90 anys.
0: O un escriptor.
1: Exacte, quan té, exacte, un escriptor, sobretot, no? Quan tens l'experiència, el bagatge. Doncs això, aquí a Catalunya tenim grans actrius i actors d'edats meravelloses que segueixen, doncs, amb més feina que mai. Per exemple, Montsal Canyís, que serà Margarida Xirgo, en un muntatge d'aquests de la companyia jove del teatre, escrit per la Clemente, dirigit per l'Isra Solà, i també tornarà al Goya amb el Joan Pera, un altre que està estupendo. Bueno, el Canyís, 72 anys, estupenda, fundadora del llibre.
0: La Montsal va tenir a l'estiu aquí,
2: sí,
0: eh? No?
2: Sí. Amb la, bueno, amb el Rigola, també. Sí,
1: exacte, a la Factory, que l'Oriol també hi era, a la Factory, que jo crec que és un dels espectacles del Grec, passat aquest, aquesta unió de la Somni d'estiu amb la Factory del Warhol.
0: Shakespeare i Warhol.
2: Genís, va ser un èxit.
1: El Sevilla, el Canyís i la Pinyon.
2: I la Pinyon.
1: La jove, la Pinyon del Gran.
0: A mi m'encanta molt allò que vau dir de l'amor. L'amor a...
2: I tant,
0: d'enamorar-se. No?
2: Exacte, que és, sí, bueno, igual o més encara.
0: O més, la passió és la mateixa.
1: O la gran Imma Colomer, també, que està estupenda, fent a Dinamarca un text molt difícil de... Bueno, difícil, potser un text exigent de la Conillé, però una direcció exigentíssima i difícil de l'Albert Arribas, un director que coneixes tu molt bé, que van fer-ho la bé aquest, que estan girant per Catalunya, que estarà a la temporada alta, o també actors...
0: L'Imma Colomer, que en 79.
1: 79, 79. O el Jordi Benacolotxa, 82, que estarà amb el Lluís Soler, dirigits pel Balbel, al Teatre Gaudí, Lluís Soler, 72, jove, que estaran fent una obra titulada Lluís i Jordi, o el Flotats, que en té 87, que estarà al Teatre Romea amb la Promesa de l'Alba. O llavors també podríem parlar del Josep Maria Pou, 81, el Lluís Marcos, 77, la Carme Sansa, 83.
3: La, bueno, Montplans.
1: La Montplans.
3: Està la Fleischer.
1: Ah, exacte, la Fleischer. Bueno.
3: Imagina't.
1: I el tema de la jubilació, què tal? Com el portes? Està allà mirant les obres. Més que mirant-les, les fas, les obres.
0: Com es diu aquell senyor de la Seguretat Social que us ajuda tant?
1: Que ens deies abans d'entrar per entendre.
3: El nostre àngel de la guarda, aquest senyor. El senyor Méndez.
0: Senyor Méndez, se l'estimen aquí els actors grans.
3: Que sempre ens resol tots els problemes de la jubilació. El truquem i ens ajuda molt.
1: Sí. Doncs sí, jo crec que està molt bé veure com als nostres escenaris hi ha intèrprets de totes les edats, perquè si no sembla que, no, teatre és cosa de joves i actors joves, i també és veritat que hi ha actors i actrius que han deixat de treballar, no? Perquè van tenir el seu moment de glòria, i això sobretot en el món de la televisió, de les sèries, del Netflix, que tothom ha de ser jove i guapo i supermodelo, que millor que tenir actors i actrius per representar textos, i també això fa que el que reclamen molts actors, que els autors i autores d'avui en dia escriguin també textos per gent d'edat estupenda, no?
0: Bueno, perquè és que ens passen coses. Als 60 passen coses, als 70 passen coses, als 80 passen coses, i cada vegada hi haurà més públic, no? Més públic d'aquestes edats, que voldrà veure representat en un escenari. Per tant, els creadors de ficció s'hauran de posar les piles aquí, no?
1: I els públics que tenim als teatres de Catalunya també tenen diverses edats, però també està bé que hi hagi una
0: representació de totes les edats, clar.
1: I hi hauria més representació, com tenim els carrers de Catalunya, de diversitat, també hauria de ser dels escenaris, això.
3: També hi ha la transmissió de l'herència del llegat. Vull dir que la cosa intergeneracional...
0: Mira, ara, doncs aquí torna a sortir la teva filla.
3: Clar, ens ajuda a tots, diguem-ne, a aprendre dels joves i a aprendre dels grans. O sigui, hi ha una espècie d'interrelació que fa que l'ofici avanci, també, no?
1: Exacte.
0: Estàs orgullós, eh? Sí. La teva filla.
1: Home, és que... Treballa molt bé, la Júlia, treballa molt bé. Sí. Home, sí, té una bona...
3: Té
1: una bona genètica, també.
2: Però ets exigent, eh? O no?
3: No.
2: Ets d'allà abans passar-li notes de dir que no...
3: Jo tinc allò de la... Bueno, que sóc el pare, i llavors, esclar, ja sembla que sigui aquí a favorit. No, sí, clar que sí.
0: Sí, però què anava a dir? Ets com la Voladera, que se'ls enduïa els seus als camerinos quan feia funció i passava més hores al teatre que a casa.
3: Sí, és veritat, i una mica també. Bueno, no tant, però Déu-n'hi-do. Hi havia una cantant d'òpera que portava el nen al camerino i se'l posava en un calat.
1: Ah, sí, i el tancava.
3: Anava a cantar Wagner i quan a cap de 3 hores tornava a buscar-lo del calaix.
0: Llegenda urbana, això. Bé, doncs, Per molts anys.
1: No, per molts anys, i a seguir treballant, i els anirem a veure als teatres.
0: Perfecte.
1: I visca.
0: Escolta,
1: visca.
0: Parlant de veure als teatres, aquesta setmana què? T'avorriràs molt, això ja ens ho vas confessar, perquè hi ha moltíssima reposició.
1: Bueno, sí, però jo vaig tornar de Tàrrega la setmana passada, que llavors comença aquí a Barcelona la temporada. Dimecres, inauguració de temporada a la Beckett. Dijous, al Lliure. Divendres, al Mercat de les Flors, que va ser molt interessant, perquè va ser fora murs, fora del Mercat de les Flors, al Saló del Tinell, al Passa del Rei.
0: Amb la Veronal.
1: No, espectacle de Veronal. Bé, ara tot torna amb alegria. Dimarts que ve, o dimecres, no, bueno, el Teatre Lliure de Gràcia, també aquesta cosa de tot fent la vella Helena, Miquel Masfiol i actors joves fent, revisitant la vella Helena.
0: L'Imma Colomer estava a la vella Helena,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi havia l'Imma Colomer, l'Elisaran, l'Omar...
0: Jo me poso la pell de l'Imma Colomer.
1: Sí, sí.
0: Anar a veure ara això, de la vella Helena.
1: Que la companyia ha parlat tant amb el Canyís i la Colomer, no?
3: Per... El Juanjo Puigcorbé.
1: El Puigcorbé també hi era, el Reixac... I, bueno, sí, serà una temporada de moltes reposicions.
0: I acabo. En un minut, que ens queda... Què passa, això, amb el Zuckerberg, que està censurant el Teatre del Raval de Barcelona? Bueno, aquesta és la teva sintonia.
1: Molt
0: jo
1: bé.
0: Podria sentir el tràiler de l'habitació pròpia.
1: Una habitació pròpia.
4: Que una mujer necessita diner i una habitació pròpia.
0: Amb la Clara Sánchez, ara mateix en cartella al Teatre del Raval. Jo no entenc res. O sigui,
1: jo
0: no entenc res. O sigui, el Teatre del Raval fa un anunci per xarxes que Instagram i Facebook, és a dir, Meta. Han censurat... perquè hi surt la paraula feminisme, perquè és la Virginia Woolf,
1: perquè diuen que és propaganda política. Bueno, això jo crec que és una demostració que aquestes xarxes, i sobretot aquest monopoli, que ens pensem que són neutres, no ho són en absolut, i és una demostració més de la dreta i l'extrema dreta que controla el discurs i com està pujant al món l'extrema dreta. Perquè, esclar, si tots tenim la pantalleta davant i ens envien aquests missatges, és a dir, com poden censurar un anunci d'un espectacle sobre la Virginia Woolf, que és estupendo, per cert, el Clara Sánchez, que l'havien vist a la Beckett fa uns anys, ara el Teatre del Raval, és com absurd, però penses, no pot ser, i a més, com els teatres també depenen molt de les xarxes, de l'Instagram, de Facebook, per arribar.
0: I a més, la resta us esteu familiaritzant perquè llegies ahir un comunicat darrere al final de l'espectacle avui. Doncs fins aquí. Oriol Puigtauler, gràcies, torna aviat. Oriol Genís, per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: I una abraçada forta.
3: Gràcies.
0: Rem de parlar amb en Quini, eh?
2: Toquem-lo, no?

0: I abans d'acabar, tornarem a casa teu, a Vic.
1: S'hi ha de tornar, s'hi ha de tornar.
0: S'hi ha de tornar perquè avui és l'últim dia de mercat i tenca, home, un bigatà il·lustre, com en Quimi Portet. Com estàs, Quimi? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
0: Ara bon dia. Et confesso, li confessem que portem, què, un any buscant-lo al darrere? És un home ocupadíssim, eh?
1: Un any costa i mig. Costa de trobar.
2: M'han fet treballar aquest any, eh? Vull dir, hi ha proves, fer feines i documents que ho acredita.
0: Home, n'hi ha un disco que ho acredita, no? Del retorn
1: del... I un llibre, una gira,
2: o sigui, sí, tard o d'hora suposo que em deixaran reposar una mica, però de moment estem encantats amb la feina, o sigui, tot va molt bé i són coses realment molt agradables.
0: I avui torna a lo seu, que és el World Tour, no? Torneu als escenaris. El mercat de música viva, que, no sé, què és per tu el mercat?
2: Bueno, jo l'he viscut molts cops, o sigui, a tocar la plaça, em sembla que és el segon o tercer cop que toco la plaça, però, òbviament, al ser a la ciutat on visc, doncs, pràcticament cada any el visc, sempre visita amb companys, un any toca l'Albert Pla a la plaça i em convida a tocar dues cançons, o sigui, sempre acabo liat d'una manera o d'una altra. És una ocasió, doncs, per trobar-se amb amics, amb gent amb els que comparteixes, doncs, l'ofici, i molts interessos, i sempre és una ocasió molt agradable, no? La ciutat, doncs, es basa, volta al voltant de la música, i, bueno, al ser la meva professió, el meu ofici, doncs ho trobo fantàstic.
0: Potser sonarà aquest concert a la plaça Major del 99, quan començaves la teva primera gira en solitari.
2: Sí.
3: Us heu numerat o no? Molta, molta colla. Bueno, ho dic sempre, però ho dic perquè és veritat, feu molt goig, en sèrio. Aquí hi ha un noi que ha perdut una amiga que es diu Montserrat, això.
0: La vau trobar o no, la Montserrat?
2: Home, n'hi ha de Montserrat, n'hi ha en el món, afortunadament.
0: Com va ser aquella primera gira sol? Es feia estrany al principi?
2: Bueno, jo sí, es feia una... Més que estrany, no, perquè jo abans de conèixer Manolo...
0: Tenies més vida, clar.
2: Em dedicava a això, exactament. O sigui, tenia un grup que es deia Cul de Mandril, i abans els Dumpers, tot això, i jo composava tot i cantava. O sigui, és una mica com si l'último, humilment, hagués estat un parèntesi a la meva vida, no? Va ser molt agradable. Òbviament, l'època de l'último va ser fantàstica a nivell professional, a nivell de difusió de les cançons que composàvem i de tot, però, bueno, poder tornar en aquest, a composar en la teva llengua i a fer un grupet més, diguem-ne, més humil en el món del rock clàssic, doncs va estar un plaer, i continua sent-ho, la veritat.
1: I mirant enrere amb aquest 99, creus que has canviat gaire? O sigui, tu i la manera que tens de viure la música, de veure la teva carrera...
0: De les prioritats, no?, que tens, no només dintre de la professió, sinó a la vida en general.
2: Aviam, sóc un carcamal considerable, eh? O sigui, ara faré, el mes que ve faré 69 anys, o sigui, òbviament que he canviat.
1: Per molts anys.
2: En aquella època tenia 40 anys, i jo penso que els 40 anys a nivell creatiu, per algú que es dedica a una professió com aquesta, a la música popular, o a una professió on s'ha d'estar creatiu, és una època fantàstica, no? No dic que ara no estiguis creatiu, però és una forma molt diferent i molt més assossegada de creativitat. El que sí que és cert és que ara tinc 130 cançons, de les quals puc triar, i les puc cantar molt content, i totes em tornen en aquests moments dels 40 anys, dels 30 anys, i totes les cantem i les interpretem amb una il·lusió magnífica. Em sembla que cada moment té les seves recompenses i la seva manera natural de viure-ho.
0: I el cançoner va creixent, perquè tu dius que estàs fent un disco permanentment, no? No
1: sé, sí, està sempre a la cuina.
0: Sempre cuinant, no?
2: Passa que ara vaig molt més a poc, eh? Vaig més a poc. Jo calculo que aquest any que ve trauré un disc, sí, perquè fa temps que no trec un disc i em fa molta il·lusió fer-ho. Però, òbviament, treballes més a poc a poc. També, en el meu cas, i en descàrrec meu, he de dir, doncs, que els últims anys m'han liat, molt liat. Ha estat un plaer fer-ho, i tot han estat coses fantàstiques, agradabilíssimes, a tots els nivells, però que ha estat liat entre els programes de tele amb el Peyu i el Pla.
0: Hosti, sí.
2: Amb el Manolo ja vam fer un disco que es deia Desbarajuste Piramidal, després la gira, després el disco en directe. O sigui que,
1: no, t'has deixat liat, tu també, eh?
2: Sempre, em deixo liar, però, i en paral·lel sempre he intentat anar fent els meus concertets, o sigui que ho he anat aconseguint, excepte durant la gira de l'último, per raons òbvies. Tota la resta d'aquests pollos que s'han anat muntant, els he lograt fer conviure amb el nostre, diguem-ne, World Tour, no? O sigui que, bueno, fem el que podem. Però aquest any que ve m'agradaria agafar una mica de temps, diguem-ne, lliure, entre cometes, i fer un disc, que tinc mig embastat.
1: Perquè si la gira que ara estàs posat, el lema és ja ens avisaran, a la següent cap on aniran els tiros?
2: La següent ja no existeix, perquè quan t'avisen és que ja no hi ha més gires. Aquest és el lema de les gires, sí, perquè, clar, bueno, aviam, en el meu grup hi ha gent d'una certa edat, avançada, perquè el bateria encara, l'Àngel Celada encara és més gran que jo, o sigui, és el bateria que toca amb l'Último també, i té algun any més que jo, i bueno, i el nostre lema és ja ens avisaran, quan plegareu, dic, bueno, ja ens avisarà algú, no? Un metge, un sacerdot, un psicòleg...
1: De moment no tens gaire ganes que t'avisin, potser, tu encara aquí.
2: Bueno, jo espero que no m'avisin, la veritat, perquè això és molt divertit, és la nostra professió, l'hem fet sempre, és el nostre ofici, i és un plaer fer-ho.
0: Però si ja saps, Quimi, a més, que en el món del rock ja ningú jubila. Vull dir, si aquests els Stones encara estan rumiant, que acaben de treure disco, per cert, encara estan rumiant si faran nova gira amb 80 i tants anys...
2: Bueno, però ja veuràs com també els avisaran.
1: Si no, ja ho faràs tu.
2: Això no falla, vull dir, això és impossible que falli per més Stones que siguis, vull dir, amb tot el respecte i amb tota l'admiració per aquesta gent que són la bomba, però vull dir que també els avisaran, no patiu.
0: I per tant, què els diem aquesta gent que heu fet tan feliç, que són els seguidors de l'Último de la Fila, que segurament que en voldrien més, en voldrien un altre de gira, en voldrien un altre de disc amb cançons noves... Això què els hi diem, Quimi?
2: Bueno, doncs que, no ho sé, que es fa el que es pot en aquest món, no? Anem fent tot el que podem, hem fet aquesta gira, doncs, amb gran plaer, o sigui, ha estat, òbviament, un esforç, però també ha estat una satisfacció a tots els nivells, professional, a nivell de difusió, i ja està, i de moment hi ha hagut molta energia en aquesta gira, a tots els nivells, no positiva, però jo penso que ara toca, doncs no gira. Ara toca no gira, bàsicament, perquè si no, no acabarem mai.
1: I mira, ara que miràvem una mica enrere, després del concert et van fer una entrevista a la Tània Sàrries, i deies això.
0: Del concert aquell del 99, que hem sentit abans.
4: Ah, sí. No, jo penso que el límit que Marco, és tenir una bona salut, conservar la família i les amistats, i tenir temps per...
5: I si les altres coses van bé,
4: tot va bé, perfecte, però hi ha moltes altres prioritats, i ho dic amb tota sinceritat, no és una posse. Potser quan tens 18 o 19 anys, la primera prioritat és fer-t'ho, no? Fer-t'ho, hòstia, tio, buscar la vida. Però jo tampoc em vull fer el vell, tampoc vull fer el xulo de vell, però no et dic que no sigui una prioritat ni que no treballaré dur perquè la cosa vagi endavant, però hi ha un parell o tres de coses més importants a la vida per mi que diguem la meva carrera a nivells econòmics.
5: A nivells econòmics.
1: Què? Ho hem anat fent, Quimi?
2: El que em sorprèn més és lo xava que era jo.
1: Saps com ho he pensat?
2: És veritat, sí. Bé, o sigui que tot es cura en aquest moment.
1: Tot té cura. Tornar a casa. Sí. Total, bona salut i conservar les amistats, eh?
2: Sí, jo penso que sí. Bueno, és un bon lema, però aviam, era un xavalín, tenia 40 anys.
0: Bé, doncs...
1: Digues.
2: No, això que és diferent, van passant els anys, però bueno... Aviam, sempre fa vergonya sentir-te dir xorrades, no? Vull dir, com suposo, si escolto aquesta entrevista, també em farà vergonya, perquè el que t'agrada és fer música, escriure lletres, cantar-les davant del públic. Òbviament, en aquest ofici ens veiem obligats, doncs, a difondre-la, i amb molt de gust fem entrevistes i fem el que se'n diu promoció, entre cometes, però a mi sempre m'ha fet molta vergonya sentir-ho després.
0: Bueno, doncs encara tens l'oportunitat d'una última frase que t'agradaria sentir d'aquí o 20 o 25 anys i...
2: Bueno, potser ja ens avisaran. Em sembla que d'aquí 20... Jo suposo que d'aquí 20 o 25 anys ja m'hauran avisat, farà temps.
0: Quimi Portet, tancant avui el Mercat de Música Viva, jugant a casa. Moltíssimes gràcies, una abraçada i et seguim, com sempre.
2: Va, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Quimi.

0: Doncs ho deixem aquí. Arriba Gemma Alegria amb l'hora 14. Ens hem d'informar, ens hem de posar al dia. Podeu recuperar aquesta entrevista no d'aquí 25 anys, sinó ara, d'aquí uns minuts. Com sempre, l'aplicació de la SER, us la podeu descarregar gratuïtament. Trieu l'emissora favorita, SER Catalunya, i allà tindreu tots els continguts del programa, també al nostre web, sercatalunya.cat. Us deixem aquí. Bona setmana.
1: Bona
0: Clàudia
1: setmana,
0: Arcarons, el control, Lluís Colomer i Jordi Oros. Que vagi molt bé. Fins dissabte, que us saludarem, per cert, des de Lleida. Des del Firamós de Lleida. Adéu-siau.

0: Tot és comèdia. Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
2: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-masculina.com.
3: El verano puede durar un poco más a bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
4: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i

0: Instagram.
1: A Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
2: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

0: portar un matrimoni Feijóo i Abascal que diu el president del govern cada vegada s'assembla més.
1: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios.
0: Ho va dir en un cap de setmana on els tres líders estatals, Sánchez, Feijóo i Abascal, han coincidit a Barcelona, visita que el retreia el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Venís aquí a buscar votos. Ya os vemos venir. Quitaros de en medio. Dejad que Cataluña...
0: Sánchez, al costat de Salvador Illa, al seu puntal, ha marcat l'horitzó d'un curs que vindrà marcat per les municipals i generals i es nega a doblegar-se davant del Partit Popular i de Vox.
1: Que cuando gobierna la izquierda también duran cuatro años las legislaturas. Hasta 2031 y más allá.
0: Paraules del president del govern ahir des de Gavà, qui reivindicava l'obra de govern dels socialistes que ha permès, asseguren, retornar la convivència a Catalunya.
3: En aquest ambient pràcticament de precampanya electoral, el Partit Popular assegura que veu Catalunya com la peça clau per completar un canvi total a Espanya.
4: En un acte a Badalona, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a parlar de la crisi de Ceuta, però també ha apel·lat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, com per exemple la xarxa de Rodalies.
3: En té més detalls, el Ferran Dalmau.
5: En un acte amb ambient de precampanya, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet moltes referències a Catalunya. S'ha referit a la desinversió de l'Estat.
6: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalíes que a veces da miedo y otras vergüenza.
5: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dard a Salvador Illa.
6: Va ser un canvi real. No un bluff como el de Illa en Cataluña, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
5: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català Alejandro Fernández i l'alcalde de la ciutat Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
7: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
3: En les darreres hores, un intern s'ha suïcidat a la presó de Quatre Camins. Els sindicats de treballadors de presons demanen solucions perquè parin les morts als centres penitenciaris.
4: El van trobar mort a la cel·la on estava allotjat temporalment, al mòdul d'ingressos, segons ha informat el Departament de Justícia. El sindicat SICAP-FEPOL denuncia que l'intern portava anys entrant i sortint i demana mesures a la conselleria per aturar l'allau d'incidents a les presons. Ho relacionen amb l'assassinat d'un altre intern, també a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Per aquest sindicat, tot i que els dos episodis són diferents, posen de manifest el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari. Reclamen la compareixença del conseller Espadaler per donar explicacions.
3: Són les 6:55.
8: Renault. Amb Renault Capture Cogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
11: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
12: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
3: En bàsquet, la penya guanya la Supercopa Endesa 40 anys després.
13: ¡Se acabó! El cronómetro se puso a cero. El Juventud de Badalona es el supercampeón de España. Vuelve a levantar un título. Desde el 2008 no lo hacía. Se abrazan los jugadores porque sí, porque el Juventud...
4: La sisa Juventud s'imposa 100-87 al Barça a la final gràcies a un estel·lar Nicola Provitola, 31 punts, 7 assistències de l'argentí, que amb 9 triples va trencar el rècord en una final. La penya no guanyava la Supercopa des de 1986 i feia 18 anys que no aixecava cap títol. Els verdinegres sumen així la tercera Supercopa de la seva història i es converteixen, a més, en el primer anfitrió que guanya el torneig.
3: I en futbol, el Barça perd Christensen per una lesió muscular. Núria Vilamala, bon dia.
14: Bon dia. Sí, el jugador danès no va poder acabar el partit al Sánchez Pizjuán. Se'l va veure molt afectat en el moment del canvi i s'ha confirmat que Christensen té una lesió muscular al quàdriceps de la cama esquerra. S'espera que el futbolista blaugrana estigui de baixa entre 4 i 6 setmanes. Ara, però, el Barça no tornarà a jugar fins al 10 d'octubre al Camp Nou contra el Getafe, perquè ara venen 3 setmanes d'aturada per seleccions. Això sí, el Barça hi va com a líder en solitari de la Lliga i amb 5 punts d'avantatge respecte al segon classificat, que és l'Atlètic de Madrid.
15: Tenim un convidat aquí. No hem trobat a ningú.

0: El més natural, a gossos i felins, els encanta Ounat.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Hoy por hoy, Catalunya.
5: Tarragona està de celebració amb els dies forts de Santa Tecla. Aquesta nit hi haurà un dels actes més multitudinaris i esperats, la baixada de l'Àliga. Eva Hidalgo.
6: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales a ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant la peça cap a l'Ajuntament. Oriol Perelló és el president del Vall.
7: Un clímax a nivell de ciutat. Portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de molts sentiments i emocions.
6: I demà, vigília de festes i primera sortida al complet del seguici.
5: I avui, Asier, què celebrem?
8: Avui, 21 de setembre, commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer.

0: incidència a l'estació de França, que ja s'ha resolt. I el tercer imprescindible, el temps.
1: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. La setmana que avui comença, el temps serà de ple estiu la major part d'hores. Sí que les nits farà una mica de fresca, però calor durant les tardes. En temps assolellat, no esperem pluja. De moment, ara mateix tenim 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona. Farà sol durant tota la jornada, portant les temperatures màximes a valors de 30 a 35 graus arreu de Catalunya, les més altes al Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre i de l'Empordà, amb màximes

0: i de l'Empordà, amb màximes properes als 35 graus. Durant la tarda i fins que arribi la nit, el vent bufarà moderat de marinada. Els pròxims dies, temps molt semblant.
1: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Astamanel tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Astamanel y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Astamanel, por un aquí mejor.
2: Hoy por hoy, Cataluña.
3: Demà dimarts el Consell d'Educació iniciarà els treballs per intentar un consens polític i social sobre quines coses cal canviar per millorar l'educació i els resultats acadèmics dels alumnes catalans. A l'espera de com es desenvolupa aquest debat, hem fet un repàs de les recomanacions que fa poc més de dos anys va fer un altre grup de 18 experts a qui el govern català, aleshores presidit per Esquerra Republicana, va demanar consell per a revertir els mals resultats de PISA. I la conclusió és que només s'ha fet una part, de forma parcial, però no s'ha tocat res del que podia vèncer encara més els ànims dels professors. Soledad Domínguez, què destaquem a la llista de les coses que sí que s'han començat?
4: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
3: I Sole, a la banda del que no s'ha complert, què hi trobem?
4: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també sense èxit que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres, però l'increment tant de personal com sobretot de sous ha estat lineal, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
3: A tot això, l'assemblea de docents aquest cap de setmana ha acabat pràcticament sense concrecions. La previsió era que mestres i professors decidissin els pròxims passos de les mobilitzacions, però finalment no s'ha arribat ni a acordar un calendari. Sir Chávez, bon dia.
5: Bon dia. Segons l'assemblea, bona part dels problemes que van motivar les protestes del sector continuen sense resoldre's i per aquest motiu consideren necessari continuar pressionant. De moment, però, no han aclarit com ho faran.
3: En aquest context, el president Salvador Illa compareixerà dimecres al Parlament pel fiasco de PISA i li explicarà l'exclusió de Catalunya de les proves impulsades per l'OCDE.
5: La de dimecres serà la primera compareixença del president en aquest nou curs polític, una setmana abans del debat de política general. Va ser el mateix Illa qui va demanar explicar-se voluntàriament, tot i que Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP també li ho havien reclamat.
3: A Barcelona, gran part de l'oposició rebutja la prova pilot del supermercat públic que Jaume Collboni ha anunciat des de Nova York just després de la seva trobada amb l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani.
5: Des que Collboni va anunciar dissabte al vespre que Barcelona impulsaria una prova pilot per fer una xarxa de productes assequibles al barri de la Marina, inspirat en els supermercats públics de Nova York, les reaccions de rebuig dels grups municipals no han deixat d'arribar. En un comunicat, el líder de Junts, Jordi Martí, assegura que un possible supermercat públic faria la competència deslleial als mercats municipals existents, que diuen que Collboni té abandonats. En la mateixa línia s'ha manifestat també Daniel Cirera, del PP, amb els mateixos arguments, de fet. També s'hi oposen els comuns, diuen que no sembla una mesura ambiciosa sinó un anunci buit.
3: I el preu de l'arròs del Delta de l'Ebre cau gairebé la meitat per les importacions en països tercers. Unió de Pagesos assegura que aquesta situació els portarà a la ruïna i adverteix que mesures de pressió contundents si l'administració no troba solucions. A Lleida Bas.
6: El preu de l'arròs ha caigut gairebé a la meitat aquesta campanya, mentre que els costos de producció no han parat de créixer. El sindicat Unió de Pagesos apunta que el quilo d'arròs es paga a 33 cèntims, lluny dels 45 cèntims necessaris per cobrir costos. Escoltem a Josep Antoni Vidal, responsable d'Unió de Pagesos del sector de l'arròs.
7: Europa l'any passat va decidir autoritzar que entrés arròs del sud-est asiàtic sense arancels, 570.000 tonelades, que els van dir que això portaria a la ruïna. Pa colmo s'ha fet lo Mercosur i ara tenim les conseqüències d'uns acords molt dolents d'Europa.
6: El sector adverteix que aquests preus els han portat a la ruïna i parlen de mesures de pressió contundents si l'administració no troba solucions.
3: Són les 7:57.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i fem i no deixem de fer.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Sí, sí, sí, podríamos ahorrar el programa hoy. Podríamos no hacer el que te jugas. Porque en el fondo el programa está aquí. Sacado una foto. Una foto tapada por una botella de agua. Porque la primera es una metafoto.
3: Soy yo
2: enseñando las fotos del partido. Y la segunda de abajo, como se ve claramente detrás de la botella de agua, es Negreira.
4: Negreira.
2: Minuto 50, nos quedamos Zinhausen por una roja totalmente inmerecida. Minuto 81, nos quedamos con otro menos porque Cucurella tenía que ir a imprimir. Faltaba tóner rojo. Si falta tóner rojo, se ve que no imprime. Luego atasco de papel, porque el pelo de Cucurella se enganchó en la zona de impresión. Luego faltaba color cian. ¿Por qué color cian? Si jugamos Madrid y Atlético, ¿por qué falta el color cian? No pasa nada si las medias de los jugadores del Atlético salen en gris. No entiendo. ¿Por qué ha tardado tanto la impresora en imprimir? Epson, Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Sharp, Toshiba, Panasonic. ¿Por qué? ¿Por qué ni una impresora funciona normal? ¿Por qué es tan difícil conseguir una hoja de papel con tinta impresa? No entiendo. Además, parece que a la primera parte el árbitro también ha tenido problemas con la impresora, porque el rojo a la primera parte no funcionaba. Solo tenía tarjeta de color amarillo. Parece que el tóner rojo no iba. ¿Por qué se olvida de las dos tarjetas rojas? La segunda parte tenía que haber sido 9 contra 9. Porque nosotros ya jugábamos con Konaté y con Tchouaméni, que prácticamente no cuentan. Konaté es un señor de 3 metros que salta para abajo. Y el último duelo que ganó Tchouaméni fue contra Fede Valverde. No entiendo. Ya puedes comenzar el programa.
5: Ai, Flaqui, el bar hem menjat crispetes escoltant sí. Els madridistes.
4: Sí, noi.
5: Quasi que podríem fer el mateix ara el que t'hi jugues.
4: Bàsicament, seria això.
5: Això ho podem penjar a la redacció, aquesta fotocòpia en color del Bermúdez?
2: ¿Tú sabes lo que ha costado? Conseguir una fotocopia en color. He mandado email a Elena de Diego, email a Ana Palet, email a Nils Olà. He tenido que escribir a Camila Montfort en el piso 2 para imprimir en el piso de arriba.
5: ¿Por qué? Y darrere que ya, el informe de RAC1.
2: Y detrás no hay nada. Detrás es en blanco. No, o la pauta del que t'hi jugues. La pauta del que t'hi jugues.
5: Ens ho passarem bé.
2: Este és el programa.
5: Ens ho estem passant bé.
4: Ens ho estem passant molt bé i ens ho passarem encara millor.
5: Irresponsablement optimistes.
4: Sí, sí, sí.
2: Per on d'expulsions?
5: És l'expressió d'aquest mes de setembre.
4: Igual ja no és tan irresponsable ser optimista.
0: L'opinió de Sique Rodríguez.
5: No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. Ho va dir Napoleó. No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. L'únic que ha de fer el Barça és menjar crispetes. El Madrid és un club color sípia, una institució antiga. Te n'adones només mirant a la llotja. I ha apostat per un entrenador que té més passat que present o futur. I ja ha tornat, the real one, el Mourinho real. Per a mi és expulsió de Kang In-Lee. Per mi. Podem discutir-ho, però per mi ho és. No veig tan clara la del Cuti Romero, però entenc que el Madrid es queixi. Ara, d'aquí a exprimir la realitat per a desviar l'atenció, perquè Mourinho va molt més enllà. Diu que hi ha una conxorxa contra el Barça, a favor del Barça i de l'Atlético i contra el Madrid. Portem 8 partits de temporada i el Madrid no ha mostrat cap símptoma d'evolució. De fet, Mourinho va utilitzar el mateix mig del camp i la mateixa davantera que Xavi Alonso quan va perdre 5-2 al Metropolitano la temporada passada. Exactament el mateix mig del camp i la mateixa davantera. Amb tota la inversió en fitxatges que hi ha hagut aquest any al Madrid, doncs Mourinho aposta pels mateixos jugadors. Hansi Flick, en canvi, busca solucions. S'ha inventat a Rafinha de davanter centre, ha posat Eric García de lateral dret, combina Dani Olmo i Fermín a la mitja punta, va canviant a Gordon i a Adeyemi, ha utilitzat a Xavi Espar de lateral esquerre. La imatge d'un Barça modern contrasta amb la d'un Madrid caduc. I això és el que crec que té desquiciada la seva afició. Això és el que desquicia el madridisme, que la imatge del seu equip contrasta amb la del rival. No van veure venir el Barça de Hansi Flick. Mentre Florentino Pérez ha tingut deliris de grandesa i s'ha emprenyat amb tothom perquè considera el Madrid un club superior, Lliga, Tebas, Federació, Àrbitres, UEFA, el Madrid va contra tothom. Laporta ha estat conscient de les dificultats del Barça, de la seva situació, i per això ha cosit relacions amb Tebas, amb Lozan, amb Zeferin. Les ha cosit amb tots. Mentre un ha comès una errada de diagnòstic greu, Florentino Pérez, l'altre ha estat intel·ligent i s'ha abraçat als que podrien haver decapitat el Barça. Que t'hi jugo.

0: 12:12, escolteu el que t'hi jugues. A SER Catalunya fins a les 2:30. Flaqui, avui porto una samarreta d'una sèrie que m'encanta, però és la metàfora del que està passant a Madrid, Los Pollos Hermanos.
1: Los Pollos Hermanos.
0: Déu-n'hi-do el que tenim avui per analitzar l'actualitat. No és un trident, sinó que té quatre potes, és una cadira.
1: És un pòquer.
0: I Jofre Mateu, què tal, com estàs?
2: Què tal, molt bon dia.
0: Paula López, com va?
3: Bon dia.
0: Àlex del Mas.
4: Molt bon dia.
0: Que ens ha preparat una del Masterclass per analitzar l'aportació de Rafinha com a davanter centre pels gols i pel que aporta més enllà dels gols.
1: Flipant.
4: Compte amb les dades, eh?
0: Flipareu. Sí, sí, molt interessant. I avui tenim quatre potes en aquesta taula, en aquesta cadira, perquè torna, aprofitant l'impàs a les banquetes, Adai Benítez! A més, és un madridista que ve a donar la cara al que t'hi jugues.
1: Sí, de fet, el VAR ha dit que prefereix venir quan el Madrid perd.
5: Bueno, és més divertit. Havia vingut molt quan guanyàvem, eh? Flaqui, te'n recordo que jo t'he vist a tu aquí.
1: No me'n recordo,
5: Enhorabona, no tenim res a fer. Tal, bueno, més enllà d'això, gràcies per poder estar aquí. Com he dit abans, en el VAR, realment, la primera tertúlia que vaig fer va ser aquí. Em va donar l'oportunitat de conèixer una mica aquest món i sempre està bé agrair-ho perquè, ostres, ara que feia temps que no venia perquè, el rampa de matí era més difícil poder vindre, vull recordar-ho perquè estic agraït i perquè m'agrada vindre avui aquí també.
6: Molt bé, sí que rigue, perquè m'he cometit el tident en els quatre fàstics.
0: Fantàstics.
6: Quatre fàstics. Són el Griman, el Filipinho, el Deulé i el Breuet.
0: Breuet és Jofre Mateu. Gràcies. Dembélé és la Paula.
1: Ostres.
0: Griezmann és Adai. I Coutinho és Àlex del Mas.
1: Que gran del Mas.
4: Tu defensaves.
0: Et parava la gent pel carrer per criticar que defensessis a Coutinho, eh?
1: Un gran jugador amb una mà...
0: Serà anat amb Neymar, ara.
1: Sí, sí.
6: I amb Neymar.
0: Va, que la primera part del que t'hi jugues la destinarem a parlar del Real Madrid, després també ho farem del Barça al programa. Recordem què és el que va dir Mourinho després del partit, Flaqui, perquè, com deia, va anar més enllà de la queixa per les dues expulsions a l'Atlético de Madrid i va deixar caure que hi ha una conxorxa al CTA.
7: Podíamos ahorrar la conferència estampa perquè la història del partit... Está aquí, son dos tarjetas rojas claras. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque levan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño, que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando... Segundo me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro.
0: Mourinho va a criticar al árbitro de camp y sobre todo también al del VAR.
7: 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado... a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid y sin ir más lejos, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona, y si al pobre árbitro pues si puede decir sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, a este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. O a presión y nosotros no sabemos.
0: Las rosas son las rosas,
1: sí.
0: No les roses, les flors, i deixa caure que igual hi ha alguna pressió cap als àrbitres que el Madrid no sap. És un discurs que compren alguns madridistes. De fet, avui, a l'Aquí Catalunya, a SER Catalunya amb la Marina Fernández, del Tomás Roncero, diu que es pot criticar el joc del Madrid, però també s'ha de posar l'accent en l'actuació arbitral.
8: Mourinho, en vez de decirlo ayer, hay que decir las cosas ya como son. Aquí lo que van a por el Madrid, que esto es una guerra abierta y no van a parar. Y yo sé que gente de la Federación que está ya desconcertada y de joder, aquí se han pasado. Una que ya emociona hasta febrero. Pero cargarse al Madrid en septiembre, nos hemos cargado la competición. Se nos hemos pasado de frenada, que sí, que sí. Hay que decir las cosas por su nombre. Esto es una guerra abierta.
0: Guerra oberta contra el Madrid, ha dit Tomás Roncero a SER Catalunya, aquí Catalunya. De fet, creu que Mourinho va ser tebi, ahir, feble, suau. I això sí, reconeix que el joc del Madrid...
8: Le ha dado un palo inmenso a la estafa estúpida del tema arbitral y dicho a su vez que el Madrid no juega nada. Es que es compatible, ¿eh? El equipo está con muy falta de conexión dentro del campo, que no hace la zona en las jugadas, que tenía que ser titular de Oman de lugar de Vinicius, que tenía que jugar Bernardo Silva en el eje de la creación para que el equipo tenga más creatividad conectando con Güler, que Mbappé cuando no le llegan balones desaparece de los partidos. Todo eso lo hemos contado, yo lo he contado el primero. Pero claro, eso no tiene nada que ver con que tú en la primera parte te hagan dos entradas terroríficas, que van más allá de que te saquen una roja que de reglamento lo es, sino que te pueden lesionar las dos y que dos señores, uno abajo y otro en una maquinita, pues al final no se pongan de acuerdo y que digan, bueno, pues que sigan en el campo.
0: De fet, una de les persones més crítiques amb el joc del Madrid és Álvaro Benito, que analitzava la situació al Carrusel després del partit.
2: Si llevas dos años y pico prácticamente sí, no viendo lo mismo sobre el terreno de juego, los mismos problemas se reproducen exactamente... La naturaleza de los problemas es exactamente la misma. No satisfa ningún cambio con ninguno de los entrenadores, siendo de diferente índole todos y cada uno. Entonces el problema es mucho más profundo, ¿no? Digo yo. Tú puedes ganar, el otro día en Elche ganas, por ejemplo.
3: Claro.
2: Pero la sensación que te da a nivel colectivo,
3: totalmente de acuerdo contigo,
2: es que se reproducen los mismos problemas. Y
3: sí,
2: que todos podíamos barruntar que salvo caso excepcional, hoy vas a venir aquí y ibas a ver lo que estamos viendo. ¿Podías ganar o perder? Yo no hablo ya ni de ganar o de perder, porque al final el camino al resultado pues puede ir por diferentes lugares, ¿no? Si expulsan a jugador del Atleti, bueno, al Cuti la primera parte, pues puedes hasta ganar el partido. Yo me refiero ya a la sensación colectiva, a la idea de juego. Bueno, ¿qué propones? Mou, siempre, históricamente, bloque medio, fortísimo, equipo corto, agresivo, y atacar vertical, robar y atacar vertical. Perfecto. Eso le vendría perfecto al Real Madrid con la característica de jugadores que tiene. Pero es que no lo vemos.
0: Això deia Álvaro Benito a Carrusel. Avui al bar l'hem obert a les 11 i el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diari As. El Manolo Romero ha apuntat en la mateixa direcció, a la planificació esportiva.
9: Si tu vas a entrenar cada dia a Valdebebas i no sabes que Mantequilla Heusen i Vinicius no poden jugar... No los puedes poner. No los puedes poner. No son jugadores para jugar titular en este Real Madrid. El Madrid ha tenido este verano la gran oportunidad de enderezar el rumbo y no lo ha sabido enderezar, primero por el orgullo del presidente con el tema de Rodri y segundo porque tenía la oportunidad de quitarse a Vinicius y no se la ha quitado. Entiendo que por el tema económico, porque había que renovarlo para que no se marchara gratis. Pero está amortizado Vinicius, lo dijo mi compañero Eloy en un programa de la temporada pasada, está amortizado. No hemos fichado a Szoboszlai, no hemos fichado yo a Pedro, no hemos fichado
10: mira
9: a
10: Bastoni. Mira que los pediste.
9: No hemos fichado a Bastoni.
10: Claro.
9: ¿Qué
10: Oye, pero habéis fichado,
9: y luego, importante,
10: habéis fichado a Karate,
9: y luego importante,
10: habéis fichado
9: importante,
10: a mucha gente.
9: Importante. Yo creo que no están trabajando bien en el día a día. No puede ser que haya jugadores que sigan cometiendo los mismos errores, porque no se les corrige. Y ese es el gran mérito de Flick, que también le dije aquí. Ha hecho mejores a los jugadores que tenía. Y el resumen es muy fácil. Solamente Courtois y Mbappé jugarían titulares en este Barcelona. Y Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamín y Rafinha. Y alguno más, pero voy a quedarme en esos, serían titularíssimos en el Real Madrid. Entonces, ahí está la diferencia.
0: Bar, paraules de Manolo Romero al bar, on ha compartit barra amb un altre madridista, Eloy Lecina.
11: Hoy hay que decir que en el partido de ayer condicionó y mucho el árbitro. Y es un Madrid al que le faltan tantas cosas que si encima lo dejan con un jugador menos, lo nota. A partir de aquí, todo lo que queráis. A mí me da mucha rabia cuando decía Manolo lo de la planificación, que estoy muy de acuerdo con él. Yo soy incapaz de olvidarme y llevo toda la mañana dando vueltas a la cabeza. Jamás el Madrid ha tenido tan fácil como este verano romper la pareja Tchouaméni-Fede Valverde,
10: sí,
11: porque son los dos jugadores que en el vestuario se tocaron la cara. Lo tenía muy fácil para que al menos uno de los dos romper. Pues ojo, uno es el primer capitán del Madrid, el que se escondía ayer detrás de los centrocampistas del Atlético es el capitán, y a Tchouaméni lo han renovado hasta 2031 teniendo ofertas este verano por valor de 90 millones. Y el año pasado veníamos aquí y decíamos, los tres de arriba, aunque tengan muy buena predisposición, no se entienden, se pisan. A Vinicius lo han renovado y a los otros dos, intocables. Entonces, vale, pasarán los años y seguiremos igual porque siguen jugando los mismos. Y
3: problema.
11: Ayer Diomandé, en 36 minutos, es el futbolista de campo que más regatea de los dos equipos. En 36 minutos.
10: Gracias.
0: Déu-n'hi-do, Flaqui, com està el madridisme?
6: Rebre ofertes de 80 milions també vol ser jo, eh? Que sigui maco i ja m'entrem.
0: Madrid, Antonio, Ana, muy buenas.
3: Presente, ¿cómo estáis? Buen día.
0: A ver, el día después, ¿qué se dice ahí? ¿Cómo ha caído en la Federación y el CTA esta crítica de Mourinho a los arbitrajes?
3: No cae bien, no gusta, pero yo sí creo que el CTA es consciente de que su designación no fue acertada. Es muy fácil decir esto a toro pasado, pero Ortiz Arias no es un entrenador de nivel, un árbitro de nivel, lo sufren a diario el resto de equipos de la liga, pero tiene más exposición mediática en un partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Entonces, es una decisión arbitral que, en mi opinión, y comparto lo que decía anoche Iturralde, se toma porque es madrileño y quieren que un madrileño pite un derbi madrileño, entonces se le elige más por su nacionalidad, territorialidad, por dónde nació, que por su calidad. Y eso es un problema. Entonces sí que no gusta lo que ha dicho Mourinho. Desconozco si después de la reunión que tiene el CTA cada lunes van a querer decirnos algo aunque sea fuera de micrófono, si tiene previsto posicionarse el famoso sindicato arbitral, pero es importante decir que ellos asumen que ayer al árbitro del partido le pasó el derbi por encima y que es una elección no matemática, es una elección personal de Fran Soto, una apuesta del presidente del CTA, y eso hace que hoy no estén contentos con el arbitraje, sobre todo de Ortiz Arias, en el campo.
10: Això, el CTA i el Madrid, Anton, el dia després, de portes endins, posa el focus en l'àrbitre o en el joc?
3: No, o sea, el Madrid mediáticamente pone el foco en el árbitro. Ayer Mourinho toma la palabra en nombre del Real Madrid. No es un acto independiente de José Mourinho que decide cargar contra X o contra Y. Es la versión del Real Madrid que piensa que ayer está condicionado el partido por el arbitraje. Pero ya lo dijo Herráez el jueves en el larguero antes del partido, que había una preocupación en el club por cómo el Madrid no estaba controlando los partidos, por cómo en las segundas partes el equipo empezaba mal. Ya fuera un partido ganado fácil como el del Rayo en Liga o un partido más complicado como el del Inter en la Champions, y estaba escuchando ahora lo que habéis emitido durante la mañana tanto en el Bar como en el Getty Yugas. Esto no sorprende a nadie, si es que el Madrid tiene un problema principalmente de vestuario, de jugadores que no tienen esa capacidad de liderar a un club como el Real Madrid. Entonces, si tú mantienes en el vestuario a los mismos, el mejor goleador del equipo, el mejor goleador es Mbappé en el vestuario no dice ni buenos días. O sea, no se le conoce una proclama, no se le conoce un gesto, no se le conoce una acción para levantar a sus compañeros. Courtois es el mejor portero, no del equipo, sino del mundo, pero lo mismo, Courtois no le dice a Vinicius, esto está mal hecho, ni le dice a Mbappé, ponte las pilas. O sea, Courtois no es Sergio Ramos, Courtois no es Iker Casillas. Pero es que esto en Madrid lo sabe. Entonces, tenía que limpiar la plantilla, no la limpió. Y tenía que fichar un centrocampista, que no puedes con Rodri porque se va al Barça, pues trae a Enzo, trae a Zubimendi, al que tú quieras, yo no soy director deportivo. Pero está comprobado en el mundo del fútbol, comprobado, que Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Mbappé, Vinicius no casan. Es que está comprobado, no casan. Vas al Metropolitano con Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé y pierdes. Es que es bastante sencillo, no tiene, la verdad que no hace falta haber estudiado en Salamanca para darte cuenta que con esto vas a perder. Es que yo no tengo tan claro que el Madrid hubiera ganado ni echando al Cuti Romero. Es que voy más allá. Yo con lo que vi del Madrid no tengo claro. Entiendo que lo del Cuti es roja. Creo que lo de Kang In Lee también es roja. Me imagino que Kang In Lee no hubiera sido tan torpe de hacer esa patada si ya tienen uno menos, creo yo. Pero es que ni con la expulsión del Cuti Romero creo que el partido hubiera cambiado tanto. Es que el Madrid no tiene juego, no lo tiene. No lo tiene.
0: Al Però canal Mourinho, de YouTube del Getty Jugues hi ha una llau de missatges avui. Després amb la Núria en repassarem uns quants. Gràcies a tots els que ens escolteu i ens veieu. Fíjate que hay uno, el Dani, que dice: Anton Meana, el mejor. Pocos madridistas y menos periodistas autocríticos. I n'hi ha un altre, que aprofito ja per aclarir-ho. Diu el Acosta, el Géminis: una pregunta, aunque no haya fútbol, vosotros haréis programa, porque si no me toca psicólogo. Y ahora programa. Sí, ya que te jugues siempre, de dilluns a divendres, y ahí sí o no hi hagi fútbol. No cal que et gastis els diners amb un psicòleg, que tindràs el que te jugues durant tots els dies de la setmana.
12: No, sigues així, que sí que se'ls gasti, que escolti el programa, però que si hi ha de la psicòleg, hi vagi, que faci les
0: coses. No cal.
12: No?
0: Home, no, el que te jugues funciona com a consulta terapèutica.
13: M'ha sorgit una pregunta ara, que és totalment fora del tema, però quanta gent al món deu anar al psicòleg i el primer que deu preguntar és parlar és pel futbol? O sigui,
0: no ho sé.
13: És que el Barça ha perdut i estic irascible. Quanta gent que va al psicòleg es presenta dient això i el psicòleg
3: s'ha de presentar dient... Si és perquè el Barça pierde, pocos.
12: Sí, ara pocs.
13: Ara mateix pocs.
3: Si és perquè el Barça pierde, pocos.
0: Alliberem a l'Anton, que està...
10: Jo volia dir una cosa molt ràpida.
3: Que estic molt d'acord.
0: Que està fent feina de passadissos l'Anton Meana,
12: ara. No és per comentar-ho ell, però estic molt d'acord amb el seu anàlisi. L'única cosa és que ens van dir i ens van vendre molt de temps, no ell, però molta part del madridisme, que el Mourinho venia per corregir això amb aquests mateixos jugadors.
0: I no ho ha fet, o no ho està fent. Antón, un abrazo. Cualquier cosa, vuelves a entrar en el que te jugues. Ahora te liberamos, que tienes que hablar con gente.
3: Perfecto, abrazo fuerte. Hasta
0: que
3: luego.
0: Que vaya bien. ¿Qué? Jofre, Paula, Àlex i Adai per rematar. Avui que vens a defensar el madridisme.
14: No, jo sóc molt partidària de l'anarquisme, no?, que hi ha en aquest equip. O sigui, tot el que es pugui desenvolupar dintre d'un vestuari és que es veu reflectit en el camp. I és el que acabes de dir tu, Jofre, en plan... Quan aquest error o quan aquesta situació ja ve de temps enrere, s'intenta posar una persona perquè pugui arreglar això i veiem que la situació no s'arregla ni al vestuari ni dintre el camp, ostres, és que aquí de debò jo crec que hi ha un gran, gran, gran problema.
15: Sí, a veure, jo crec que és un equip del futbolísticament anclat als anys 90. És a dir, és un equip que creu que encara amb el talent i defensant poc es pot guanyar quan el futbol modern això ja ha passat a la història, no? Estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, que no passa el temps. Jo crec que el Madrid no és un equip per pressionar. A vegades intenta pressionar, ho fa desorganitzadament, li surt molt fàcil. No és un equip preparat per defensar l'àrea, amb la qual cosa, quan troba un rival de cert nivell que li treu la pilota, que el fa girar de costat a costat i que no té pèrdues, que no l'alimenta amb pèrdues, hi ha molts números de guanyar. Ahir el guanya un Atlético de Madrid amb un partit molt normal, eh? Mm-hmm. Molt normalet. No està preparat. I és un equip que tinc la sensació que el Madrid no tornarà a guanyar títols fins que no netegi algun dels tres de dalt. És a dir, ara mateix això és insostenible.
0: Els tres de dalt comptes a Bellingham, Mbappé sí. i Vinícius, eh?
15: Sí, sí.
16: Bellingham...
15: Bueno, encara treballa
16: per mi,
15: una mica.
16: Per mi no, perquè treballa, però... Anem a veure, el focus està ficat en el que el Madrid té un problema de joc. Això fa dos anys que ho diem ja, està clar que, com dèiem abans, Modric i Kroos comandaven els jugadors d'ara. No, Vinícius aquí, no, que pilota d'on, Vinícius, però aquells li deien, Vinícius, que no és aquí, que és allí otra vez, que és allí, toma, pam, gol.
0: Pilota l'espai.
16: Per exemple, no? I quan era el Peu, també li deien, però li donava, ara sí que és el Peu, ara és allà, ara, perquè ja li donaven el passe allà perquè fes lo contra un, perquè el Madrid estava encallat, com l'any passat a Arbeloa, que era passaven...
13: Tranqui, fes.
16: Vale. Passaven la pilota fins que li arribava Vinícius i Vinícius intentava lo contra tothom i perdia la pilota i ja està. Vale. Més enllà d'això, si tu portes a Mourinho, com diu en Jofre, no? Per gestionar aquest vestuari, de moment no l'està gestionant bé. Perquè Vinícius no està, porta avui partit titular, no juga bé, 5 vegades substituït. Mbappé segueix jugant d'entre punta i extrema esquerra i, no, i tampoc defensa, diu que fa més gols, però de moment també és mentida. Si tu al Madrid d'aquest, amb un bloc mig que normalment, o bloc baix, que Mourinho ho fa bastant bé, li fiques a dalt, a Fermín, a Rafinha i a un animal allà pressionant, tu creus que pots jugar bé contra l'Atleti de Madrid? Jo crec que guanya el partit. I Valverde i Tchouaméni fan la seva feina bé, perquè Valverde i Tchouaméni
0: El que acabes de dir és molt gros, perquè estàs dient que aquest mateix Madrid, si home, li treus a Mbappé, Vinícius i Bellingham i li poses a Rafinha, Fermín i un altre que podria ser Gordon, sí. Jugaria millor.
16: No el conec a Gordon, no sé.
0: L'has dit un altre.
16: Però... Un altre. No, però vull dir... Vull dir, si tu fiques a tres tios a davant que fan els salts de pressió bé, que tallen passe, que amaguen a l'espai, que tanquen espai... I això ho fan a la perfecció i a partir d'aquí... juguen el que ha de jugar el Madrid, perquè si ve Mourinho, jo crec que ha de jugar a estar ben posat i anar les, i contraatacar, quan robi la pilota, aquí ser letal, com era l'equip de Cristiano Ronaldo, Benzema, aquesta gent, que tampoc defensaven superbé, però complien amb el reglament que Mourinho en aquell moment ficava, el Madrid ahir guanya l'Atlètic de Madrid bé.
13: ¿Tú estás creyendo que problema es mío? ¿Estás diciendo problema es mío?
10: Ets un desi.
13: ¿Por qué?
10: Perquè no
13: si jo marco muchos goles.
10: Pel mateix que et va dir Luis Enrique en el seu dia, perquè no, no treballes.
13: Sí que trabajo, estoy trabajando, pero yo también marco más goles y tú también te puedes decir que todos los demás, menos uno, pero que no pasa nada. Todo menos uno. Entonces,
17: No, però és que aquella xerrada que va fer Luis Enrique aquell dia...
10: Fa anys, aquesta, eh?
17: Sí, però aquella xerrada passarà a la història per alguna cosa, també.
14: Sí.
17: I Mbappé havia d'haver guanyat ara dos pilotes d'or i no les ha guanyat per això, no per fer gols. Mm-hmm. Perquè gols sí que en fa, però...
13: Sí que hago gole.
17: Si després el teu
13: equip... Sí que hago los goles.
17: No, però és que...
10: Però ara de trabajar te haces el tonto.
13: A l'hora de trabajar yo trabajo más que nadie.
10: Te haces el tonto.
13: Trabajo metiendo goles, que es mi trabajo.
17: Un bon jugador te guanya un partit, però un bon equip te guanya un campionat.
0: És molt bo perquè hi ha un oient que al canal de YouTube demana que deixem ben clar quan posem talls reals de quan fem imitacions, perquè hi ha vegades que les confonen.
14: La gent les confonen.
12: Si no estàs veient una imatge, et penses que és ell, no?
15: A mi,
12: estan d'acord amb tot el que diuen. Jo crec que el Madrid no té un problema de joc dels últims dos anys, eh? Té un problema de joc des de fa molt. El Madrid, amb Toni Kroos a l'equip, ha tingut molts problemes moltes vegades. Ha guanyat molts partits sent inferior a rivals. El que passa és que feia moltes coses bé, que no tenien tant a veure amb la proposta, amb la pilota. Ara mateix no té aquesta proposta amb la pilota i sense pilota és un equip molt fluix.
17: Molt fluix. Molt.
12: I si ets un equip molt fluix sense pilota, no guanyes. Encara que siguis molt bo sense pilota, has de ser uns mínims, jo m'imagino.
0: Això és interessant el que dieu, eh? Que és fluix sense pilota, però que tampoc és gaire poderós amb pilota.
12: No, té, per mi té dos futbolistes superdiferencials, que són Mbappé i Bellingham, superdiferencials.
17: Jo també.
12: Però tot i així... Pot arribar a ser-ho?
0: Ara no ho és.
12: No ho és tant, però pot arribar a ser-ho.
0: Vinícius, Jofre porta 6 partits on ha jugat tots els partits i només ha fet un gol, perdona, i no ha marcat, 6 partits sense marcar i només ha donat una assistència. 6 partits sense marcar, una assistència en aquests 6 partits que... i com deia abans la Dai, Mourinho l'ha substituït 5 vegades en aquest inici de temporada.
17: Una cosa... Te'n recordes el Madrid que va guanyar la Champions sense davantecentro, sense Ramos, sense centrals i tal? Què va fer Ancelotti? Bellingham, com Rafinha, no és davanter, però curra, va, treballa, està a l'àrea, està on ha d'estar. Aquell tio va guanyar la pilota d'or sense ser davantecentre.
12: Sí.
17: Rafinha li passarà el mateix ara. És que es tracta d'això.
12: Sí, sí.
17: Que Mbappé, venga, fuera d'aquí, a la dreta, ahí, com ho decía Luis Enrique i feia, no sé, i Ancelotti també al PSG. A la dreta, bueno, el Xelotti m'ho ha inventat això, no sé si està...
0: No, va estar el PSG.
17: Però no sé si amb Mbappé. No. A la dreta i a defensar i a currar i a tancar espais i a partir d'aquí a córrer cap endavant.
12: Però has de tenir un... Més enllà del mètode, que jo de Mourinho me'l puc imaginar que el tenia, jo crec que Mourinho fa molts anys que arriba un vestidor i no treballa mètode, perquè me sembla que li preocupa poc, però és que no m'imagino aquest vestidor, com ha dit l'Anton, arribant entre setmana i dir, venga, aquesta setmana treballem això perquè s'apliqui el partit. És que no existeix això. I no. El Madrid fa molt temps que no ho té i anaven arrossegant-ho, no lo necesitamos, ganamos igual. Bueno, pues ara aquí ho tenen.
13: No lo pone en el reel de Instagram.
10: Es que
13: el reel de Instagram tiene que presionar así. Me lo cuela el entrenador. Y pasa que con la operación de Jason Derulo que me he hecho, me han quitado aerodinámica.
12: La otra día me han dicho que... La teva m'han dit que no se't desbloqueix el telèfon ara, perquè com que t'han canviat, no se't desbloqueix.
13: No, tengo que volver a poner el
12: codi.
13: El Face ID.
0: Paula i Àlex.
14: No, res, que jo també sóc molt partidària dels comportaments, no? O sigui, no crec que el Madrid no tingui els jugadors per poder jugar millor o per poder establir-se, no?, dintre de bueno, d'unes bones dinàmiques, simplement que els jugadors que té no volen assumir aquests rols i no volen exercir doncs la feina com crec que hauria de fer un
13: greu,
14: equip que...
13: Sí, és que
14: és molt greu, vull dir, al final tot crec que és que es remet a això, no? Perquè per perfil de jugador crec que el Madrid no està tan lluny d'un equip top, vull dir, al final jugador per jugador té els jugadors que té, simplement que el comportament que tenen aquests jugadors dintre del camp no són dignes d'un equip que vulgui aspirar tot o que simplement ho vulgui intentar. I jo amb això...
15: Sí, jo crec que és un equip que, a part d'això, que estem tots d'acord, jo crec que és un equip ha d'estar mínimament treballat. Aquest equip no està treballat en els temps que corren, no? És a dir, la primera etapa de Mourinho, la primera temporada de Mourinho quan arriba aquí, el Madrid és l'equip d'Europa que més gols fa a la contra. Aquest és el seu manual i segueix sent exactament el mateix, el voler estar bé, sortir a la contra. Quina és la diferència? Que avui en dia els equips estan preparats per defensar-se de les contres. Ara ja no. Tots què diuen? Tots anem a ajuntar-nos mentre ataquem per estar preparats per la pèrdua. Al Madrid ja no li funciona això. No sap pressionar, no sap defensar l'àrea i ara mateix aquest Madrid, vosaltres veieu algun partit que com Barça, com Bayern, com PSG, pugui dominar a un rival de certa entitat amb 65-70% de possessió? No.
10: Jo,
15: si no sap fer una cosa ni l'altra, no és un equip fort.
14: No poden perquè no volen.
10: Jo al final la reflexió o la pregunta que em faig és si realment Mourinho va venir a arreglar problemes futbolístics No. O va venir simplement a ser altaveu del que volia escoltar el seu president?
14: Sí, sí, sí.
10: És a dir, Mourinho és un entrenador que l'última lliga que guanya com a entrenador és la que guanya amb el Madrid. Si des d'aleshores no ha tornat a guanyar una lliga, i això implica... Per això que des del mètode de treballar l'equip, de generar certes...
12: I com la guanyava, Flaquia.
10: I com la guanyava. Si des del 2012 no ha guanyat una lliga. És un entrenador que ja pertany a una altra època, igual que dèieu això del Madrid dels 90. Però és que al final arribes a la conclusió que Mourinho el fitxa Florentino ni per arreglar coses, ni per... Perquè si tu vols realment arreglar el vestidor, el que fas aquest estiu és netejar vestidor. Mm-hmm. I no ho fas, al revés. Li dones la capitania a Valverde, que és un dels que te la liava. Renoves a Vinícius, que és el que va provocar la destitució de Xavi Alonso. Doncs aleshores la conclusió que arribo és que Mourinho ha vingut a fer el que fa ahir, que és que quan no ens arribi el futbol, que no ens arribarà, perquè més el Barça està en un moment de dolçó absoluta, doncs anem a emmerdar tot el que podem.
0: Per això deia que és un club colosèpia, perquè el responsable és Florentino Pérez,
10: esclar,
0: que s'ha gastat a més un paston en fitxatges aquest estiu per portar futbolistes a la mateixa posició on ja n'havia portat la temporada passada.
12: I a més perquè no té rumb, no? Perquè a mi la principal, ara, jo estic... No, ara vaig a dir convençut, no sé si és la paraula convençut. Xavi Alonso, a dia d'avui, si hagués continuat, ara mateix el Madrid ja estaria competint a Barça sense
10: I tant,
12: Llavors, no és que s'hagi...
0: Però qui fa fora Xavi Alonso? És Florentino Pérez?
12: Per això et dic, que no té rumb.
10: Per defensar la seva estrella.
12: Ara, com que no té rumb perquè no li interessa el joc, no li interessa planificar, no li interessa res, ha dit, bueno, si, com que no jugarem gaire, anem a portar un que, si no guanyem, faci soroll. Pues bueno, pues aquí ho tenim, endavant, per Madrid. Vull dir que nosaltres no només crispetes, és que jo crec que això anirà pitjor,
0: sí,
12: perquè
0: no?
12: La distància s'anirà fent gran i
0: la diferència ara mateix és històrica,
12: però,
0: que a les 7 primeres jornades el Barça ja li tregui 6 punts al Madrid. És que el Barça és líder, ha guanyat els 7 partits, darrere té a Betis i Atlético a 5 punts i el Madrid és quart a 6 punts del Barça.
14: I el Madrid perquè et marca contra l'Elx a l'últim minut
10: i a l'Espanyol
14: no, sí, contra l'últim minut, que si no també serien 6 punts més de diferència.
15: Sí. I tenint en compte que la Lliga va començar fa exactament 35 dies només.
0: 35 dies?
12: És bèstia, la diferència és bèstia.
15: Les jornades de mitjans d'agost, Estem parlant d'aquest diferent amb 35
12: dies. Els equips de Flick sempre tenen aquesta virtut de començar com un tiro, ho ha fet. És veritat que haurem de veure, no?, que el Barça no sostindrà això 10 mesos, tant de bo que sí, però serà difícil.
0: No li caldrà.
12: Però és que la sensació és que no li caldrà, aquest és el tema.
0: Podrà guardar forces per la Champions. Deia l'Àlex Delmas, Flaqui, que fa 35 dies que va començar la Lliga. El Barça va començar la temporada oficial una mica més tard, perquè hi havia molts mundialistes, però m'ha cridat l'atenció aquesta dada, els 35 dies, perquè el Marcos López, al periòdico avui, publica un article on diu que fa 34 dies que Hansi Flick va parlar amb Rafinha per convertir-lo en davanter centre. Li va preguntar si se sentiria còmode en aquesta posició, que si no, posaria Gordon. Rafinha li va dir que sí. Va ser un 16 d'agost, abans d'un Basilea-Barça, 2-5, no? Uh-huh. I des de llavors, fixa't, Rafinha, quants gols porta i quantes assistències. Ara comentarem, evidentment, la situació del Barça, però abans, amb el Marcos López, precisament, repassem el quiosc i el que es diu a Madrid de la derrota al Metropolitano.
18: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
19: Hola, buenos días. Sí que buenos días, Faki. El quiosco no sale de nuestro país. El quiosco se queda en Madrid. El país, el Atlético, es un titular absolutamente descriptivo, ¿eh? El Atlético gana un derbi con polémica. ABC, rajada histórica de Mourinho. Enhorabuena al comité arbitral. El Mundo, el Atlético se lleva un derbi bronco ante un Real Madrid desnortado. La Razón, Simeone reina en la racanería y hasta saca dos fotos Mourinho en la sala de prensa para mostrar algo que vale más que mil palabras. En el Marca no tienen dudas, el Atlético se divierte y Mou explota, y en el AS, gran Atleti, incendio arbitral.
0: És el quiosc del Marcos López, són les 12:40, això és el Que t'hi jugues, i escolteu Ser Catalunya.
18: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: D'aquí a una estona també parlarem de la penya, el Joventut, que ha guanyat la Supercopa d'Espanya amb un Nico Laprovítola estelar.
10: El Joventut es va imposar al Barça 101-87, ha tornat a guanyar un títol 18 anys després. L'MVP de la final va ser un Nico Laprovítola que va fer 31 punts al seu exequip.
20: Juego al bàsquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá. Mira lo que es el Olympic. Ojalá podamos llegar a esto todos los días. Ojalá podamos llegar a que todo Badalona se contagie. La verdad que hay un espíritu, hay unos valores en este club que pocos tienen.
0: A aquesta hora del migdia estem pendents de la lesió de Marc Casado, que podria tenir una fractura a la clavícula.
10: De fet, ell mateix ho deia quan abandonava el terreny de joc, tenia una fractura a la clavícula i informa el Deportivo que ja ha estat operat. No diu temps de baixa, però sí que Marc Casado ja ha estat operat d'aquesta fractura a la clavícula dreta. El temps de baixa, doncs, el farà estar fora un temps a l'exjugador del Barça. A banda del empat entre el Deportivo i el Betis, on es va lesionar Marc Casado, el Betis, per cert, com deia, tercer classificat a la Lliga. Els resultats de la jornada, Getafe 1, Màlaga 0, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3.
0: El Barça de futbol femení ja té dates i seu pel Mundial de Clubs.
10: Del 27 al 31 de gener del 2027 a l'estadi d'Inter de Miami.
0: Mira que bé.
6: Sí, vendran a verme. Y bueno, yo dentro de poco vendré a Barcelona también.
10: Vendrás a ver a las Ambrillas,
6: claro,
10: también.
6: Ellas vienen acá a Miami, yo voy a venir a Barcelona, pero para La Cabrera, para ir a La Cabrera.
10: Sí, sí.
6: Mejor restaurante de argentino del mundo. Y está en Barcelona, del Che Gastón Ribeira, que es un espectáculo.
0: La Cabrera.
6: La Cabrera, en Diputación 239. Que es un increíble. Es la carne, el fuego, la mejor carne argentina
0: Dono
6: del mundo.
0: Que buenísima la carne.
6: Podés reservar por Google Maps o llamando al No 3-878-3230. Repito, No 3-878-3230. La Cabrera.
10: La Barcelona. Cabrera.
0: A segona, el Sabadell tanca la jornada en playoff.
10: Gràcies a la victòria 3-1 contra l'Oviedo, Joaquini, el pitxitxe del Sabadell, això sí, pendent de proves per una possible lesió greu del genoll.
0: Ferran Torres continua marcant al PSG.
10: Protagonista en la victòria del clàssic francès davant el Marsella, 1-2. Ferran suma ja 7 gols amb el conjunt de Luis Enrique.
0: A la Premier, aquesta li agrada l'Elena de Diego, eh? El Fulham d'Arbeloa en descens.
10: Per l'empat a 1 contra el United en el minut 89. Per cert, va rajar de l'àrbitre també a Arbeloa. Yes.
6: Ahí raj, donde ar...
10: Falta la galateta. Altres resultats, victòria del City 5-3 contra el Sunderland i del Liverpool d'Iraola 0-1 contra el Bournemouth.
0: Homenatge a Bartina Koeman a la Lliga Neerlandesa.
10: Aquest era l'aplaudiment al minut 12 del partit entre la Zeta i el Telstar, equip on juga el porter Koeman Jr., que és fill de Ronald i Bartina, que es va emocionar, evidentment, amb l'homenatge i veient la imatge de la seva mare als videomarcadors.
0: I en MotoGP, Pedro Acosta guanya el Gran Premi d'Àustria.
10: Amb Jorge Martín segon, Marco Bezzecchi tercer, Marc Márquez va acabar cinquè, a la general el pilot de Cervera ara és segon, a 12 punts del líder, que és Jorge Martín.
0: El que t'hi jugues s'escolta i si us ve de gust també es pot veure.
18: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
18: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, avui ho estem rebentant a xarxes, eh?
21: Sí, a la gent sí que li agrada aquests dies especialment. Sobretot quan perd el Madrid es nota que el que t'hi jugues, la gent té ganes d'escoltar-lo, serà per alguna cosa. Estic fent la web, sí que, de la tertúlia que heu fet del Madrid i tinc 4 possibles titulars, sóc incapaç de quedar-me amb un. Perquè s'han dit coses grosses, sí, en aquesta tertúlia. A veure, sí, que la gent també tenia ganes de veure el Mourinho de veritat. De fet, el Josep diu al xat de YouTube, ja tenim aquí a Llourinho, per tant, la gent que sabia que en algun moment arribaria el Mourinho de veritat.
10: No s'havia canviat
21: veritat.
10: El Mourinho, no diu que havia canviat tant. No dèieu que està tan tranquil i tan humà i tan educat.
12: Està bé.
0: Segons Tomàs Roncero, massa fluixet a la sala de premsa ahir.
10: Els dies estàvem tots aquí, que si Mourinho o com ha canviat, que maco que és.
21: Per cert, al bar sí que hem preguntat a la gent qui veien com a culpable del Madrid. Ens hem oblidat una opció, que és la de Florentino. Si et sembla, ara torno a fer una enquesta i li poso.
0: Lo que t'havies cagat, Núria Vilamala.
21: Us vaig a dir...
0: T'havia entrat caqueta, Núria Vilamala.
10: No t'has atrevit.
21: Us vaig a dir la veritat, no sabia què preguntar. He demanat ajuda al company Íñigo Renedo de Madrid. M'ha proposat l'enquesta i he dit que sí sense fixar-me en les opcions.
0: Ah, la culpa d'Íñigo Renedo.
21: Però ara en farem una altra.
10: Company, eh? No té cap problema.
0: Quina rata que és la Núria Vilamala.
21: Ara en farem una altra i posarem a Florentino. Què
0: sortirà el 99%.
21: Mourinho, Florentino, els àrbitres...
0: I els jugadors.
21: I els jugadors. Molt bé, ara la penjo.
0: Vinga.
21: Hi ha tanta gent que traurà fum.
10: Jo en posaria una altra que és Flick.
21: Que no n'hi ha.
0: Doncs no et faltaria raó, eh? Perquè els nervis que hi ha al Madrid i aquesta actitud de desquiciats que tenen, crec que en gran part és pel Barça de Flick.
10: I posar tant el focus en el joc, que el Madrid sempre ens havíem mogut, aquí se trata de ganar, da igual como. Ara ja miren el joc, per què? Perquè no guanyen, primer, i dos, perquè veuen el Barça, que és una delícia veure'l.
0: Missatges al 606 32 72 11.
6: Vinga, va, comencem per un de... que em fa bastanta gràcia, del Josep.
22: Ja tenim cançó pel nostre Llourinho. Vete a la imprenta, Llourinho, vete a la imprenta. Necesitamos calidad en las fotos, mare meva. Ja comencem a plorar. Jornada 7, a 6 punts. Vinga, això es farà llerg, merengons.
23: Força!
13: I...
0: És el crit de guerra dels oients del que t'hi jugues, sí, eh? I... El Barça de la Porta.
13: Per cert, la Nuri, fent referència ahir a un moment en què un soci del Barça, ens, bueno, un aficionat del Barça ens va dir que s'havia fet soci de l'Espanyol per poder anar a veure a primera divisió, també ens ha escrit la Nuri.
1: Jo segueixo encara trasbalsada per el que vaig sentir al que t'hi jugues dissabte. Aquest culer que s'ha fet soci de l'Espanyol. És impossible, no pot ser, mai a la vida. No, no... És que no és una raó, això. Com te pots fer sent culer soci de l'Espanyol? És que és contra natura. No, no, no. És que no. Aquest senyor se'l veu superguai, però no. No, és que no pot ser. No és culer de veritat.
0: S'ha fet molt viral el moment d'aquest aficionat del Barça, que ens va explicar el que t'hi jugues Barça, la retransmissió de dissabte al Sevilla-Barça, que pels preus de les entrades per anar al Camp Nou havia decidit fer-se soci de l'Espanyol perquè per 300 i pocs euros podia veure tots els partits de primera.
4: Aquest any hi ha una dada que no es diu, perquè potser no es coneix, però hi ha molts aficionats del Barça al Camp de l'Espanyol.
12: Anda, i això?
7: Vols dir que aquells que estaven tal eren culers?
4: Vull dir que hi ha gent que li agrada el futbol, no pot pagar una entrada al Barça i és soci de l'Espanyol.
12: Doncs això és interessant,
4: jo,
12: el que diu.
4: Jo sóc un d'ells.
12: Hola, me saca el carnet!
0: Històric, això, perquè això em sembla molt interessant. Espera un moment, perquè és molt interessant el que està dient, perquè tu, que vius aquí, que t'agrada molt el futbol,
12: és culer,
0: et fas soci de l'Espanyol perquè no pots pagar una entrada per anar, per exemple, al Camp Nou, perquè valen... Bueno, és que les entrades pel clàssic, una entrada de tribuna a guixetes val 1.000 euros.
7: Qualsevol entrada val 200 euros, ara.
4: Jo sóc soci de l'Espanyol des d'aquest any i he pagat 317 euros.
0: 317 euros. I pots anar a veure tots els partits.
4: Tots els partits.
0: I s'ha fet molt viral aquest moment a les xarxes socials amb molts comentaris i n'hi ha diversos que diuen que coneixen gent que fa el mateix. No sé quanta, però que no és l'únic.
12: Jo entenc el que diu la Núria quan que ens ha enviat el missatge, perquè hi ha molta gent que és del Barça i és molt del Barça, però no li agrada molt el futbol. No? És a dir, li agrada que el Barça li vagi bé, que guanyi. A mi, gent, o sigui, per mi no està renyit, no? Ser del Barça i voler veure molts partits de futbol, sigui de l'equip que sigui, i a més ser del Barça i no tenir res contra l'Espanyol, també es pot.
10: Depèn, sí, clar, de si entens el futbol des de la rivalitat, et pot estranyar. Si entens el futbol com a esport que t'agrada i que t'entreté,
12: que disfrutes, no?
10: Escolta'm.
0: I ara, aquest Barça, ara... el Camp Nou ple, l'altre dia plovent com va ploure, més de 50.000 sí, sí, persones, eh?
12: No, és que... la gent està responent.
21: Sí, i tampoc la gent no es vol perdre, clar, aquest Barça.
10: Però si el gran drama ara és que estem 3 setmanes sense poder veure el Barça.
21: Sí, total.
10: Això és un drama, això sí que és una crisi, no la del Madrid.
0: Sí,
10: la gran crisi és que tenim 3 setmanes ara patint per si es lesiona algú o per...
12: El problema que tenim és aquest, ara. És que l'equip torni de la mateixa manera. Sí. Vull dir, el problema, no sé si és el problema.
10: Recordem que Flick a la pretemporada va dir estarem al 100%
12: a la tornada.
10: Després de l'aturada.
12: Sí, però també és veritat que en Flick els novembres han anat una mica...
10: Sí, sí.
0: El tanto que després de l'aturada, el Barça juga al Camp Nou contra el Getafe.
10: No, el calendari és tremendo.
0: Juga al Camp Nou contra el Getafe a les 6.30 de la tarda, o 6.15, no?
12: Sí, a les 6.30.
0: Si guanya, després juga el Madrid al Bernabéu contra el Villarreal, que pot sortir al camp a 9 punts del Barça.
12: No pot, no.
0: Sortirà. Aquesta actitud. Ser irresponsablement optimista, jo crec.
10: Però clar, és que jo el que em pregunto és si realment Flick fa realitat aquesta frase, a què jugarà el Barça,
12: si encara
10: no estem al 100%, no?
12: Què passarà aquí?
10: Això? Serà Globetrotters?
12: Déu-n'hi-do.
0: El 25 d'octubre hi ha el clàssic, eh? Barça-Madrid.
12: Sí. Aquesta, el Barça té a Camp del Betis, PSG, tal, aquí és on hem d'estar fins. Vull dir que,
10: prenem-nos... Ara és Getafe, Galatasaray, Betis... PSG clàssic.
23: Shit November.
10: El Shit November. No,
0: això és octubre, Willy, no siguis dolent, això és octubre.
15: Sí, no, jo entenc que Flick ho va dir perquè l'equip no tingués pressa per agafar aquestes adaptacions, no? Parlem de Rafinha, parlem de l'arribada de Gordon, de Dejemi, de Rodri, de l'entrada progressiva de Rodri, però és que jo crec que ell mateix deu estar flipant perquè l'equip està volant ara mateix, és a dir, és impossible fer-ho millor ja.
21: Sí, també és una frase una mica amb prudència, no? Però crec que que el Barça estigui al 100% és que el Barça aconsegueixi aquesta estabilitat i que de debò, doncs, partit rere partit, doncs, continuï fent aquestes exhibicions.
0: A la segona hora posarem més el focus en el Barça, que va tornar a guanyar a la primera part patint contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, 1-3, que va amb xifres de rècord, però del Madrid, per tancar l'anàlisi de la situació, creieu que millorarà o no?
13: Sí.
0: Sí. Ho heu dit a la vegada, Jofre Mateu i Adai Benítez.
21: És que pitjor no pot...
13: Empitjorar, no.
12: Bueno, jo diria que el millorarà, però no li donarà com perquè no empitjori la situació. Una... Jo diria que s'anirà ficant en merders.
16: No, saps què passa?
12: Perquè té un entrenador que si quals... les coses no funcionen a Dai...
16: Mira, amb el derbi i qualsevol entrebancada que tinguis pel camí...
12: És que vas a Roma d'aquí poca. I a Roma... De
16: bueno, esperem que per aquí vagi.
12: Revolcada forta a Roma. Sí. Vull dir, ja l'anuncio ara. El Madrid a Roma se la pegue fort.
16: Però vull dir...
10: Perfil baix, a Roma.
16: Sí?
12: Perfil baix, tu? Això,
0: que t'has inventat lo de...
10: Amb el Madrid a Europa, perfil baix. Sempre.
15: Aquí no trenquem, no?
0: Responsablement pessimista. Aprofitant que tenim a quatre...
10: Responsablement pessimista, m'agrada aquesta.
0: A quatre persones del món del futbol, futbolistes, el Jofre Mateu, la Paula López, l'Àlex Delmas i la Dai Benítez. La jugada de Cuti Romero amb Bellingham és expulsió?
12: No.
0: Jofre diu que no.
12: No és.
14: Jo crec que sí.
15: Jo estic més pel no que pel sí.
16: Desempatar. No ho sé. És interpretable. Ah, no sé. És interpretable.
12: Per tant, no. Siguiente. Per tant, no.
0: Aquí hi ha quatre futbolistes, dos diuen que no, una que sí i l'altre que té dubtes.
12: Bellingham va rascant pel terra. Va arrossegant pel terra i te'n portes un cop. Però és que és una acció de futbol.
0: Són futbolistes.
10: Per mi és interpretable.
12: Si vas a terra, arrossegant-te, és possible que te'n portis un cop. Això és llei de futbol, no és vermella.
0: Per tant, per requadrar, dels quatre, dos creieu que no és expulsió del Cuti, una diu que sí i l'altre que també perquè és del Madrid.
16: Jo per empatar dic que sí també.
0: Per tant, ja dubtes, ja debat. Ja debat. La de Kangin Lee amb Fede Valverde?
12: Tampoc.
0: No és expulsió per tu, Jofre?
14: Jo, per mi, sí.
15: Per mi aquesta sí.
16: Sí, per mi sí.
0: O sigui, 3-1. Jofre, vas en contra de tots, eh?
12: A la foto, si tu t'ensenyen la foto, el vídeo a càmera lenta, és una expulsió com una casa.
16: El futbol no és una foto, Jofre.
12: Aquí vaig.
16: No és una foto.
12: Tu vas l'acció a càmera, o sigui, en viu, Valverde s'aixeca i continua jugant. És impossible que en una acció on el rival et fa l'entrada que et fa Kangin Lee, si tu reps aquest pal, que a la foto sembla descomunal, t'aixequis i segueixis. Però és una acció de futbol. És veritat que la foto és vermella.
13: Entonces lo que tenemos que hacer es llorar.
12: En viu, l'àrbit deixa jugar. Perquè Valverde continua.
0: De fet, el José Félix Díaz, director del diari AS, critica l'actitud de Valverde, que s'aixeca de seguida i això perjudica la decisió de l'àrbit.
12: Ara resulta que aplaudim l'exagerar i el fingir. A mi m'expliquin.
10: Però això ho va demanar Mourinho. Va dir Mourinho, crec que va ser després del partit al Camp de l'Ells, que els jugadors havien estat massa naïf. I es torna a enllaçar amb això, però... que Valverde ahir torna a estar ahir perquè s'aixeca ràpid.
15: Ara però escolta, jo no soc, jo per mi...
0: Per apuntar coses que em criden l'atenció, perquè les escriu gent que està connectada amb el Madrid, José Félix Díaz avui, a la pàgina 6, diu, circumstàncies així, parlant de les jugades del Metropolitano, es lo que lleva a los dirigentes del Real Madrid a pensar que hay algo más que errores humanos detrás de todo lo que está sucediendo. Això és el que escriu José Félix Díaz, director del diari AS, que al Madrid creuen que hi ha alguna cosa més darrere de tot el que està passant.
14: Aquests es creuen que hi ha moltes coses darrere.
12: No és el Madrid, és Florentino. El Madrid és Florentino, que és José Félix Díaz.
15: Per mi, jo anava a dir que jo crec que hem de desvincular en tots els casos, en els del Barça, en els del Madrid i de tots, la reacció del que rep l'entrada l'hem de desvincular sempre. Sí. Sigui bona, sigui exagerada, perquè per molt que Valverde pugui seguir, tu has de valorar la falta. Perquè si no, per exemple, la d'Mbappé, que passa després, que reclama aquell penal, que es tira exageradament.
14: Exagerat, sí.
15: Clar, tu una allà no pots valorar que s'han anat...
12: Però, Àlex, hi ha una acció que acabo de repetir. Ahir, Cucho Hernández toca la pilota amb el taló i li pega un cop a Ximo Navarro al cap. Sí. Que si Ximo Navarro dona revolcades, no tal, per què no? És a dir, si posem la foto, hi ha moltíssimes expulsions. Si parem la foto a cada partit, hi ha 10 expulsions.
14: Sí, però és la intenció, jo crec que és la intenció. Si
12: I la intenció de Kangin Lee és anar-li a donar una puntada?
14: No, però no li dona la pilota. Si aquesta acció...
12: Sí, acaba
14: tocant
12: la bola.
14: Bueno, sí, però inicialment no, però si aquesta acció la met amb una mica més de força, és que li pot trencar el peu perfectament.
12: Llavors podríem parlar que és vermella.
10: Ah, és vermella, Jofre, és vermella.
14: Jo per mi...
12: Per mi no és vermella.
0: I l'expulsió de Hausen, com collons es diu aquest?
10: Mantequilla.

0: Mantequilla.
1: Mantequilla.
2: Mantequilla, sí. Manolo Romero la batalla con Mantequilla Hausen.
0: Mantehausen.
3: No te gaires.
2: Mantehausen.
4: Expulsió, eh? Deixa'l, si no farà gol.
1: Claríssim.
0: Segurament. Si tens a Courtois...
2: Deixa'l que Juliano, no?
1: No, se li ve la tot.
4: Però això ho has de pensar.
2: Això ho
4: has de pensar. No, però a veure...
2: Has dit, deixa'l que no farà gol.
4: Si estàs en mig del camp i l'has d'agafar corrent, agafa'l, perquè aquí no farà gol, aquest. Això ho has de pensar quan has de pensar, eh? Fins a on has d'arribar... Fins a on haig d'arribar... Fins a on haig d'arribar per evitar el gol. Depèn qui sigui... T'ha guanyat l'acció, deixa-li, que el teu porter té un opacu.
2: Però esteu d'acord que està ben peritada. Ho dic perquè si us fixeu, Mourinho, que per cert, respon a 5 preguntes a la sala de premsa.
0: Són 12 minuts de plos.
2: 5 preguntes, cap relacionada amb el partit, totes amb aspectes arbitrals i les reflexions totes amb alguna qüestió arbitral.
0: N'hi ha una que li pregunten si vol fer una mica d'autocrítica, però ell diu que no es pot fer autocrítica perquè...
5: És que no és capaç ni de fer-la.
2: A Mourinho se l'ha d'escoltar bé i llegir entre línies. Diu que me han dicho que l'agarrón empieza fuera de l'àrea. I? El de Hausen. I?
0: Però, ara, Mourinho
2: ja te la deixa caure, saps? Com que igual no és ni penal, que és falta.
0: Mourinho surt allà amb un full imprès amb les dues accions que li interessen i quan li pregunten per la Hausen diu que encara no l'ha vist. Va! Jose. Però tu aguanta, Jose. Quina és la meva cara?
3: Sí, sí.
0: Jose, aguanta. La culpa de tot són els àrbitres.
4: És el millor fitxatge a la Lliga.
0: Els àrbitres.
2: Fem pausa. I a la segona hora parlarem del Barça, de la portació de Rafinha. Tenim 1-1.
6: Especial coses per seure.
2: Però abans, l'Albert Llimós i el Nil Solà han fet feina de documentació i han buscat declaracions que han suposat sancions del CTA similars a la de Mourinho ahir.
0: Però abans, però després del butlletí.
2: Sí, home, clar. No ens podem menjar informació. Això de la cadena set.
0: Però després...
2: M'estàs vacilant o què?
0: Sí.
7: Què t'hi jugues?
8: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
9: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
10: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
11: Guadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
12: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
13: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica pel·li de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
14: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrades sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
16: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
17: És la una. Las 12 en Canarias.
18: Y ya es definitivo. Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. Tras sus vacaciones, el juez Peinado da por finalizada su instrucción y ahora inicia su jubilación.
17: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. El juez Peinado le abre juicio oral y Begoña Gómez va a ser juzgada, como digo, por un jurado popular. 60 páginas de auto que se está leyendo nuestro compañero Pedro Jiménez, que nos lo va a contar enseguida. La noticia la hemos conocido pasado el mediodía. De momento seguimos esperando la reacción del gobierno y también la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo está a punto de ofrecer una rueda de prensa en Ceuta, donde está acompañado ahora mismo por Juan Jesús Vivas y el presidente de los populares en Europa, Manfred Weber. Precisamente el Partido Popular y a Vox están señalando la izquierda esta mañana por alentar con sus mensajes contra los migrantes situaciones como la vivida ayer en Ceuta, cuando un grupo de vecinos de la ciudad autónoma atacaba el coche de una diputada ceutí.

0: Aviam, Nil Solà, Albert Llimós, què tal, com esteu?
1: Què tal, bon dia.
0: Hem escoltat les declaracions de Mourinho, deixant caure que hi ha una conxorxa per afavorir el Barça, també a l'Atlético, i perjudicar el Real Madrid. El Jordi Martí va amb aquesta pedrada des de ja ahir a la tarda, creu que li haurien d'obrir expedient, el CTA, i fins i tot ha volgut que preguntéssim al Barça si denunciaria. Des del club ens diuen que no.
2: No, no està previst fer cap moviment.
0: Que el Barça no s'ha plantejat denunciar el Real Madrid per les paraules de Mourinho. Suposo que el que volen és menjar crispetes com fem nosaltres aquí.
3: Evidentment, que es denuncien sols.
0: L'Anton Mian ens ha dit que avui hi ha reunió del CTA i que després veurem si fan algun moviment. En tot cas, heu buscat a la hemeroteca declaracions que sí han acabat amb sanció per coses similars a les que va dir Mourinho ahir.
1: Sí, per coses similars. Hem fet una recerca tant d'Espanya com a nivell europeu. Espanya, en els últims 6 anys, ja diverses sancions d'aquest tipus. Una d'elles, i la més sonada, precisament el faig servir el primer, perquè és amb el mateix àrbitre, amb Ortiz Arias, la sanció de David López, que en un descans d'un partit del Girona va dir això sobre l'àrbit.
4: No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos, pero quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltará el respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco.
0: Era el mateix àrbitre que ahir.
1: El mateix àrbitre que ahir.
0: I quants partits li van caure a David López?
1: 4 partits a David López, el van obligar a rectificar, tot això després de que el CTA revisés les converses i van considerar, les converses, diguéssim, l'àudio del partit, van considerar que ell no havia insultat a cap àrbitre. A Ortiz Arias no són sancions, però hi ha hagut bastantes més polèmiques. Aquell gol anul·lat a Escudero, futbolista del Valladolid, que va pitar just quan la pilota entrava i que després va acabar baixant al Valladolid.
0: És Ortiz Arias.
1: És Ortiz Arias. Hi ha un parell d'accions més, també en Tino Cadeuere, en un partit Celta-Mallorca, que es veu com Ortiz Arias empuja el futbolista, i també amb Duarte en un Alavés Betis, precisament el 2023, a Canales. Unes imatges que van ser molt polèmiques i virals. També sancionat amb 4 partits per dir que Mateu Laoz tenia premeditada aquella acció.
5: Y es verdad que soy el capitán y tengo que muchas veces pues ir a hablar con el árbitro, y en este caso yo le había dicho que hoy no lo iba a hacer porque siento que no corresponde, ¿no? Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista la tenía premeditada y al final eso no es parte del juego.
0: Canales, eh?
1: Volia dir premeditada, premeditada. Li va costar una mica, per ser premeditada. Per cert, eren 4 partits, en tots els casos són 601 euros de multa. En aquest cas, la justícia ordinària després va anul·lar aquesta sanció, perquè Canales veu que va mantenir que havia dit precipitada i no premeditada.
0: Qué gran!
1: Aprofitant. Aprofitant que no ho havia...
0: Sí, va dir predividada, pot ser precipitada i no premeditada.
3: He dicho búho, hijo,
1: Correcte. Jo crec que aquesta és la que ve ara, és més similar al que ha passat amb Mourinho, que és una declaració de Gaià, capità del València, dient que l'àrbit havia vist el penal, però no havia volgut pitar-lo.
6: Bueno, es un poco al final la tónica, ¿no? que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante. Y bueno, te lo tienes que tragar, como ha pasado muchas veces este año.
1: 4 partits, 600 euros de multa, confirmada pel TAT. I l'última, una acció polèmica de Gil Manzano en un partit del Getafe, que va acabar amb la mateixa sanció pel Cucho Hernández.
7: Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el VAR, que no vaya y lo vea. Me parece sorprendente, la verdad. Se complican la vida solos, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Así que te acondiciona, al final te acondiciona el partido.
1: són dos declaracions posant, diguéssim, o dubtant de l'àrbitre, com són la de Gaià dient que no l'ha volgut pitar, o la de Canales dient que la tenia premeditada, i dos parlant de l'honradesa dels àrbits, que són la de Cucho i la de David López.
0: Són quatre sancions de quatre partits per declaracions que són similars en el sentit de que el que va dir Mourinho ahir, i Torraldo González al Carrusel va dir que no passaria res perquè el CTA, la federació, li té por al Madrid. Què més?
8: No em sembla un tema menor, aquesta frase.
1: No.
9: Jo veig i digo estas cosas y no pasa nada. Y ya está. No pasa nada. Todo bien.
10: Anem a mirar també...
9: Té bloqueo.
10: Altres... Silenci. Anem a mirar altres també exemples fora de la Lliga Espanyola, però comencem per Mourinho, perquè si mires el, tot el cartell de Mourinho els últims anys, déu-n'hi-do, eh? Té 9 sancions, 9 expedients amb partits de sanció per fer declaracions relacionades amb els àrbitres, des del 2005 la primera amb el Chelsea, fins l'any 2025 amb el Fenerbahçe. Això han sigut 18 partits de sanció per a José Mourinho, per a aquest tipus de declaracions, 15 efectius, 3 al final van quedar suspesos, però déu-n'hi-do el currículum que té el portuguès. Anem al 2023, que és interessant. Maig del 2023, després d'un partit entre la Roma i el Monza, amb empat, Mourinho va carregar contra l'àrbitre Daniel Echifi, ara ho escoltarem, li van caure 2 partits de suspensió i 50.000 euros.
11: Però è il peggio arbitro che ho trovato nella mia vita. È il peggio. È il peggio. Tecnicamente orribile. Empatia, zero. Comunicazione, zero. Sensibilità, zero. Io non sono stupido, sai? Io oggi sono andato alla partita con microfono. Ho fatto la partita registrata.
0: És el pitjor àrbitre que m'he trobat a la meva vida.
10: Sí, sí, i acaba dient que el mateix Mourinho anava al partit amb un micròfon per gravar tot el que deia perquè no se li pogués utilitzar en contra. I tenir testimonis de tot això. 2 partits de sanció, en aquest cas. El mateix any, va ser un any mogut amb la Roma... Al darrer partit, a la final de l'Europa League contra el Sevilla, al túnel de vestidors del Puskás Arena de Budapest, acaba el partit, part la Roma als penals, i podem escoltar el que li diu José Mourinho a l'àrbitre Anthony Taylor, que era un vell amic de la Premier, amb qui ja se les havia tingut, i per aquestes declaracions que ara escoltarem, o aquest moment al túnel de vestidors, li van caure 4 partits.
12: It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man.
10: És una puta vergonya, també en Itàlia ho repeteix, els companys de la SER a Andalusia també ens deien que va dir puta UEFA, tot i que no quedava registrat.
0: 4 partits.
10: 4 partits també, en aquest cas, per aquest moment força curiós.
13: Me parecen pocos.
10: Al túnel de vestidors. I anem una mica, al principi de tot també, a la tercera sanció en realitat, quan ja està el Real Madrid, és la més famosa, però crec que la podem recuperar perquè és la dels porquers, després de les semifinals de la Champions League. Van ser 5 partits de sanció, després rebaixats a 3, perquè 2 van quedar suspesos després de la derrota del Madrid contra el Barça 0-2 amb l'expulsió de Pepe i el famós porquer, i Mourinho deia això en roda de premsa.
0: No cal recordar-lo perquè ja els tenim i el recorda tothom.
13: Por qué?
10: Sí, no només els porquers aquests, sinó la part de la web de UNICEF que diu.
11: Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es por qué.
8: Por qué?
11: Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo.
10: 15 partits de sanció Mourinho durant tota la seva carrera, en 9 expedients.
0: 15 en diferents sancions.
10: Sí, eren 18, 3 suspesos, però déu-n'hi-do el currículum.
13: Després,
10: molt ràpid, Klopp també li van caure 2 partits per criticar un àrbitre, l'àrbitre Paul Tierney, a la Premier League. Després de perdre contra el Tottenham l'any 2023, va dir que no sé què té contra nosaltres, no tinc problemes amb els àrbitres, només amb tu, li va dir, i li van caure també 2 partits. I podem escoltar molt ràpidament Rodri, que aquest mateix any, el jugador del Barça amb el City, no li va caure sanció de partit, sí 80.000 lliures, per dir això sobre l'àrbitre que els havia arbitrat.
14: It's a clear foul, but it's not today, it's just 2-3 games in a row, and I don't know why, honestly. I know we want too much and the people they don't want us to win, but the referee has to be neutral.
0: Quants partits, for me, honestly, a Rodri?
10: No li va caure partits, li va caure 80.000 lliures per dir que ha de ser honest l'àrbitre i que no pot ser que no sigui neutral.
0: 80.000 lliures. Gràcies, Nil. Albert, queda't per aquí, que després et preguntem la teva opinió de l'assemblea que vas cobrir dissabtes, la 1:18. Parlem una mica del Barça i de Rafinha.
8: Ve de gust, una mica de futbol.
0: Va tornar a marcar i el Barça va tornar a guanyar.
13: Ara que el Barça, tanto pilota per Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui, faci vostè el que vulgui, faci vostè el que vulgui, Rafinha. Ell mateix ha dit, mort de Déu, quin xarro que va la potra. Marca Rafinha el tercer, gol del Barça.
15: Puede venir el hat-trick, este hombre está infalible, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sonríe Rafinha porque es consciente de que el 11 como 9 la está liando pardísima en el fútbol mundial. ¡Qué delantero, qué 9, qué killer, qué artillero, qué capitán!
0: Rafinha porta 14 gols i 3 assistències en 8 partits aquesta temporada. 14 gols, 12 dels quals els ha fet en Lliga. La temporada passada, en tota la Lliga, en va marcar 13. Ara, en 7 partits, i ja en porta 12.
16: Del Masterclass.
0: La del Masterclass d'avui va sobre Rafinha, però la podem comentar amb el Jofre Mateu, amb la Paula López i també amb la Dai Benítez, perquè és una de les claus d'aquest inici de temporada. Àlex, un davantecentre, Rafinha, que juga de nou, però es mou com si fos un 11.
17: Sí, per mi aquest és el seu gran encert, i el de Flick, que està jugant amb un dinamisme total. És a dir, es deixa caure uns metres endarrere, està en continu moviment, és impossible que els centrals el puguin fixar, i sempre ell intenta estar en carrera, que és el seu gran punt fort. M'aturo aquí. Porta una mitjana de 10,2 quilòmetres recorreguts durant 10, la temporada.
0: 10,2.
17: Sí.
0: 10,2 per partit.
17: 10,2 per partit. Però n'hi ha un altre que és encara més bèstia. Número d'esprints a alta intensitat. Us donaré els altres nous, que molts d'ells hem parlat. Haaland, 12 per partit. Kane, 10 per partit. Vinícius, 15 per partit. Mbappé, 12 per partit.
0: Això són sprints a màxima velocitat.
17: Que això vol dir desmarcades o pressions, Va.
0: Torna a repetir els dels altres davanters i ara direm el de Rafinha.
17: Sí. Kane, 10 per partit. Haaland, 12 per partit. Vinícius, 15 per partit. Mbappé, 12 per partit.
0: I Rafinha?
17: 25,2 per partit.
0: 25 sprints a màxima velocitat per partit.
18: Veus el que t'estava dient abans? De que si fiquéssim al Madrid a Rafinha de nou, sí, sí, poder canviar el tema de la pressió.
0: Rafinha fa 25 sprints a màxima intensitat per partit.
19: Està boig.
0: Està boig. És un xerat,
19: Entre poc i massa. Hi ha moltes accions que Rafinha fa desmarcada, torna a fer desmarcada.
18: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És per fer 25. Perquè ell sap això. Ara dirà, el pròxim era per 28. Però això està molt bé d'un jugador que sigui competitiu amb si mateix. Que sigui competitiu amb si mateix, amb els números, per això, per mi, valen els números aquests de GPS i totes aquestes històries que diuen, no, això no val. Sí, val perquè el mateix jugador competeix amb ell mateix.
19: És una burrada, no, és una burrada. Jo crec que estan en aquest mode de fer-se valdre, no? Està rebel·lant-se contra... Probablement no s'ha sentit prou valorat i vol demostrar moltes coses. Que passa que fa patir.
0: O sigui, per comparar-los, Rafinha fa 25 sprints a màxima velocitat de mitjana per partit, Mbappé 12. És més del doble els que fa Rafinha.
20: Bueno, tu míralo, si hace 31 por partido y vas a encontrar su posición en Balón de Oro. Entonces...
0: El segon punt que destaques de Rafinha, Àlex, és que intervé menys, però amb més influència a l'àrea.
17: Sí, i això ho porta a la posició, no? Intervé menys que quan jugava de 11, a banda, 6 intervencions menys que la temporada passada, però en canvi xuta molt més, 3,6 xuts per partit, mentre la temporada passada estava una mica per sota dels 3 per partit.
0: La cosa que crida l'atenció és com defineix. Sí. L'altre dia va fer un hat-trick perfecte, amb la dreta, amb l'esquerra i amb el cap, però és que veiem jugades d'una delicadesa amb vaselines, rematades potents, o sigui, ho combina tot, la definició de Rafinha.
17: És una brutalitat, és un escàndol, eh? Els 3 gols de l'altre dia ho demostren, i ho demostren les seves dades. Porta 25 xuts i 12 gols en Lliga, per tant, estem parlant de gairebé el 50%, el 48% dels seus xuts acaben en gol. És una autèntica bogeria. Pensa que Lewandowski, que tenia un registre molt alt, estava al voltant de 28, 29, 30, com a molt, quan estava més fi... 48, Rafinha?
0: 48% d'encert en rematades.
21: Home, l'altre dia, sense anar més lluny, marca 3 gols, però la quarta ocasió a porteria que té el Barça és de Rafinha i li dona el pal.
17: El pal.
21: Vull dir...
19: La màxima dificultat d'això... és
0: sostenir-ho
19: molt,
0: mantenir-ho.
19: No, però realitzar-ho ara amb els esforços físics que fa, perquè normalment quan corres tant és difícil estar encertadet, no?
18: Pagar la peatge, segur.
19: Falles. Lewandowski, que corria menys, una de cada tres, el dia que estava molt bé, 2 de 3, Rafinha en té 4 corrent com un boig i 4 a la dintre. Sí, és increïble.
18: Sense anar més lluny, la temporada passada paga el peatge de la temporada anterior.
19: Correcte.
18: Sí, sí, sí. El futbol, i ara, lo normal és que d'aquí poc tingui alguna...
19: Ah!
18: Era una broma.
0: Ara se'n va a Brasil, a Austràlia i a la Índia, sí, jugar
2: juga
0: 3 o 4 amistosos.
2: Dos partits contra Austràlia, juguen dos d'amistosos allà a Austràlia, i després se'n va cap a la Índia a jugar un tercer amistós.
0: Suposo que li hauran deixat clar, i ell també ho tindrà, que no cal esprintar 200 vegades amb un amistós i que al minut 90 ja pots parar de córrer.
19: I he de dir una cosa respecte a això, que és veritat que els quilòmetres no ajuden a descansar en quan, no? Que acumules cansament mental i és fatigós, però hi ha moments que el està 8 hores a l'avió tombat. Jo crec que ara la Rafinha és glòria. Li diuen ficar les màquines aquestes i diu, bueno, ara aquí...
0: Igual va corrent de punta a punta, sí, de l'avió. Sí, sí. Fent sprints.
20: Pastilleta, que anirà pastilleta i... Que no va amb avió al final. Va peu.
2: Va peu. Va corrent.
20: Va peu.
0: A la Índia va peu.
19: Arrossegant l'equipatge de tota
21: però
19: la selecció.
21: Però no
20: perd el ritme,
21: eh?
20: Sí, sí. Va ell, ja. Ara, si pot... És un sprint, no, que ha de fer?
2: Entenc que Ancelotti el posarà de nou.
20: D'aquí fins a la Índia, però és un sprint. Sí, sí. Fa 25, cony.
2: No, que dic, entenc que Ancelotti el posarà de davant de centre, no, també.
0: I el quart punt que destaques és que és el principal beneficiat en la pressió.
17: Sí, perquè el Barça ja pressionava molt bé, però òbviament amb ell de nou encara pressiona millor. I que marqui tants gols és perquè ell és el primer beneficiat. Hi ha moltes vegades que Rafinha tira la primera pressió i ell no roba, perquè això és normal, però al final desgasta tant el rival que acaben robant i l'atac ràpid li acaba acabant amb ell i ell acaba finalitzant. Fixa't que dels 36 gols del Barça entre Lliga i Champions, 14... són en una seqüència de recuperació camp contrari i atac ràpid. Atac ràpid és en menys de 10-12 segons.
0: Dels 35, 14.
17: Dels 36, 14.
0: 36, de 10 segons, 14, eh? És pràcticament 10, la meitat.
17: Menys, sí,
0: la
17: meitat.
16: I sí, m'ha trucat el Florentino, que faig correre molt a la fina. Sí, ja posi de, a l'esquerra, a la dreta...
0: Supera les vostres expectatives, aquest Barça?
21: Sí.
0: I creieu que això es pot mantenir en el temps?
19: Jo crec que sí, no sé en el punt de xifres, no? Perquè estàs ara mateix a de més d'estar molt bé i en un top físic fantàstic estàs, jo crec que a molt encert, però jo veig l'equip capaç de mantenir-ho pel nivell que té, jo diria que sí.
21: Jo crec que també, a banda de pel nivell que té, per la tipologia de jugadors que té, que aquest any, ostres, tens bons recanvis, tens bons jugadors que després et poden fer la mateixa funció, o si més no, assemblar-te una mica els barems que vol aquest Barça de Flick. Jo crec que sí, si les lesions en línies generals es respecten, crec que sí que és un Barça que podrem veure en diverses ocasions així.
17: Jo crec que hi haurà un moment a la temporada que caurà una mica, però que en general sí que estarà a gran nivell. I ho crec perquè és nou. És a dir, és tan difícil de defensar, no saps com defensar Rafinha, és tot tan nou que els rivals encara no... no
0: ara em referia també al Barça en general, no només a Rafinha en particular, sinó al Barça en general.
18: No, és que va amb relació, el Barça... Amb... Si tu ara treus a Rafinha i fiques un altre nou Lewandowski, per exemple... En el...
0: Jugaria diferent.
18: Clar. Amb el nivell que tenia ara Lewandowski, no? Quan era un animal, eh? Amb el nivell que tenia ara, el Barça no estaria igual. Ni amb la pressió, ni amb els gols, ni amb...
2: Jo obro Jaume Ló, de cara a Deco, que és... que valorem seriosament fitxar el gener un central esquerre.
21: Sí, sí.
2: Sincerament.
21: Sí, sí, sí.
2: Perquè ja veus que Christensen, dos partits seguits i titular, és trencat.
0: Sí, estarà 5-6 setmanes de baixa.
2: Gerard Martín està a un nivell brutal. Però jo, posats a buscar un paró que ens faci tocar de peus a terra, jo crec que hauria... I més tenint en compte el que vam explicar, que l'estiu que ve segurament no podràs afrontar grans operacions i que les has de fer a l'hivern, jo crec que Deco s'hauria de plantejar seriosament, i Flick, la possibilitat d'incorporar algun perfil per reforçar aquesta parcel·la.
19: Estic molt a favor, dit això... Amb Gerard ja s'ha demostrat que anem bé, és a dir, sense urgència i tal.
2: Però és que estàs exposat a qualsevol...
19: Recordes la setmana passada que vaig preguntar a Eric quan el vam tenir l'entrevista? Sí. Us fa treballar... Jo pensaria molt que o bé Eric o bé Koundé comencin molt a participar aquí per tenir continuïtat.
0: De fet, jo crec que ara Koundé ho farà perquè Christensen no jugarà.
19: O Eric, no descarto que sigui Eric que vagi dins.
18: A mi m'agradaria.
19: És que l'altre dia ho has dit tu, que ficar a Koundé vol dir moure al Pau... i que Eric pot jugar a l'esquerra, oi? Sí. Jo compro més aquesta, que Eric vagi centre a l'esquerra, que Eric vagi centre a l'esquerra, perquè si és Koundé...
0: Si es mantingui a la dreta.
19: Covarsí a l'esquerra i Koundé aquí. Llavors, que Koundé va jugar molt a l'esquerra amb el Sevilla.
0: Això t'ha de dir, que Koundé pot jugar a l'esquerra, també.
19: Però jo compro més Koundé lateral i Eric centre a l'esquerra amb Pau, no tocar-lo.
17: Jo també.
0: Koundé va arribar al Barça per jugar de central, eh?
19: I venia centre a l'esquerra com un tiro. Sí, sí, sí.
17: Sí, però...
21: Però veient la dinàmica ara de Koundé, ostres, jo crec que t'assegures una mica més el tiro ficant-lo al lateral i protegint l'eix central amb
0: Amèrica. Perquè si es despista el davanter va al córner, córner, no? No a la porteria.
21: Part...
2: Però aleshores veig que no cal fitxar per vosaltres.
19: Per a la dreta.
0: No, no,
17: per mi sí, per mi sí. Per mi cal fitxar... jo no...
18: I esquerrà.
2: Esquerrà,
17: sí. Jo no entenc... A Deco no se li pot trobar res, ho ha fet de matrícula d'honor, però no entenc per què vam deixar escapar Álvaro Cortés, perquè ara per mi era una, un recanvi que era molt bo. Però vaja, tornant al, al que era, jo crec que la millor parella de centrals encara d'aquest Barça és Cubarsí i Eric a l'esquerra. El que passa que Eric l'estàs utilitzant a lateral dret perquè també ho fa molt bé.
19: Jo no dic cal, eh? Jo no dic cal, però estaria bé fixar-ho.
2: No, jo valorar-ho.
19: Seria bo.
0: Per aquí hi ha algun oient
2: que no està tot el dia flotant, eh?
0: Al YouTube del que t'hi jugues, que et diu si continuaràs insistint amb Julián Álvarez.
2: Jo, si hagués l'opció de fitxar-lo, ja el fitxava. Sí,
19: a quin preu, ara?
2: Home, entenc que ha baixat el preu.
19: Vale.
2: Ni tu tens la necessitat...
19: A 40, ha baixat a 40.
2: No, a 40 no, però tu... És a dir, el Barça, amb Rafinha, té una posició de força que l'estiu no tenia. Tu abans anaves a negociar amb una situació de desesperació. Ara vas amb una situació d'escolti'm, jo si vol li resol el problema perquè ell torna a xular, Julián, però clar, jo ara no tinc per què pagar 100 quilos ara per un davanter centre.
0: El David diu que sí, que es necessita un central esquerrà. M'agrada perquè hi ha oients que ens escolten en diferit i ara, per exemple, n'hi ha un que diu just estic començant a escoltar-vos, heu fet la millor introducció de la història. Ara, és el gag del Bermúdez fent de Mourinho i no la creu. Núria ja ha penjat l'enquesta. I, oh, sorpresa, pregunta, qui és el culpable de la situació del Madrid? El 83% dels nostres oients voten Florentino Pérez. El 83%. Va, abans de tancar el bloc Barça, és dilluns, postpartit, Sevilla 1, Barça 3, per tant, toca l'1x1 especial, coses per seure.
4: L'1x1 del Bermúdez. Coses per seure.
0: Livakovic.
4: Tamboret és una solució de pas, però escolta, millor que l'altra, que només serveix per deixar-hi el cendrer.
2: Eric García.
4: Escala. Sigui la posició que sigui, és útil. Primer ens pensàvem que ens estava donant descans a la resta, però resulta que tot era part del seu ascens dins el plantilla.
0: Cubarsí.
4: Silló. Imponent. La solució de tota la vida. Un producte de fuster català que serveix pel dia a dia i aguantarà una pila d'anys si tot va bé.
2: Christensen.
4: Llitera d'hospital. En lo seu és molt efectiu, però sap greu dir-ho, és el seu lloc habitual.
0: Cancelo.
4: Cadira de gamer. A vegades costa d'entendre la seva existència, però llueix que flipes i tècnicament està guapíssim.
2: Rodri.
4: Seient d'avió. Encara el veiem una mica incòmode. Ha de maniobrar amb poc espai i esperem que de tant en tant ens doni una sortida d'emergència.
0: Pedri.
4: Un banc. Es passa el dia assistint pels pàjaros de dalt que van volant.
2: Fermín.
4: Butaca. Les coses com són. Ho fot de cine.
0: Lamine Yamal.
4: Grunxador. Es va passar tot el partit remenant amb pantetes, però va tornar a ser el motiu principal de diversió.
2: Gordon.
4: La part de sobre d'un banc. Els que mengen pipes és el que aniran a buscar.
0: Rafinha.
4: Llit. Es passa el dia enxufant-la i tots els que regaven els ha fotut a dormir.
2: També va jugar Gerard Martín.
4: Cadira plegable. Era qüestió de temps que es trenqués l'altra per tornar-lo a utilitzar.
0: Dani Olmo.
4: Amaca. Segurament li estan donant més descans del que es mereix.
2: Bernal.
4: Sofà llit. Va bé tenir-lo perquè tens l'esperança que es quedi, però mai saps si serà provisional i ni les seves intencions són les mateixes que les teves.
0: Adeyemi.
4: Buf! Té una forma estranya, no l'acabem d'entendre massa, però ens flipa quan el veiem perquè ens ho passem com criatures.
0: Una forma estranya.
2: Gabriel Jesús.
4: Cadira de rodes. Ens pensàvem que no podria ni caminar, però amb aquests noms bíblics que té ja qualsevol miracle sembla possible.
0: I acabem amb Hansi Flick.
4: Cheslon. Va arribar per quedar-se i al tanto que totes les cases de Catalunya ja el volen i l'adoren i ens preguntem si és el millor que ens ha passat a la vida.
0: En una estona teniu l'1x1 especial coses per seure del Sevilla 1 Barça 3 a les xarxes socials del que t'hi jugues. Tot el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Abans de tancar la tertúlia amb el Jofre Mateu, amb la Paula López, amb l'Àlex Delmas i amb la Dai Benítez, us pregunto per l'Espanyol. Elena, perilla el càrrec de Manolo González o no?
5: No, sí que seguirà Manolo al capdavant de l'Espanyol. Ell ha dit en aquestes últimes hores que és el principal responsable del que li està passant a l'equip i que té molt clar què és el que ha de fer per tornar a competir i deixar de fer un futbol més propositiu que era el seu objectiu aquesta temporada.
2: Com estàs con las preguntitas, no?
19: A mi em sembla una bona notícia.
0: Bona notícia, que continuï Manolo González.
19: Jo, em consta que el vestidor està molt amb ell.
18: Ha recollit cable, no, una mica?
19: I crec que ara mateix l'Espanyol passe a fer una bona temporada per no cometre errades precipitades de decisions. És un equip que, si tot va tranquil, anirà bé.
17: Jo, davant del dubte, sempre sóc partidari de la continuïtat i Messi fa tan poc de l'inici de temporada on no s'ha apostat per ell.
0: La Paula va dient que sí, per tant entenc que estàs d'acord.
21: No, sí, jo també. I al final tampoc se'ls ha de castigar tant d'aquesta manera els cossos tècnics i si realment l'equip i el vestuari està amb l'entrenador, doncs donar-li aquesta confiança i aquesta continuïtat.
0: Jofre, Paula, Àlex, gràcies. Adai, aguanta un moment que et vull preguntar pel futur.
19: Aguanta.
0: Vale. Estàs en un impàs a les banquetes després d'una gran feina a l'Europa. Aviam si podem anar apuntant cap a on tirarà la teva vida.
19: Aviat.
3: Què t'hi jugues?
6: Cadena Ser.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: Un glob de vi.
23: Un glob de cervesa.
24: Un glob entre amics.
25: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
26: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
27: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
28: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
29: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99€ o el SumUp con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con SumUp.
30: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
31: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyegan son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyegan.com.
32: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50€ y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
33: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
34: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
35: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
36: y hasta de escuchar la radio.
35: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
37: Y estos días,
38: buenos días, soy Carlos Francino.
35: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
39: Con el patrocinio de Iberdrola.
40: Láser, el sonido de la vida.
41: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
42: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
41: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
42: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
43: Conecta les 12 amb el Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
44: Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos.
45: ¿Qué te jugas?

0: 1:37, escolteu el que t'hi jugues. A SER Catalunya teniu disponible el VAR al YouTube del programa, el YouTube del que t'hi jugues, també al del diari AS. Hi ha Carrusel i ja sabeu que podeu recuperar tots els continguts del que t'hi jugues a l'aplicació per a telèfons mòbils. Descarregueu-la, la de la cadena SER. Allà aneu a buscar SER Catalunya o Ràdio Barcelona, Ràdio Lleida, Girona, Camp de Tarragona, i podeu recuperar els continguts del programa. També a la pàgina web de la emissora, on l'Albert Llimós va penjar una fantàstica notícia sobre l'assemblea, també l'entrevista que van fer divendres a un dels responsables de Goldman Sachs, molt interessant, i ara li preguntarem per la seva opinió d'aquests dies on ha cobert la informació institucional del Barça i també econòmica. Abans, Adai Benítez, aviam, que vas tancar una etapa espectacular a l'Europa, superant les expectatives que et marcava el propi club, vas decidir marxar, i ara què?
1: Pues ara descansant, encara que no és la meva intenció, perquè tinc una força per entrenar.
0: Ja, és que quants anys tens?
1: Tinc 38.
0: 38.
1: I l'any que ve faig 40.
0: Com que fas 40?
1: Clar, perquè aquest faig 39.
0: Ah, faràs 39 a final d'any.
2: És com jo. Pensava
0: que no sabies de matemàtiques.
2: No, jo sóc com tu. Vacilar,
1: no, home, no.
0: No. Sí, però no 38.
2: No, però...
0: Ni 40.
1: No, m'agrada dir-ho. 10 anys més.
0: Però som
1: de final d'any. Ho he dit alguna vegada i, hòstia, queda bé.
0: De quin dia ets?
1: Del 16 de desembre.
0: Del 16 de desembre? Els meus fills de 19.
2: Jo del 10.
1: Bueno, el tema és... Tinc tota la força per entrenar. La meva idea era entrenar. És veritat que tenia un any més de contracte a l'Europa. Va ser una decisió difícil deixar-lo perquè hòstia, m'he fet de l'Europa. Quan vaig arribar allà i vaig veure aquella gent allà, aquells bojos saltant tot el dia, guanyéssim, perdéssim, passi el que passi. I després, pues, la història que escrius una mica, no? Hem tingut la sort que en 2 anys hem escrit pàgines de la història de l'Europa, que això és difícil perquè l'Europa té una història molt gran. Hòstia,
0: és, primer any... És objectiu permanència. I puges...
1: Com a líder, que és una barbaritat.
0: Objectiu permanència i una mica més i tornes a pujar.
1: Bueno, aquesta vegada va ser com a 5ens, però és veritat que la primera volta vam anar 5 jornades líders i entre segon i tercer i quart. De fet, hem sigut l'únic equip de la temporada que hem estat a la zona de play-off tota la temporada, quan era inimaginable, i amb els canvis que han hagut, que no m'agrada excusar-me, però al final, ostres, Izan se'n va, que era un jugador... Ja l'esteu veient, el Girona, la Granada, era un jugador vital, jo ja sabia que tindria aquest nivell, i te podria dir el nivell que assolirà.
0: El Manolo Romero ha dit una cosa al VAR molt interessant, que és, més enllà d'haver aconseguit pujar a l'Europa i instal·lar-lo a la part alta de la classificació a Primera Federació, quan és un club que té recursos limitats respecte a molts altres, no? Perquè és dels socis, és una anomalia, l'Europa, sí, sí. No és propietat privada, sinó que és dels seus socis, destacava que has agafat jugadors als que has millorat. Izan, Annane, n'hi ha diversos.
1: Pues mira,
0: Cano, Annane. Jordi Cano, que s'ha anat a l'Andorra.
1: Jordi el fitxem del Terrassa, perquè del Terrassa, pues, no el despedeix, però el rescindeix i bueno, pues, no el volia. Ha fet 50 i tants gols en 2 temporades, sent pitxichi les 2 temporades, que és una bestiesa, i fent una mica de Rafinha, hòstia, aquest jugador no pressionarà, no era un nou, era un set d'1 contra 1, i bueno, pues hem fet un jugador que anava molt bé a l'espai, que bueno, per això està a segona divisió, s'ho mereix, i desitjo el millor, és un gran jugador i molt bon tio, l'estimo bastant. Andane, el fitxem de segona catalana del Vilassar, i Zan, quan vaig a l'escala, arribo allà i no jugava, pràcticament.
0: I Zan no jugava a l'escala, fa 3 anys.
1: Però, Venia cedit del Cornellà juvenil, de 10 partits va jugar 4 o 5, era un jugador intermitent a les alineacions, i em diu, hòstia, aquest nano és molt bo, però està per fer, no parla.
0: Sí,
1: quan porto 3 entrenos, la primera setmana, perquè entrenàvem 3 dies, 3 entrenos, i em diuen, dic, no, aquest i 10 més, aquest és el millor. No ha perdut una pilota en 3 entrenos, ha recuperat més pilotes que ha vingut, dic, aquest.
0: O sigui, sí, i de l'escala te l'emportes a l'Europa i encara mantens que és jugador de primera divisió, Izan?
1: Sí, jugarà amb un dels grans, i jo crec que anirà a la selecció. És que jo...
3: Us veus arribant a nivell selecció, eh?
1: Sí, pues com es Baena, com aquests jugadors que mica en mica, però Izan anirà... Izan jo crec que estarà en un dels 2-3 grans en 2-3 anys segur, perquè... No, per res, no el vull vendre, no és que el vulgui vendre, no, perquè ell sempre diu, hòstia, no, és que ho fa ell, és que roba cap endavant, no li canvia la cara...
4: Però és que no tiene nombre de crack.
0: ¿Cómo que no? ¿Izan?
4: ¿Cómo voy a fichar un tío que se llama Izan?
1: Gonza.
0: ¿Y diuen Gonza?
4: González.
0: Ah, vale. Izan González.
4: González de segundo, es que no es... No.
0: Y lleva unas chollas, porta un cabell llarg maravilloso.
4: Yo soy presidente.
3: Usted se llama Pérez.
4: Soy Florentí.
1: Bueno, aposto molt per aquest jugador. Aposto moltíssim, no per res. Quan vaig arribar...
0: I tu vols entrenar aquí o estàs disposat a marxar a l'estranger així com ve?
1: Jo vull entrenar aquí, però si surt una proposta a l'estranger bona, jo vull entrenar lo abans possible perquè tinc ganes i vull entrenar. No estic aquí parat perquè estic parat perquè sóc ambiciós, perquè vaig tindre molt interès a l'acabar la temporada d'equips que al final no m'han fitxat i han fitxat amb uns altres. No passa res, el futbol funciona així. Hi ha 37.000 llicències UEFA per 40 puestos a primera i segona, o sigui que la demanda...
0: 37.000 per 40 llocs.
1: 37.000 llicències UEFA, si no m'equivoco, bueno, potser m'equivoco, però s'hauria de...
0: Més o menys, sí.
1: Podria anar per aquí més o menys, hi ha 42 places, o sigui que hi ha en primera 80 places de primer entrenador. O sigui, no és fàcil, entenc la posició, però amb ganes.
0: Mentre
1: amb ganes.
0: No entrenis, pots seguir venint el que t'hi jugues i al bar?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs aquí ja saps que sempre tindràs un plat a taula.
1: Encantadíssim.
0: No et faltarà mai el menjar. Una abraçada.
1: A vosaltres i gràcies
0: doncs a la Carme, que visc que estava per aquí.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Límics.
5: Jo era un dels que votava, amb els escapulats, allí amb una de les grades de...
0: Ja ho sé, que tu ets de l'Europa.
5: Sí. Ai, què patirem aquest any?
0: Amb l'Europa, molt. Però estem preparats per patir. Escolta'm, quantes hores d'assemblea et vas menjar dissabte?
5: 11.
0: Quan feia que no cobries una assemblea del Barça?
5: 9 anys, 2017.
0: 9 anys, amb el diari Ara, la vas cobrir, l'última.
5: Sí, la vaig cobrir l'Ara, l'última, que va ser quan Bartomeu va haver d'improvisar perquè es va decretar el 155. Sí. I al cap d'unes hores va fer un discurs canviant la tònica de l'assemblea perquè es va aplicar el 155.
4: Va fer una improvisió.
5: De què?
4: Va estar fent una improvisió com el Fred Mercury.
3: No l'he vist venir, aquesta.
4: Va fer jo. És una pena d'assemblea de compisaris.
5: Sí.
4: I... Fem-ho bé. Griman.
3: Tots els compromissaris ho feien, eh?
4: Sí, estava dient. T'ho contestat tots els abuelos.
5: 300 o 400, aquell dia.
0: Posem-nos seriosos, eh? Aquestes setmanes que no hi ha futbol ens permeten també obrir espais més per a la reflexió i com bé. Tot i que hem estat explicant aquestes últimes setmanes la situació econòmica del Barça, el divendres amb l'Helena de Diego i amb l'Albert Llimós vam poder escoltar una entrevista molt interessant a un dels responsables de Goldman Sachs, Alberto Alcover.
5: Jorge Alcover, sí.
0: Ai, perdona, Alberto. El de los Albertos, sí. Jorge Alcover. La teniu a la pàgina web de la cadena SER. Del que vas viure tu a l'assemblea d'aquest dissabte... A nivell d'opinió, amb què et quedes o què destacaries?
5: Primer, un tema social molt ràpid, que és que Laporta té un suport absolut. La gent devota amb la figura de Laporta, preocupadíssims pel seu estat de salut, i que s'ha de canviar, i això fa molts anys que ho diem molta gent, s'ha de canviar les regles de l'assemblea. Crec que és un format caduc, fins i tot de manera telemàtica. No pot ser que tinguis 11 hores amb preguntes al final, preguntant per les sortides, pels paraigües o pels frankfurts. No? Crec que són coses que s'han de canviar perquè ja pot haver altres plataformes.
4: Però pels frankfurts encara.
5: Però després l'important, el tema econòmic, per mi, crec que el Barça tot passa per una triple... tres factors molt importants. La Masia, és evident, no?, que t'ha de compensar el que no seràs un club potent a l'hora d'anar per fitxatges, perquè no tens capacitat, pel límit que tens doncs, econòmic pel deute que arrossegues. Després, el tema BLM és la gallina dels ous, el creixement.
0: Les botigues.
5: Sí, 50 milions de benefici aquesta temporada i creixent, i això gràcies a haver recuperat també part de l'e-commerce i molts dels productes que ara pots vendre directament sense passar per Nike, però sobretot després gira tot al voltant d'aquest Camp Nou, no?, de Spotify Camp Nou, que t'ha de generar 450 milions. És curiós perquè fa una setmana el Barça et venia a 420, mica en mica ha anat pujant aquesta xifra, estem ja pels 450 milions que generarà el Camp Nou a partir de la temporada 28-29 i entre els anys posteriors.
0: El que passa és que aquí ens ho va avançar el responsable de Goldman Sachs i després ho van explicar a l'assemblea. S'ha invertit l'equació i ara els primers 100 milions no van al Barça, sinó als inversors.
5: Correcte. Es canvia les regles del joc arran d'haver demanat aquest crèdit de 300 milions. Una de les condicions és que els primers 100 milions... 100 i escaig, ja? Perquè el Barça l'any passat va pagar en interessos i retorn del deute 107 milions, aquesta temporada són 115-120, i el màxim que haurà de pagar durant una temporada per aquests interessos i també pel retorn del deute, per l'amortització, són 160 milions. El màxim, el pic, serà 160 milions.
0: Per tant, el que queda d'atenció de l'Assemblea, primer és el suport social a la porta, després que s'ha de canviar la manera de funcionar perquè hi ha poca participació i, a més, amb preguntes poc interessants, i que el futur del Barça pivota en tres potes, que són la Masia, les botigues, BLM, el merchandatge i el futur Camp Nou.
5: I això deriva en una cosa, que crec que el Barça no es pot constipar en els propers anys. O sigui, ara t'arriba una situació límit, no diré el que va passar el 2020 amb el Covid, que va ser excepcional, però si el Barça es constipa, patirà, perquè tens un deute de 2.680 milions, 1.800 dels quals de l'estadi, perquè tens un patrimoni net negatiu de 168 milions i perquè ja t'has venut actius. Recordem-ho, el Barça s'ha venut actius amb el tema de les palanques. Per tant, tu tens menys capacitat de generar ingressos. Per tant, crec que el Barça està treballant i està en la línia intentant recuperar el club. Això sí, durant 30 anys estiràs hipotecat.
0: Que les palanques, i les coses s'han d'explicar tal com són, han servit per inscriure jugadors. O sigui, va ser una idea imaginativa per poder inscriure futbolistes, perquè a l'hora de la veritat, de negoci, ben poc.
5: Havies de fer un equip competitiu i van treure's de la màniga, no? Doncs a algunes d'aquestes palanques, que després algunes, per depreciacions, ara les estem patint, no? Perquè ho hem vist aquest any. El Barça té números negatius, ha perdut 18 milions aquesta temporada passada perquè hi ha hagut una depreciació precisament de Barça Studios, no? De 23 milions. Per tant, això té unes conseqüències a dia d'avui, el que vas fer durant els últims 3 o 4 anys a raó de les palanques. Per tant, no et pots, crec, ni constipar, perquè estàs caminant per sobre del precipici. I després, l'última reflexió, que el Palau Blaugrana està oblidat. No hi ha un projecte encara. Que no sàpiguen encara quants anys s'ha de fer aquesta cessió de sòl perquè un constructor, un promotor privat, no, tiri endavant el Palau, el petit Palau també per l'hoquei, pel futbol sala, que no sàpiguen quants anys serà, 25, 30, 50 anys, doncs crec que vol dir que no ho tenen encara molt treballat.
0: Gràcies, Albert. Aquesta setmana reflexionarem sobre els números del Barça. Perquè ho has dit d'una manera tan contundent.
2: Sí, demà, per exemple, en parlarem amb l'Albert. Ja.
4: Ah, sí? Demà parlarem del Palagrana?
2: Ja li encarregarem alguna coseta, sí.
5: Vinga, va.
0: Però ho estava preparant per dimecres, eh?
2: Ah, doncs... El que no deixis per demà, el que puguis fer avui.
0: És que demà faig festa jo i dimecres el Flaqui. Llavors anem batallant pels continguts del programa, no? Ana Palet,
6: què tal,
0: avui
6: com
0: a les 20:30, dos quarts de nou, la Graderia del Balcó.
6: Graderia del Balcó.
0: Aquesta setmana programa tots els dies.
6: Sí, perquè el Barça ens deixa, per fi, una setmana sense partit.
0: Això s'agraeix, eh?
6: Sí,
0: com a
6: sí,
0: responsable
6: sí.
0: d'un espai a la ràdio.
6: Sí. O sigui, cada dilluns a divendres, Graderia del Balcó.
0: I 8:30. Comença la Champions de futbol femení.
6: Comença dimecres, el Johan Cruyff, Barça-París. Hem pogut parlar aquest matí amb Clàudia Pina. Serà la primera Champions després de 14 anys que el Barça jugarà sense Alexia Putellas, però Pina creu que això no és pressió, tot el contrari, sinó una oportunitat per fer un pas endavant.
7: No, yo no lo llamaría presión, sí ganas de seguir que trabajando día a día, de que el equipo al final no note su ausencia. Creo que hay muchas niñas también que están creciendo por abajo y nos están ayudando para que el equipo sea firme y volvamos a ser el mejor equipo del mundo un año más. Ese es nuestro objetivo, así que lo único no es presión, solo son ganas de seguir mejorando y poder competir por todo otra vez.
6: D'aquesta Champions, a destacar el partit que jugaran contra l'Arsenal al novembre al Camp Nou, l'oportunitat de revenja després de perdre la final fa 2 anys contra elles. Clàudia Pina ha dit que vol que el podi de la pilota d'or sigui blaugrana, per tant, en la línia d'Eric García, i ja us avanço que aquesta setmana podrem sortejar el que t'hi jugues entrades per anar al Camp Nou a veure el clàssic contra el Madrid del 4 d'octubre.
0: Doncs
6: per tant, si la gent vol anar al Camp Nou, tindran oportunitat d'entrades aquesta setmana al que t'hi jugues.
0: Les sortegem demà, Flaqui.
6: Demà encara no es pot fer, eh? No, haurà de ser una mica més endavant. Crec que et tocarà tu, sí que...
2: Demà enviarem el tema aquest de la Champions femenina que comença ja.
0: Anna, t'escoltem després a la Graderia del Balcó a partir de les 20:30, dos quarts de nou.
8: Se acabó! El cronómetro se puso a cero. El Juventud de Badalona es el supercampeón de España. Vuelve a levantar un título. Desde el 2008 no lo hacía. Se abrazan los jugadores porque sí, porque el Juventud de Badalona ha tumbado... Futbol Club Barcelona.
0: 18 anys feia que la penya no guanyava un títol. 18 anys després, la Supercopa d'Espanya disputada a l'Olímpic de Badalona. Se la va quedar, la va aixecar el Joventut, que la va celebrar així. Asier Chávez, què tal, com estàs?
9: Què tal, sí que?
0: I ara demano que us poseu de peu perquè no ha tardat ni un mes en tornar al Que t'hi jugues. Xavi Saissó, què tal?
10: Grande! Aquí estem, sí senyor.
0: Com va la vida?
10: Molt bé, molt bé, molt bé. Vinc de fer una classe d'aquagym.
0: Sí, home, m'estàs vacil·lant.
10: No, d'aquagym.
4: T'ho has pres en sèrio, eh?
0: La jubilació va bé, veig.
10: No, bé. Vull dir, agafant energia.
0: I el Sidecar, què tal?
10: Sidecar, perfecte. No vegis la quantitat de gent que m'ha parlat del Sidecar. No ho podem imaginar.
0: La Sier Chávez va estar a l'Olímpic de Badalona a la retransmissió del partit que van fer a Carrusel, la victòria de la penya davant del Barça. També hi havia el Xavi Saissó, que va entrar a comentar-lo al Carrusel, després al Canalla. Us sorprèn, Xavi, et sorprèn aquesta victòria tan contundent de la penya al Barça o no?
10: No em sorprèn perquè, bueno, jo crec que aquest any veure junts a Ricky i a la Provítola, és el que dic jo, l'entrada és barata, no? Vull dir, la penya dels els altres tres equips, Barça, València i Baskonia, sota el meu punt de vista són equips en construcció i la penya, doncs, més o menys els mecanismes els té fets, no? Vull dir, tot i que anirà a la baixa d'Ante Tomic, però clar, amb aquesta dupla i sobretot la Provítola hipermotivat contra el Barça amb 31 punts, a mi no em sorprèn perquè la penya va ser superior tot el partit ahir al Barça.
11: Ho deia ara, sí que 31 punts la Provítola, 9 triples, rècord absolut en una final de la Supercopa, MVP del torneig, però és que entre les semis i la final va fer 58 punts, un altre rècord absolut de la competició, l'anterior, estaven 40. 40 punts era el rècord absolut entre semifinals i finals.
0: És que va fer 31 a la final i 27
11: a la
0: semifinal.
11: És que va fer 31 a la final i 27 a la semifinal. Va haver un moment que va entrar en èxtasi, que li entrava tot, va ficar un triple fins i tot com si fos Stephen Curry, a una cama, després de deixar Nebo pràcticament al terra, i després el veies mirant a la grada enmig del partit, mirant el marcador, mirant allà on surten les puntuacions de cada jugador, somrient amb un somriure d'orella a orella. Va ser increïble el que es va viure.
0: Hi havia la filla també per allà, no?
11: Hi havia la filla petita, que va ser l'MVP de la celebració, amb la copa petita, i va ser la millor d'aquesta celebració.
0: Avui hem deixat descansar els jugadors de la penya perquè deuen estar tots de ressac, és normal, 18 anys després guanyen un títol, però després del partit amb l'entrenador, amb Dani Miret, sí que va poder parlar-hi el Asier Chávez.
11: Dani Miret, què tal?
12: Molt, molt, molt content.
11: Què se sent després d'una nit com aquesta aquí a l'Olímpic?
12: Doncs ganes de compartir aquesta gran victòria, aquest gran dia amb la nostra gent i que això ens serveixi per començar la temporada amb una empenta extra, que crec que ens ajudarà.
11: Hem vist un Olímpic a rebentar, ple aquesta nit. No ha fallat com mai falla, eh?
12: Brutal, brutal a l'Olímpic. Quan l'Olímpic es posa a aquest nivell, l'equip puja també el nivell, i és molt difícil que el Joventut perdi un partit a casa quan ajuntem forces d'aquesta manera. Crec que tenim un dels millors camps que he vist, gran, hi ha ambient, la gent sap com disfrutar el partit, i ens dona, no és el sisè, home, és el cinquè i el sisè, vull dir, és una diferència molt gran.
11: I això porta també a que jugadors com Nicola Provítola facin el partit que ha fet aquesta nit.
12: Sí, això porta que se senti estimat, que se senti ben tractat, que se senti a gust i que somrigui, no? També, vull dir, això és el final, és un dia, crec que tenim jugadors en el vestidor que tenen els nostres valors, que juguen amb un compromís molt gran per la penya, encara que hagin jugat a l'NBA on sigui, i això fa que l'equip, doncs, pugi al nivell i pugui competir contra equips d'Eurolliga.
11: La veritat és que és un goig veure jugadors d'això com Nico, com Ricky, jugar junts aquí a la pista, i sempre ho fan tot més fàcil.
12: L'equip té un nivell mig molt alt i això ens farà ser competitius, ser consistents i poder estar entre els millors equips.
11: Ara, el següent objectiu...
12: Segon objectiu és disfrutar 3 dies d'aquest partit, d'aquest campionat que hem guanyat, de la Supercopa,

0: de la Supercopa i preparar el partit del Breogán.
1: Doncs, Dani,
0: aquests són els dos objectius. No tinc més.
1: A celebrar aquesta nit, que ja vas ben ple de cervesa. Ara aviam si te la pots veure i a gaudir i a preparar la resta de temporada.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molta sort.
2: Dani Miret, entrenador de la penya amb la Ciel Chaves, després de la victòria a la Supercopa, en un Xavi gran ambient a l'Olímpic de Badalona, no?
3: Sí, perquè era una gran oportunitat, eh? Sí que perquè la penya, clar, com bé ara dieu, fa 18 anys que no guanya un títol i, clar, diguem-ne que tenia la gran... Després de la decepció l'any passat de la Champions FIBA, que va organitzar la Final Four però no va arribar-hi, doncs aquesta era una gran oportunitat, un títol a casa, encara que sigui la Supercopa, que és el menor de, diguem-ne, dels tres nacionals. La veritat és que la gent es va volcar ple absolutament, també molts seguidors del Barça, també, i clar, doncs no ho ha desaprofitat. La penya, doncs, a guanyar aquest títol li dona, com deia el Dani Miret, molta tranquil·litat, perquè guanyar la Supercopa et dona estabilitat, tranquil·litat, i ara ja fins al febrer ja no tens objectius, que és la Copa del Rei. Per tant, sí, un ambient, que per cert avui els jugadors oferiran també a la ciutat, a la tarda, des de l'Ajuntament, el títol a Badalona.
2: Doncs hi haurà festa i la seguirem, la podreu escoltar a la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Fixa't, Xavi, que, per exemple, hi ha diversos missatges, però al YouTube, un del Roberto, sí. Xavi és un jubilado a tiempo parcial. Qué agradable escuchar su voz.
4: Uau, és una de les veus de la ràdio.
2: Una abraçada.
3: Cuideu-se molt, fins ara.
2: Que vagi bé. I no hem parlat del Barça, Flaqui, perquè demà tindràs espai per poder-ho fer. Em preocupo per deixar-te continguts ja empaquetadets i preparats, no, Asier?
1: Sí, demà tindrem una tertulieta amb diferents exjugadors de diferents èpoques del Barça per celebrar el centenari de la secció. A més, també regalarem dues entrades per anar a veure dijous el Barça-Efes de l'Eurolliga, l'opening game de l'Eurolliga.
5: Pots venir a veure des de Dubai?
4: Home, i tant, pots venir.
5: Estic menjant xocolata, m'ho estic passant molt bé.
4: Sí?
5: Sí, veient el Joventut com el segon títol a la cara del Barça. Molt bé.
2: Ah, Xavi, no siguis dolent.
4: Tu també vas perdre davant del Madrid, eh?
5: Jo no soc dolent. Jo soc l'entrenador del Dubai.
4: Per això.
5: Menjo xocolata.
2: Aquesta setmana ja que t'hi jugues, normal, eh? Tot i que dijous és festa a Barcelona. També són les festes del Prat, per cert, aquesta setmana.
1: Ah, sí?
5: Ostres, que important.
2: I la vinent són les festes de Lleida.
5: Ens importa molt.
4: Els Atge vam estar molt pendents de les festes del Prat.
5: A menjar cargols i carxofes.
2: Hi ha festes a mitja Catalunya, eh?
5: Primer cargols, després carxofes...
4: El fragó del Prat de fa 2 anys, sí, no?
2: No, fa més, 4.
4: Fa 4 anys,
2: ja. 4.
5: El Fred García és l'únic del Prat que ha sortit
2: d'allà. I saps una curiositat? El dia de la festa major de tardor a Lleida...
4: Sí.
2: És el meu aniversari, 29 de setembre.
4: Sí.
2: Mai anava a l'escola, perquè sempre era festa el dia del meu aniversari. Ara no em passa el mateix.
4: Bueno, aquest any faràs festa.
2: Com que tinc dies, me'ls agafo. Adéu, gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé.
4: Expressament, ara.
2: T'has fallat expressament, Flaqui. Flaqui, capitans, remenen la bola. Demà tornem, si no ens fan fora.
6: Què t'hi jugues?
7: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido ya a uno de los agresores y tiene identificada al menos a una de las personas que apedrearon ayer en Ceuta el coche de una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes.
9: ¡Joder!
8: Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com. Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes de UTI, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
8: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
11: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
8: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos y que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han

0: contado Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
1: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
0: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
2: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morante es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
3: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
2: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que puede hacer que haga proclamado por Aznar.
0: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola Casal, muy buenas, sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
5: Hora 14, con Javier Casal.
0: Más cosas de este lunes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
0: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
7: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
5: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
8: Com a mínim, 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. Ser Catalunya ha fet el recompte a falta de dades oficials avui que hem conegut la història de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida i ja ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet quan un fons no li va voler mantenir el lloguer social que pagava. Avui, familiars i amics ho han fet públic.
9: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
8: També avui el protocol antisuïcidi s'ha hagut d'activar en un altre desnonament per impagament de lloguer a l'Eixample, Barcelona. I és que els desnonaments per lloguer no paren de créixer.
5: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
8: Alliberat l'home que va ser segrestat dissabte a plena llum del dia a l'autopista AP7.
10: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ara mateix estan con pistoles i tot. És un secuestro
8: en la AP7. Els 5 segrestadors que anaven vestits disfressats de policies, la principal hipòtesi és que es tractava d'una revenja entre grups criminals. Catalunya té 7.000 centres religiosos, un cada 1.000 habitants. El govern ha actualitzat el mapa de centres de culte i el 80% són esglésies catòliques, seguit d'evangèliques amb un 12%. En tercer lloc, amb un 4%, hi ha les mesquites. Tot això avui que Badalona es prepara per celebrar el primer títol del Joventut en 18 anys. Així celebrava el vestidor la victòria 101-87 contra el Barça amb rècord de triples de la Provitola a les 7 d'aquesta tarda, celebració de la Supercopa davant l'Ajuntament, i també aquesta tarda, però a Tarragona, arriba l'acte més important de Santa Tecla. Baixada de l'Àliga per les escales de la catedral al ritme d'en Perito Roca, i també anirem a Vic, on ahir Quimi Portet va triomfar a casa i a Manolo García. Gran concert que tancava el Festival de Música Viva i anunciant nou àlbum per l'any que ve. Per cert, atenció, aquesta hora encara hi ha cues a la P7 a l'altura de Sant Cugat cap a Tarragona, on aquest matí hi ha hagut un col·lapse de fins a 20 quilòmetres per un accident amb un camió i dos cotxes. A Rodalies també encara hi ha retards a la R2 Sud per una avaria solucionada entre Castelldefels i Garraf. Tot això amb quin temps, Jordi Carbó?
7: Temps de ple estiu, no només avui, durant tota la setmana. Sol i calor durant les tardes, amb una mica de fresca a les nits i als matins, és el que s'anirà repetint tots els dies de manera molt similar. Avui mateix, les màximes entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a l'interior de l'Empordà, també a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Una tarda assolellada, també núvols, però que tan sols emblanquinaran el cel, no faran ombra, i una mica de vent fins que arribi la nit. I els pròxims dies, fins divendres, pocs canvis, tant en l'estat del cel com en les temperatures, alguns núvols de tant en tant a prop de la costa, el cap de setmana més núvols, però continuarà fent sol, i menys calor, però igualment en temperatures molt per sobre del que seria habitual per la segona quinzena de setembre.
8: A la tècnica Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
8: Què tal? Bona tarda. L'Olga estava vivint a casa d'una amiga després que la fessin fora del pis que havia comprat feia ja 20 anys. Aquest pis tornava a ser del banc perquè en un moment no va poder seguir pagant la hipoteca i el Banc Sabadell li va oferir a canvi que pagués un lloguer social. Què va passar? Que el pis va passar a ser d'un fons que no va voler continuar amb aquest tracte. El dia que la van fer fora, fa cinc mesos, acollia una altra dona amb un fill menor que també havia estat desnonada. I ara era ella a qui l'acollien. Es va suïcidar fa dues setmanes, en concret el dia 7 de setembre. I avui la família, els amics de l'Olga, que era membre molt actiu del sindicat d'habitatge del seu barri, a Santa Eulària, a l'Hospitalet, doncs tots els seus amics han denunciat el cas. Ho han fet en una roda de premsa en què ha anat en Pol Valero. Hola, Pol.
11: Bona tarda. Sí, l'Olga es va suïcidar quan tenia 54 anys. Ella fa temps s'havia hipotecat amb el Banc Sabadell, però durant la crisi es va separar, va perdre la feina i es va quedar sola amb dues filles menors a càrrec, sense rebre cap tipus de manutenció, i no va poder pagar les quotes. Llavors el banc es va quedar al pis i ella hi va continuar vivint a canvi de pagar un lloguer social, una fórmula que va funcionar fins que l'immoble va passar mans del fons d'inversió Promontoria Coliseum. Finalment, després d'uns quants anys, es va fixar data d'expulsió pel passat 15 d'abril. La nit abans, l'Olga ja va acabar urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però malgrat això, el jutge no va aturar el procés. Pau Segura, portaveu del sindicat de l'Hospitalet, destacava la relació entre l'habitatge i la salut mental.
12: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
11: Les associacions i la família assenyalen que el sistema ha fallat, que cal depurar responsabilitats i corregir-les, i diuen que ha faltat humanitat a totes les parts, bancs, fons, Ajuntament i Generalitat, i a més també han assenyalat que el desnonament es va produir dos mesos després que el Congrés tombés la moratòria antidesnonaments per persones vulnerables amb els vots de PP, Vox i Junts.
8: Avui, en aquesta roda de premsa, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri de Santa Eulàlia, el Sindicat d'Habitatge, la filla de l'Olga hi volia ser, al final no s'ha vist amb cor, però sí que hem escoltat, Pol, amigues de l'Olga i també de la seva filla. Has parlat amb elles.
11: Sí, concretament són la Marta, amiga de l'Olga, i la Desiré, amiga de la seva filla.
13: Primer de tot, Marta, Desiré, com esteu?
14: Bueno, estem molt enfadades, més que tristes estem enfadades per la situació injusta que ha viscut tant l'Olga com la seva família i la seva gent més propera. Aquesta situació és molt injusta. L'Olga porta patint amb l'habitatge durant molt temps. És una persona que ha treballat i ha lluitat tota la seva vida per treure a les seves filles endavant i que, bueno, que no va poder continuar amb la situació, la va sobrepassar i per això va decidir treure's la vida i ja, bueno, ja s'havia activat un protocol perquè això ja havia passat abans. Tot i això, bueno, el desnonament doncs, es va fer i bueno, és que estem molt enfadades, no hi ha més paraules.
13: Qui era l'Olga, una persona com l'Olga pel barri de Santa Eulàlia?
14: Doncs l'Olga primerament era una persona molt estimada per tot el barri, era una persona que tenia molt de suport per la gent d'aquest barri i en segon lloc també era una persona molt activa políticament parlant i sobretot era, bueno, era membre de, ho va ser durant molts anys, del sindicat d'habitatge a l'Hospitalet i ha estat molt, bueno, molt present en diferents desnonaments i ha estat participant de forma activa i ajudant a diferents famílies, diferents persones que han viscut doncs, la mateixa situació que ha patit ella.
13: Fins i tot va arribar a acollir gent a casa, que havia perdut la casa.
14: Sí, de fet sí, durant els últims mesos que va poder estar a la que havia sigut la seva casa durant tota la vida, va acollir a una mare amb el seu fill menor d'edat, que també havien estat desnonats, i doncs els havia tingut allà durant un temps també, sense ànim de lucre, evidentment, només per tal d'ajudar. I
13: avui amb aquest acte, què heu volgut denunciar?
14: Doncs aquesta situació és el que hem volgut denunciar, perquè és una situació molt injusta, que una persona que hagi treballat aquí tota la seva vida i que, a més, hagi lluitat per també doncs, fer front a aquesta situació que altres famílies també n'estaven vivint, i que ningú hagi fet absolutament res, que cap institució, ni Seguretat Social, ni cap altra li hagi donat cap mena d'ajuda, ni cap mena d'alternativa on poder estar a llarg termini, evidentment, perquè un alberg durant 3 dies no soluciona res, que és el que li van oferir. Doncs això és el que volem denunciar, que s'aturi aquesta situació i que les institucions que tenen poder i que poden fer alguna cosa, doncs que visibilitzin més aquest tema perquè no és un cas aïllat.
15: També vull deixar clar que la Olga li van donar un lloguer social on vivia tota la vida, però ella pagava cada mes el seu lloguer social. Sí. No era una persona que no pagava, sinó que pagava
14: el seu lloguer social.
15: El seu lloguer social i tant així la van treure del seu pis.
13: Marta, deixaré moltíssimes gràcies i molts ànims.
15: Gràcies.
14: A vosaltres.
16: Gràcies, Pol Valero, també per aquesta entrevista.
13: A vosaltres.
16: Trobareu el detall d'aquest cas a sercatalunya.cat. L'Olga ja havia donat senyals d'avís, ara ho explicàvem, va amenaçar amb treure's la vida, va acabar ingressada en un psiquiàtric la nit abans que fos desnonada, i avui mateix hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol antisuïcidi. És el cas de la Sílvia, havia deixat de pagar lloguer, feia 25 anys que vivia en aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36%. La propietat no ha acceptat cap pacte i se l'ha desnonat.
17: I no del dret a l'habitatge. És una vergonya i de nou, el sindicat ha llogat i l'assegurament per l'habitatge, estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
16: Una quarantena de persones s'han concentrat a la porta per intentar evitar-ho, però aquest desallotjament, com diem, s'ha executat igualment. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però Ser Catalunya fet el recompte dels darrers casos públics. No són tots, però ja en són prous com per veure la magnitud del problema. Martí Oliver, com a mínim en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 de suïcidis, 7 més, a part del cas de l'Olga.
18: L'últim cas que havia transcendit era de l'any passat al Raval. Un veí de 73 anys es va suïcidar hores després de ser desnonat. Abans, el 2024, dues germanes es van llançar del balcó del pis on vivien al barri de Navas. Hores abans del llançament, feia 2 anys que no pagaven el lloguer, i a Sabadell, un home de 70 anys es va treure la vida pocs minuts després que l'haguessin fet fora del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva dona, que té problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, la comitiva judicial es va trobar mort amb signes de suïcidi un ancià de 83 anys que vivia sol i tampoc podia pagar el lloguer. I si mirem més enrere, el 2022, un home es va suïcidar a Barcelona hores després d'haver estat desnonat al barri de Bonpastor, i el 2021, al barri de Sants, un veí de 58 anys va llançar-se al cel obert quan la comitiva judicial li va picar el timbre per desnonar-lo.
16: El desnonament de l'Olga també es va activar poc després que decaigués aquesta prohibició de desnonar famílies vulnerables, un decret que havia aprovat el govern espanyol que estava en vigor des de la Covid. En el darrer any s'han seguit executant desnonaments i la gran majoria continuen anant a més, són per impagament de lloguer.
18: Entre el gener i el març d'aquest any s'han fet el doble de llançaments per impagament de lloguer que per execucions de la hipoteca. Estem parlant de 489 versus 217. Són les darreres dades que tenim del Consell General del Poder Judicial, en què la moratòria encara estava en vigor i on els desnonaments han anat a la baixa respecte al mateix període del 2025. Aproximadament s'han fet la meitat de desnonaments. En proporció, han baixat més els casos per impagament de la hipoteca que no del lloguer, i Catalunya, això sí, continua sent la comunitat autònoma amb més llançaments d'Espanya. Un de cada cinc es fa a Catalunya.
16: Avui mateix, al barri del Besòs, estava programat el desnonament d'una altra família amb cinc fills, dos d'ells menors, un d'ells amb agorafòbia. Alguns veïns del barri donant suport a la comitiva mentre esperaven que arribés la comitiva judicial, però atenció, perquè el propietari que els vol fer fora per no pagar lloguer és l'Ajuntament, és un pis públic, on pagaven de lloguer social 350 euros al mes. La cosa és que durant la Covid van deixar de pagar, no tenien ingressos i ara hi ha un deute de 7.000 euros que l'Ajuntament no els perdona i sis anys després els vol fer fora. Ferran Dalmau, tu ja has anat i finalment s'ha acceptat ajornar una setmana aquest desallotjament.
19: Sí, una setmana que la família veu com poc temps per trobar una alternativa, perquè a banda de dos fills menors, una de les filles majors, com deies, té un trastorn mental greu que li deriva en agorafòbia, és a dir, que pateix quan no està en un entorn controlat. Lamenten haver arribat a aquesta situació tenint en compte que viuen en un pis públic i que, segons afirmen, el que deuen són les mensualitats d'una temporada curta durant la pandèmia en la que no tenien ingressos.
20: Esto viene a partir del COVID, de días recibos, estábamos la cosa muy mal porque no teníamos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe no puedo, pues una familia numerable y tengo 6 hijos.
19: És la Pepa Marín, mare de la família, que explica que deuen 7.000 euros a l'Ajuntament i això que de cop no els poden pagar.
20: Yo he querido ir pagando, porque yo estaba pagando, me niegan nunca a pagar, pero con la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución o pagar el recibo a poco, yo no me niego a pagar.
19: El desnonament avui s'ha ajornat per falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Està previst executar-lo dimarts de la setmana que ve.
16: L'Ajuntament, que és la propietat d'aquest pis, què diu del cas?
19: De moment encara no ens han aportat la informació en relació amb aquest cas. L'estan buscant.
16: Gràcies, Ferran. Ara són les 2:18. Aquesta setmana serà clau pels canvis que ha promès la Generalitat al model educatiu de Catalunya, bàsicament per revertir el fiasco dels resultats de PISA mentre els professors ja preparen noves vagues. Dimecres, el president Salvador Illa compareix al Parlament i demà reuneix el Consell d'Educació, que és l'òrgan a qui s'ha encarregat elaborar les propostes després d'escoltar totes les parts. Abans que comenci aquest procés, Illa s'ha trobat amb el president d'aquest òrgan i amb la consellera d'Educació.
21: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, moltes de les quals de fet ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
22: Intentaríem que poguéssim fer les conclusions de tot aquest procés cap al mes d'abril, abans de les eleccions municipals.
16: Són declaracions de fa molt poca estona en roda de premsa dels tres implicats. També avui el PP ha confirmat que no anirà a les reunions que convoqui el president Illa amb els partits per abordar aquesta crisi. Això ha dit Juan Fernández.
23: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. Si el senyor Illa vol fer un pacte per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents a les aules.
16: La cosa és
23: i
16: que
23: això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema.
16: La cosa és que això, deia, comença ara aquest procés, ja es va fer fa 2 anys. Els resultats de PISA ja van ser llavors els pitjors de la història i per això la Generalitat, llavors en mans d'Esquerra, va fer el mateix per encàrrec a 18 experts. Què n'ha quedat d'allò? Quines recomanacions es van fer? Quines s'han aplicat? Amb quins resultats? L'anàlisi de tot plegat l'ha fet la Soledad Domínguez i ens explica, començant pel que sí que s'està aplicant.
24: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
16: I repassem ara les que no s'han aplicat.
24: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també, sense èxit, que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres, però l'increment tant de personal com sobretot de sous ha estat lineal Social, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
16: Gràcies, Sole. I dos minuts de seguida les novetats de la investigació del segrest en plena llum del dia a l'AP7 d'una persona. Fins ara.
5: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Notes menys densitat, més caiguda o tens els cabells cada vegada més febles? No ho deixis passar. Ara, a les clíniques capilars IMD, tens gratis la primera visita amb anàlisi i valoració capilar i dues sessions de tractament gratuïtes. IMD compta amb tres clíniques a Barcelona. Clíniques capilars IMD. Notaràs la diferència.
2: Aquestes festes, mira amunt! Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè! Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
3: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
25: En aquesta terra protegim i acollim.
26: Fem barri i fem pinya.
27: I fem i no deixem de fer.
28: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
29: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
30: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Hora 14. Amb Joan Bofill.
16: Són les 2:23. Els Mossos busquen els 5 segrestadors que dissabte a la tarda van endur-se un home d'un cotxe al mig de l'AP7.
32: ¿Qué hace? Pita, pita.
33: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112.
32: ¿Llama tú?
33: Es un secuestro.
32: Es un secuestro, Sergio.
10: Hola, hay un secuestro en la AP7... Vale, ara mismo están con pistolas y todo. Es un secuestro en la...
16: Els testimonis, com sentiu, van avisar emergències, van explicar que els segrestadors anaven disfressats de policies i els Mossos han comprovat que la víctima ja ha estat alliberada, sana i estàlvia, i ara busquen els assaltants. La principal hipòtesi, Andrea Villòria, és que es tractava d'una revenja entre grups criminals.
34: Exacte, els Mossos han localitzat ja la víctima, és un home amb antecedents, a qui els segrestadors van alliberar poc després a un altre municipi del Vallès. També van abandonar el cotxe robat amb el que havien comès el segrest.
33: És policia?
32: Acércate.
34: Va passar dissabte a les 7:36 minuts de la tarda, per tant a plena llum del dia, quan cinc homes amb passamuntanyes negres a la cara i una armilla de la Policia Nacional treien a la força un home ensangonat del seient del darrere d'un vehicle i se l'enduien amb violència. Fons policials vinculen l'episodi a les lluites de bandes criminals previsiblement vinculades al narcotràfic. I és que en assalts de plantacions de marihuana entre grups criminals és cada vegada més freqüent veure delinqüents fent-se passar per policies com a mecanisme de seguretat.
16: I detingut un home als Pallaresos, al Tarragonès, per atropellar la seva exparella i intentar-la matar. La dona està en estat molt greu, Eva Hidalgo.
35: Els fets han passat aquest matí a 9:15, quan la víctima sortia de casa seva, l'individu, de 47 anys, l'ha embestit amb el vehicle a una velocitat molt alta. Els Mossos l'han detingut poc després per temptativa d'homicidi. Tenia una ordre d'allunyament des del passat mes de juliol i ja l'havia amenaçat en anteriors ocasions. Ella ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i està molt greu.
16: I avui el govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen i es consoliden altres confessions. La segona més presència, a molta diferència, és l'Església Evangèlica, seguida, encara més lluny, de l'Islam o els Testimonis de Jehovà, Andrea.
34: En tota la Catalunya hi ha quasi 7.300 centres religiosos. Això vol dir, per entendre'ns, una església cada 1.000 habitants. Aquest registre del govern mostra un creixement, tot i que molt moderat, hi ha 20 esglésies més que l'any passat, i sobretot constata la plurireligiositat. Ara bé, el catolicisme segueix sent el clar protagonista. El 78% de les esglésies, més de 5.000, són de confessió catòlica. El segon lloc és per les evangèliques. Tenen 900 centres a Catalunya, que suposa un 12%. El tercer lloc és per l'Islam, amb 300 mesquites, que suposen un 4,5% dels centres religiosos. Per sota hi ha un centenar de centres de testimonis de Jehovà, 70 centres budistes, 53 esglésies orientals, 28 temples hinduistes i 23 esglésies adventistes del sèptim dia. Les confessions més anecdòtiques, almenys en número d'esglésies, són el judaïsme i el taoisme.
16: Toquen els esports avui amb la victòria del Joventut. Aquesta tarda a les 7 a la plaça de l'Ajuntament es celebra el primer títol de l'equip en 18 anys. El títol que va aconseguir ahir a l'Olímpic guanyant la Supercopa contra el Barça. Sir Chávez, bona tarda.
0: Doncs sí, Badalona rebrà aquesta tarda els campions de la Supercopa. Què tal, Joan? Bona tarda. A les 7, l'Ajuntament farà una recepció institucional a l'equip de Dani Miret i un cop acabat l'acte, els jugadors sortiran al balcó amb el trofeu per compartir el títol amb l'afició que estarà concentrada a la plaça de la Vila. Serà la continuació d'una festa que va començar ahir a l'Olímpic quan la penya va superar el Barça per 101-87 i va trencar una sequera de 18 anys sense títols. Nicola Provitola va ser el gran protagonista amb 31 punts i 9 triples. L'argentí donava la clau del seu gran moment de forma a Carrusel Deportivo.
7: Juego al básquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá.
0: També Ricky Rubio va ser clau amb 10 punts i 8 assistències per portar a Badalona la tercera Supercopa de la història de la penya i la primera en 40 anys.
16: Aquest és el so del concert de Quimi Portet, ha tancat aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic, concert a casa, on ha anunciat nou disc per l'any que ve, acompanyat de Manolo García, 8 anys després del seu darrer àlbum. El Festival de la Capital d'Osona ha arribat a la 38a edició amb 78.000 assistents. I de Vic a Tarragona, perquè avui arriba l'acte més important de les festes de Santa Tecla. Després del pregó, la baixada de l'Àliga. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
35: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales al ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant-la cap a l'Ajuntament. Oriol Parelló, el president del Vall, explica què suposa.
8: Un clímax a nivell de ciutat en un punt, en un moment concret que portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de moltes... de molts sentiments i emocions.
35: La peça sempre d'un missatge reivindicatiu penjant del coll és una de les grans incògnites de moment. Però abans, aquesta tarda, pregó i l'arrencada dels gegants. Això l'endemà de la Diada Castellera del primer diumenge de festes. Amb els castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i Xiquets de Tarragona a la plaça de la Font, on es van veure fins a 7 castells de gamma extra.
16: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua l'hora 14, però abans recordeu a les 3 llapis de memòria. Avui sonaran cançons com aquestes. Que ara sonaran. No, no podem escoltar. Havíem d'escoltar Diana Ross, una de les cançons que triarà Boris Izaguirre, que serà el convidat avui de llapis de memòria de Jordi Manau. Per tant, ara sí que l'escoltem.

0: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
1: Cadena SER Madrid.
2: Cataluña.
3: Bona tarda. L'Audiència Nacional també investigarà per tortures els militars d'Israel que van abordar la flotilla que viatjava a Gaza amb activistes catalans. Fins ara la investigació estava oberta per un possible delicte de detenció il·legal. Martí Oliver.
4: Els fets van passar l'octubre de l'any passat quan els vaixells en què viatjaven, entre d'altres, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van ser interceptats per vaixells dels militars d'Israel. Una quarantena d'activistes espanyols van ser detinguts i quan els van alliberar, al cap d'uns dies, van denunciar que havien patit humiliacions. L'Audiència Nacional va decidir investigar-ho i ara ha acceptat un recurs d'alguna de les parts que li demanava que també investigués possibles delictes de tortures, danys i lesions. Entre d'altres, l'Audiència haurà d'intentar identificar els responsables de l'abordatge.
3: A Lleida avui s'ha reunit la Junta de Seguretat Extraordinària després de la baralla multitudinària de la setmana passada entre membres de la comunitat pakistanesa. L'alcalde Félix Rosa ha anunciat la creació d'un equip especial de la Guàrdia Urbana que perseguirà els que incompleixin una ordenança que es modificarà. De fet, se'n farà una de nova i es votarà aquest divendres. Mercè Marc.
5: Considera Félix Rosa que la línia entre convivència i inseguretat és molt fina i que una cosa pot dur a l'altra, i com a exemple el darrer episodi de la baralla amb barbes blanques a Lleida, a la plaça dels Pagesos.
6: Hi haurà un equip de la Guàrdia Urbana que anirà a perseguir directament els infractors de l'ordenança. Aquí és fàcil. Què mos passarà? Pues igual mos passa com al jutjat, que començarem a acumular expedients d'incompliment d'ordenança, però els resoldrem. Ho hem d'aturar d'alguna manera, eh?
5: Aquest any, en relació al derulls en espais públics que han acabat en baralles, a Lleida s'han detingut 26 persones.
3: I a Barcelona, des d'avui, el recorregut de la línia d'autobús express X1 s'allarga de Francesc Macià fins a l'avinguda Albert Bastardes, al final de l'avinguda Diagonal, per connectar de manera ràpida al centre de Barcelona amb la zona universitària. Un tram que també s'estudia allargar per l'altre costat, fins a l'estació del metro de la Llacuna. Són les 4:05, més notícies d'aquí una hora.
0: Empieza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
1: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Las 11:31 minutos de la mañana. Estamos...
8: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
9: y hasta de escuchar la radio.
8: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
10: Y estos días proliferan los
11: Buenos días, soy Carlos Francino.
8: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
12: Colabora Renfe.
1: La SER. El sonido de la vida.
13: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
14: Valorado.
13: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
15: El éxito está asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
17: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
18: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: Avui, al balcó, com a mínim 8 persones s'han suïcidat els darrers 5 anys a punt de ser desnonades. Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrascó i Llucia Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Avui s'ha conegut l'últim pas perquè s'inicia el judici contra Begoña Gómez. No hi ha data encara fixada, però la dona del president d'Espanya serà jutjada per jurat popular. El jutge Peinada ha dictat l'auto d'obertura d'aquest judici oral per delictes de tràfic d'influències i malversació. El govern espanyol no amaga les crítiques a aquest jutge. Escolteu la ministra Diana Morán.
2: Para mí sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també és notícia a Ceuta, l'atac al cotxe d'una diputada regional que havia amagat a dos advocats quan una massa de gent els intentava agredir. Van creure que eren una comitiva per portar ajuda als migrants.
3: Señores.
1: Doncs avui aquest matí a l'Hoy por Hoy han entrevistat en aquesta diputada.
4: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
1: I atenció als Estats Units, perquè les principals cadenes de televisió rebutgen cobrir els actes de Donald Trump, els que només hi tenen accés elles. És una mesura sense precedents com a resposta al veto del president nord-americà a la CNN, a la MSNBC i a Politico, que no poden entrar a la Casa Blanca per ordre directe de Trump. Els tres mitjans han presentat una demanda contra el president i el primer acte que no arribarà a la gent a veure-la per la televisió és el viatge que farà Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
0: Ara, Palet, com estàs?
5: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Que tenim festa grossa a Badalona.
5: Tenim festa grossa, t'anava a dir, la cosa va de balcons, en aquest cas el balcó de l'Ajuntament de Badalona, d'on ara en poca estona sortiran els jugadors de la penya, que han guanyat un títol 18 anys
0: 18
5: després.
0: Anys després, sí.
5: Imagina't, allà tenim el nostre company, l'Asier Chaves. Asier, què tal, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, Asier. L'Asier...
5: És que a vegades s'ha de parlar tan fluixet dins dels ajuntaments que potser ni l'escoltem.
0: Asier, Asier, què està passant?
5: Què tal? Com va l'acte?
6: Doncs ara sóc al saló de premsa de l'Ajuntament de Badalona, on s'està fent la recepció institucional als campions. Ara mateix està parlant la Provítola. Els jugadors han estat arribats entre rebuts, entre aplaudiments, abraçades, confeti, i ara, quan acabi l'acte als parlaments, sortiran a compartir el trofeu amb els aficionats, que ja els esperen a la plaça de la Vida, perquè Badalona celebra una Supercopa històrica, ja ho dèieu, és la tercera de la joventut i el primer títol del club després de 18 anys de sequera.
5: Mira, quins aplaudiments que li regalen a la Provítola. Doncs d'aquí a una hora, Sier, tornem amb tu i ens expliques com va l'acte.
6: Perfecte.
5: Òbviament, parlarem de Mourinho, del derbi, del Barça, de l'aturada de seleccions, de tot plegat. Ho farem amb els nostres narradors aquí a la SER, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, que cada dilluns doncs ens analitzen tot plegat. I parlarem també d'arbitratges, que ja saps que sempre donen de sí.
0: Clar, jo et vaig veure fregant-te les mans i ja tinc el tema de dilluns.
5: Home, ja estava fet.
0: Ja està fet. A quarts de nou t'espero. Gràcies, Anna. Carbó, com estàs?
7: Què tal? Amb ganes de proposar-te un joc.
0: Vinga.
7: Va, jo et dic avui la temperatura màxima d'un parell de poblacions i en dius a quin mes estem.
0: Val.
7: 35 graus a la ciutat de Girona, 37 a Tortosa. A quin mes estem?
0: A l'agost-sembre. Et sembla bé? És agost-setembre.
7: És agonia, és agonia.
0: O sigui, sí, és que clar, què queden, dos dies per la tardor? Doncs pintem-nos a l'oli de moment.
7: Mira, avui la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, hauria superat per cinquena vegada el rècord absolut del mes de setembre.
0: Wow. Sí, sí, sí.
7: 33 graus, però clar, és que quatre cops abans s'havia superat i està vapolejat. Bé, després de comentaris, lamentacions, anem al pronòstic, perquè enhorabona els que havíeu desitjat un estiu etern, perquè aquesta setmana podreu gaudir dels vostres desitjos, i és que... La calor d'avui, a més, ja no anirà, però a menys tampoc massa.
0: Val.
7: De fet, aquesta pròxima nit i demà al matí, ambient semblant al d'avui, agradable,
0: sí,
7: no baixarem dels 20
0: graus. Això està bé, es dorm millor, això és evident.
7: Però per comparació, perquè que la mínima a Barcelona torni a ser de 22, sí, sí, 23 sí, sí. graus, clar, quan hem estat pràcticament tot l'estiu a prop dels 30 també durant les nits, sí, sí, la sensació és de confort, però és molt alta i la fresca s'arribarà a notar a l'interior, sobretot a la Catalunya central i als Pirineus, on les mínimes baixaran dels 15 graus. Però després, durant la tarda, com dèiem, pot pujar una mica a algunes comarques, baixar altres. De fet, avui baixarà, demà baixarà una mica a l'interior de Girona, però en el conjunt de Catalunya de nou màximes de 30 a 35 graus en una jornada bàsicament assolellada, vent de marinada durant la tarda, i aquesta situació s'anirà repetint com a mínim fins al cap de setmana.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
7: Que vagi bé.
0: Abraçada d'Antoni Suárez al control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dilluns 21 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: És el nom del cap de setmana. Ed Sheeran. Stay.

0: la setmana que vam saber que s'havia acomiadat el raper Macklemore de la gira de l'Ed Sheeran per dir Free Palestine al seu concert, recordant les víctimes a Gaza, i se'l va fer fora i es va posar com a responsable un dels propietaris dels estadis on es feien els concerts, el Robert Kraft. L'Ed Sheeran va dir que se l'havia posat entre l'espasa i la paret, que la decisió de fer fora Macklemore va ser de la promotora, dels organitzadors i els propietaris de l'estadi, que ell no va poder fer res. Però després van venir altres artistes convidats que també van decidir abandonar en suport a Macklemore. I després de tot això, mitjans com la BBC han explicat que aquest cap de setmana que els preus de les entrades per Ed Sheeran s'havien desplomat fins a un 50%.
1: They've been looking at ticket prices, and over the last 3 days, they've dropped by more than 50%.
0: Right now, the entry... I les entrades ja es venen per $37 per Ed Sheeran, que per una gira de grans estadis als Estats Units, comparat amb altres artistes, és molt poc. I aquest cap de setmana, també en un dels concerts, ha arribat la disculpa d'Ed Sheeran. Era el concert de dissabte, i les disculpes anaven així. Aquesta setmana he hagut de prendre decisions difícils, he comès errors, ho sento molt. No vull decepcionar els fans, mai he volgut ser un artista activista, però això m'ha posat al mig d'un debat entre llibertat d'expressió i un dels temes polítics més complexos del món. I aquí és on ve la frase... que, perdoneu que me'l pensi una mica, però es veu com l'està una mica mirant des de baix. Sembla que llegeixi una mica. El que va passar el 7 d'octubre al nou festival a Israel va ser un horror.
2: What is happening in Gaza is catastrophic. And unjustifiable.
0: El que va passar a Gaza és una catàstrofe injustificable, totalment desproporcionada, i diu, el meu cor està devastat per la pèrdua de vida civil, de vides de nens. I la injustícia que es veu a Cisjordània no pot passar per alt, deia Ed Sheeran, que acaba traient alguna llàgrima. I aquest és el clip que apareix el cap de setmana a tot arreu. Ed Sheeran es disculpa i parla de Gaza, lamenta la pèrdua de vides civils. Però és que després Ed Sheeran va parlar en un altre moment del concert, cap al final.
3: I això ho has vist tu.
0: És una frase que, i un fragment que ha passat una miqueta més desapercebut. Això que hem escoltat, com et deia, que mira una mica com si estigués llegint, però després, al final del concert, diu això. No sabia si podria continuar fent aquest tour, no sabia si podria tornar a pujar a l'escenari, no sabia fins i tot si volia continuar com a artista.
4: In these situations you really find out who your friends are. I have so many people telling me to cancel this tour, and so many people...
0: En aquestes situacions, te n'adones de qui són els teus amics. He tingut molta gent que m'ha dit que cancel·lés el tour, molta gent que conec des de fa temps. Pensa una mica la víctima, diguem-ho clar. Però el més estrany és aquesta disculpa que ve després, que es disculpa amb els nens que són a l'estadi per haver hagut d'escoltar el que diu al principi, que era condemnar el que està passant a Gaza.
4: Is the first bit of the show where it wasn't about music and I had to talk, and I understand that people have children here and I understand that families didn't buy a ticket to hear that first bit of the show.
0: El que diu textualment és, em vull disculpar per la primera part del concert que no anava sobre música, entenc que hi ha nens i que les famílies que sou aquí no heu pagat una entrada per escoltar això. O sigui, que es disculpa amb els nens i les famílies del concert d'haver-se disculpat al principi sobre el que passa a Gaza. I, de fet, la frase textual que diu Ed Sheeran al principi és, el meu cor està devastat per la pèrdua de vides civils, de vides de nens. I després diu que això creia que no ho havien d'escoltar els nens que estaven al concert.
3: Ai, tan bé que anàvem.
0: Molt estrany, tot plegat, com a mínim, no?
3: Però sort que ho ha rescatat, això, perquè si no... Ara que havia quedat com que tot estava correcte.
0: Realment no hi trobo cap explicació quina necessitat hi havia després de dir això quan hi ha... No? Pot ser un comunicat, pot ser una frase més dictada, menys dictada, que t'han dit que la diguis per després de tot el que ha passat.
3: Li queda molt de tour?
0: Sí, li queda uns quants dies. Uns quants dies.
3: Tenen digues, Lucía,
5: tenen pànic
3: Clara,
5: a la cancel·lació. Clar. O sigui, diuen una cosa, tenen pànic del...
3: Ja ho he dit al principi, entre l'espasa i la paret.
6: Però aquí demostra que no mullar-se et devalua.
5: Total.
6: Sí, no mullar-se et devalua no mullar-te, no? Catàstrofe, tio, ni que fos una dana, eh?
3: Clar.
6: Que fuerte, diu catàstrofe.
5: I que no ha pogut parar de plorar.
7: I si Gaza és una qüestió humanitària tan important com per haver trencat aquest apoliticisme que ell plantejava i que després del qual es disculpa, cosa absurda i estranya, com hem d'interpretar el seu silenci anterior?
3: Ed Sheeran, que no vas bé.
0: Igual ens tornem a parlar algun dia.
3: Que és la tercera vegada que tens aquí el Joan que ha de sonar i aviam si escolta alguna cosa d'aquestes. 2 minuts, que comencem la tertúlia.

0: dilluns i tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: Avui sembla que anem d'eleccions en eleccions. Avui toca les d'Alemanya, d'ahir. Ha guanyat l'extrema dreta en un dels estats, però a Berlín. Hi havia també eleccions municipals i en aquest cas ha guanyat una formació postcomunista que va ser, de fet, la formació més votada. A mi el fàcil avui seria parlar-te de bipartidisme, però tu vas més enllà, afegint un altre concepte important.
1: Sí, bueno, jo crec que s'ha d'introduir la idea de pluralisme perquè és la manera, per dir-ho així, de defensar la democràcia i els valors democràtics. El bipartidisme té una explicació. Com es guanya en democràcia l'accés al poder? Doncs amb la meitat dels vots més un.
0: Estats Units, seria claríssim.
1: A tot arreu, meitat. Qui aconsegueix sumar la meitat de vots més un, dit així, metafòricament, té el poder.
0: Sí.
1: Què fa això? Que tendeix a la simplificació. Llavors, per això, hi ha bastantes democràcies, sobretot en moments d'estabilitat, que funcionen fonamentalment amb dos partits, i els altres són accidentals. Però quan aquesta normalitat, per les raons que sigui, decau, i s'entra en uns moments de més tensió, i els que estan a l'oposició no acaben de trobar la manera de combatre el que governa, etc., doncs acostumen a aparèixer altres partits que adquireixen força, guanyen potència i per tant, influeixen molt. No? Això que deies d'Alemanya no deixa tenir una virtut. Estàvem ara en un moment en què era inquietant el desdibuixament total de les esquerres a Europa. I encara és així, no és cap novetat, eh? Bueno, estàvem acostumats a quedar a les eleccions, hi havia el que guanyava, el que estava en el poder, i a l'oposició fonamentalment girava al voltant d'una dreta cada cop més radicalitzada, i ara de cop ha sortit un paquet socialdemòcrata relativament acceptable. Que és una cosa estrictament anecdòtica d'Alemanya o que és una cosa que té més recorregut, ho veurem, però no deixa de ser simptomàtic en un moment com aquest. Per què? Doncs perquè el pluralisme és important per mantenir els valors de la democràcia.
0: Per què és tan important?
1: Clar, bueno, perquè si ens assenyim només en un joc entre dos que estan per sobre dels altres i els altres només poden fer un paper molt secundari, doncs hi ha una certa tendència, com s'ha vist moltes vegades als Estats Units, per exemple, a una degradació de la democràcia. No li hagués estat tan fàcil segurament a Trump arribar al poder amb un sistema pluralista, perquè potser no hauria trobat cap dels altres partits que l'ajudés. Per tant, tot això ajuda a crear un espai més obert. I en aquest sentit, doncs, em sembla que és una bona notícia que el pluralisme creixi, malgrat que en alguns llocs creix alarmantment, que és el que passa, és que apareix un partit d'extrema dreta, com hem vist bastant tants llocs ara, França sense anar tan lluny, i aquí també, i immediatament la dreta tradicional s'hi suma, li fa costat, l'ajuda. Per tant, malament rai, perquè vol dir que finalment, tornem a la meitat més un, estan disposats a sumar amb el que els ajudi a fer el més un, per dir-ho així, perquè doncs això el necessiten, no? En tot cas, jo crec que quan una societat democràtica ben assentada funciona, quan té un pluralisme estabilitzat, en què els partits de cada cantó fan de contrapès dels que són més hegemònics. No?
0: Què es pot fer, de totes maneres, per aconseguir una pluralitat creixent?
1: Bueno, el que es pot fer és atreure la ciutadania, és dir, que la ciutadania no vagi a votar només per inèrcia. Va, doncs votem aquests. No, sinó que hi hagi una certa motivació, una certa, diguem-ne, rellevància de la política, que hi ha moments i llocs en els que està molt desacreditada, i que la ciutadania entengui que la democràcia és això, i que posar contrapesos és útil, perquè dificulta la radicalització de les diferents parts, no? I em sembla que aquest és una mica l'esperit del que necessitem, la democràcia, en una època que el desenvolupament tecnològic pesa molt, i d'aquí que ara hi hagi en el darrere fons l'obsessió per la intel·ligència artificial i el que pugui fer de nosaltres, no? La comunicació digital és completament diferent de la comunicació a la que estàvem acostumats, televisió, ràdio i premsa escrita, i doncs això, no? Hi ha una certa com diria, inseguretat d'un règim que va néixer amb unes condicions, la democràcia, i que ara en aquest moment està en un altre espai, en un moment moment que, quan va néixer, manava el capitalisme industrial i els medis que dèiem abans, i ara mana el capitalisme digital i financer, i els medis dominants és l'espai digital que no sabem ben bé ni qui mana i què hi passa, no?
0: M'agrada els dilluns perquè sembla aquest espai, li podríem dir, vetllant per la salut democràtica, que sempre... Bueno, ja sempre van bé les teves explicacions,
1: ja bé,
0: per
1: ja
0: recordar-nos-ho. Ramoneda, gràcies, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.

0: 12 minuts per les 8. Lucía Ramis, Clara Blanchard, Nembro Carrasco, benvinguts. Esteu bé?
1: Molt bé.
0: Teniu un bon dilluns? Heu arribat acalorats, ho ha dit en Carbó.
1: Sí, acalorats, però amb ganes.
0: Amb ganes, així sí. M'agrada. La Lucía ahir sí que es va acalorar bé, perquè va anar a la manifestació que va haver-hi a Barcelona, també n'hi havia a Palma i a Eivissa, contra les respectives ampliacions d'aeroports que ha planificat AENA per la propera dècada.
2: Aquesta mania de fer manifestacions a les 12 del migdia...
0: Això sempre ho has dit,
2: Lucía. Escalfament global, és que ho trobo al·lucinant. Vam passar molta calor.
0: La Guàrdia Urbana va dir 5.000.
2: Més de 5.000.
0: Va dir 5.000. Més de 5.000. Organitzadors, 30.000. Les forquilles aquestes són...
2: Això s'hauria de resoldre de qualque manera. És possible que la Guàrdia Urbana només comptés les persones que es varen concentrar a la plaça Sant Jaume després de més de 2 hores de manifestació que va començar al carrer Aragó amb Pastells de Gràcia i que, jo no sé, o sigui, hi havia molta gent que s'estava amagant sota l'ombra, potser tampoc no varen comptabilitzar aquestes persones. Hi havia moltíssima de gent.
0: Moltíssima pancarta original.
2: Sí, això també. I la veritat és que moltes ganes de manifestar-se i això.
0: Així sonava, mira, la de Palma sonava així.
3: No, no, no, no.
0: Però la que va ser també estratosfèrica va ser la d'Eivissa.
2: La d'Eivissa és la més multitudinària que hi ha hagut en els últims anys. De fet, la de Palma i la d'Eivissa van ser les 6 de sobre baixa, una hora molt més civilitzada. I també hi va bastanta de gent, la de Eivissa brutal, de gent que hi havia. I, de fet, hi havia representants del PPR, representants del PSOE, hi havia gent de tots els partits polítics, gairebé, jo diria. I bé, de tots no, però d'uns quants. I la veritat és que tot això demostra la necessitat que hi ha de fer alguna cosa sobre el tema de l'aeroport. És un tema que preocupa i molt a la societat. I jo, sempre que sento parlar d'ampliacions de l'aeroport, no penso en London Heathrow, no penso en Paris Charles de Gaulle, sinó que em ve al cap, sobretot en el cas de Mallorca i sobretot d'Eivissa, en Hululea, a les Maldives. És aquella illa que hi ha damunt de Malé, que és una illa que varen buidar, varen expropiar els anys 60-70, varen treure tots els habitants d'allà, els varen portar tots a Malé per fer-hi l'aeroport, de fet tot, pràcticament tota l'illa és l'aeroport, i després aquestes persones, Malé és una ciutat que conforma unes quantes illes, una de les quals té 2 quilòmetres quadrats, i en aquests 2 quilòmetres quadrats hi viuen més de 200.000 persones. Llavors, clar, quan penses...
0: Que l'aeroport i les 200.000 persones enxubades.
2: Costat, sí, les persones enxubades. Evidentment, tothom ara mateix s'ha dedicat, el 60% del PIB ve del turisme, perquè gairebé tothom es dedica al turisme. Això, quan parlem de la turistització o la turistificació, parlem d'això, no? Que al final no donen més oportunitat, no donen més alternativa que la de viure del turisme, però no diríeu que les persones de les Maldives són ultrarriques, no? Ni que s'han fet d'or gràcies a això, no? I, en canvi, quan veus les imatges dels influencers, les fotografies que es fan, sempre són a una altra de les moltíssimes, de les més de 1.000 illes que hi ha a les Maldives, amb unes cales espectaculars, amb tot de platges
0: que semblen verges. En això has pensat tu, eh?
2: Sempre penso en això, perquè clar, quan mos diuen que necessitem ampliar els aeroports, dius, de què estem parlant exactament, no? I per què s'han d'ampliar aquests aeroports? I en el cas de Barcelona, evidentment, penso més aviat en Singapur, que té aquest mega aeroport on hi arriben 70... Què són? 70 milions de persones, o no sé, una burrada de persones a l'any, i que és com una ciutat annexa a Singapur, amb jardins, cascades, amb un cinema i tot, no? Que emet pel·lícules durant 24 hores. Fa l'efecte com que, al final, quan es parla d'aeroport no se té en compte com afecta la ciutadania i l'entorn, i si en canvi com un lloc que pot fer molts adobbers, no? Per tota la inversió que precisa.
0: Clara, tu, aquest tema periodísticament ara és un filó, o sigui, no pararem de saber i d'entrevistar experts sobre la necessitat o no d'ampliar aquella pista
4: però
0: famosa.
4: Però això ja va passar fa 5
0: Clar,
4: anys.
0: Jo
4: vaig cobrir la manida fa 5 anys al carrer Tarragona. Jo crec que va ser bastant més gran, allò va ser molt desbordat.
2: Sí.
4: El moment polític era molt diferent, hi havia hagut l'escena de la ministra de la Yolanda amb el Prat, amb Colau, en un mirador, l'alcalde, en aquell moment era l'alcalde del Prat. Jo crec que... però és que és un déjà vu. No?
0: I què ha passat?
4: De Dora a Dora i tira perquè me toca.
0: De Dora a Dora, sí.
4: Clar. Bueno, jo crec que... És a dir, jo tenia la sensació que el debat estava molt esmorteït, jo, eh? Però perquè en aquell moment era una cosa ciutadana i et toca en cap de setmana i és l'alcaldessa i a mi em tocava cobrir-la, però...
0: Però ara ja està, ara ja els, com diria la Llucia, els doblers estan sobre la taula.
4: Sí, sí, però a més el cas aquest d'Eivissa és brutal, és brutal. Jo he anat de vacances diverses vegades a Sardenya abans que hi haguessin vols. Càmping, cotxe carregat fins al retrovisor, ferri i tal. I és a dir, l'arribada a l'aeroport, primer a dalt i després al sud, és que no té res a veure a la illa.
0: Ja.
4: És a dir, jo penso, hi ha algú que ho demani revertir en alguna illa? Llocs que són petits i que la capacitat de càrrega és òbvia per tamany. I quan dius als experts, jo ja em vaig posar a escoltar experts ja, i em vaig sentir un que deia que només un 1% dels avions de l'aeroport del Prat no podrien...
0: A TV3 deien que, no, que només un 1% necessita aquesta pista més llarga.
4: I podria ser un 5% més que anirien justets, que seríem total un 6%. Hem de recordar que tenim aeroports a Reus, tenim aeroport a Girona, si m'apures a Lleida, i que d'alguna manera el resultat d'aquest aeroport que se'ns queda petit, ja sabem quin és. Vull dir, igual podríem donar una oportunitat a que passessin coses diferents.
0: Dem rot.
1: Jo recordo que fa uns anys va haver una noció d'un antropòleg, Marc Auger, que es va fer molt, molt, molt famós, lectura molt celebrada en àmbits acadèmics, que parlava dels aeroports com no llocs. I clar, trobo que és... Com han canviat les coses? Vull dir, tant de bo, no?, fossin no llocs. Vull dir, s'han convertit tot just al contrari. Vull dir, són llocs amb una materialitat massa, massa contundent, no? I també, no?, amb una opacitat també molt, molt, molt preocupant, perquè jo també creia que el debat estava...
0: Esmorteït.
1: Completament esmorteït, o almenys aquesta era la sensació... Que tenia, i fins i tot algun cop jo crec que aquí ens havíem permès al balcó fer alguna broma quan s'havia produït un episodi d'aiguats prou preocupant. Fins i tot podríem reproduir ara mateix la broma, tot veient quins són els pronòstics de les temperatures que hi hauran d'aquí uns dies amb el carbó, que això d'alguna manera sí que hi ha algun tipus de relació, vull pensar que hi ha algun tipus de relació entre la necessitat d'ampliar certes infraestructures aèries i l'impacte climàtic, no?, que
0: sí,
1: tenen
0: sí.
1: molts d'aquests projectes.
0: Això en Jordi Mira en va parlar dimarts passat.
1: I després projectes que sempre posen molt l'èmfasi en la qüestió climàtica, perquè volen ser aparentment curosos, i sempre introdueixen una paraula que a mi m'amoïna moltíssim i crec que és important reflexionar sobre ella, que és mesures compensatòries. A vegades... i crec que això és important recordar-ho, de tant en tant, hi ha coses en aquesta vida que no es poden compensar.
2: Clar.
1: Hi ha coses en aquesta vida que tu no les pots commensurabilitzar absolutament amb res. Hi ha coses, el valor de les quals és incomparable. Per tant, quan molts d'aquests informes volen posar el seu èmfasi en la naturalesa compensatòria de les seves mesures, ponte a temblar.
2: Clar, és que abans s'esmentava les Maldives. Les Maldives, que són un dels països més dependents del turisme que hi ha al món, hi ha 4 vegades turistes, o sigui, fan 4 vegades la població que hi ha, val? O sigui,
0: es multiplica per 4 per cada... 4,
2: o sigui, hi ha 4 turistes per cada, per cada resident. Però és que a Eivissa estem parlant de 20 turistes per cada resident, i a Barcelona estem parlant de 9 turistes per cada resident.
4: Bueno, però això no és mai a l'hora, eh?
2: No, no.
4: Vull dir que són sumes.
2: Sí, però és
4: no,
2: igual.
4: No, que tenim la temptació de dir-ho, però que no són...
2: No,
4: no, són
2: no doncs si no és alhora, quasi pitjor, perquè vol dir que a Eivissa, a l'estiu, quants n'hi ha per resident de turista, no? És a dir, que al final jo m'estim més que siguin 20 durant tot l'any que no pas 60 durant 3 o 4 mesos, no? Perquè al final el que fa la desestacionalització, i ho estem veient sobretot a Mallorca, a les Illes Balears i també a Barcelona, la veritat, és que al final sempre hi ha turistes durant tot l'any, no? I al final acaben amb tots els recursos i les infraestructures durant tot l'any. Aquest és el problema, no? I no només són molèsties, és com afecta directament a doncs això, a tot l'entorn. Ara estan demanant una construcció d'una nova carretera, una nova autopista. És a dir, que al final tot això que és com va en contra de lo que se suposa que hem d'aconseguir, no? De cara a l'any 2030, això d'una banda. Però és que d'altra, és aquesta contradicció quan es diu no, hi ha temes molt més urgents. És que hi ha temes molt urgents pels quals no hi ha dubtes. com és possible que hi hagi diners per fer ampliacions d'aeroports o fer noves autopistes i no, en canvi, per fer trens que fan mil milions
0: d'anys. Mira, trens, un moment, deixeu-me abans, Joan, havies d'explicar alguna cosa de trens i pararem un moment que després anem als altres temes sobre els que hem de posar el focus també.
5: Sí, estava totalment tallada la circulació de trens d'alta velocitat entre Castelló de la Plana i Tarragona. Hi ha un problema de falta de tensió. Segons Adif, expliquen que fa poca estona hi han pogut solucionar aquesta avaria. Per tant, els possibles retards de la circulació de trens entre Tarragona i València ara ja s'ha d'anar normalitzant, però fins fa res estava totalment tallada aquesta circulació. I a més, a la R4... hi ha presència d'obstacles a la via, això diu Rodalies, entre Granada i Vilafranca del Penedès, i per tant els trens de la R4 ara mateix estan aturats i van amb força retard.
0: Paciència. Dos minuts nosaltres i tornem de seguida.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
7: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
8: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
9: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus. A Forns Gil son de

0: Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
1: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
2: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
3: Un glob de vi.
4: Un glob de cervesa.
5: Un glob entre amics.
6: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 2, plantegem un tema que és molt trist, gens fàcil. Parlem d'aquests suïcidis de persones que han de perdre o perdran el seu habitatge, Joan.
1: Sí, com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. No hi ha recompte de dades oficials, però sí que a CERT Catalunya hem fet un recompte dels casos que s'han fet públics en aquests últims anys. Com a mínim, per tant, 8. El darrer cas és el de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida, ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet. Un fons no va voler mantenir-li el lloguer social que pagava. I avui, familiars i amics han fet públic el seu cas.
2: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
1: Va ser el 15 d'abril quan es va executar el desnonament i la nit abans l'Olga va acabar a urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però tot i això el jutge no va aturar llavors el procés. A més, l'Olga també estava acollint llavors una mare i un fill que havien estat desnonats. En Pau Segura és portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet.
3: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
1: I avui que s'ha fet aquesta roda de premsa per explicar el cas de l'Olga, també hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha hagut d'activar el protocol antisuïcidi. S'ha executat el desnonament de la Sílvia, havia deixat de pagar el lloguer, feia 25 anys que vivia aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36% i la propietat no ha acceptat cap pacte, se l'ha acabat desnonant, tot i que hi havia també una quarantena de persones concentrats a la porta per intentar evitar-ho, entre ells l'exalcaldessa de Colau. I també avui, però al barri del Besòs, s'havia programat el desnonament d'una família amb 5 fills, 2 d'ells menors i un d'ells també que tenia agorafòbia. També hi havia veïns donant suport a la família mentre esperaven que arribessin els Mossos i la comitiva judicial i el propietari els fa fora per no pagar el lloguer. Però aquest propietari és l'Ajuntament de Barcelona perquè aquest pis és públic. Pagaven un lloguer social de 350 euros al mes, però durant la Covid van deixar de pagar-lo perquè no tenien ingressos i en total el deute arriba a 7.000 euros. L'Ajuntament no els perdona, ara 6 anys després els vol fer fora. S'ha acceptat ajornar una setmana aquest desnonament i hem preguntat a l'Ajuntament el per què han tirat endavant amb aquest desallotjament. Diuen que la motivació real és el mal ús que fa la família d'aquest habitatge públic.
0: I un últim cas, importantíssim, aquest dijous passat, que us explicàvem el que va passar a Badalona, la Guàrdia Urbana va desnonar a 6 famílies de cop que vivien en un local comercial.
1: Sí, tenien contracte, pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els va voler pujar el lloguer d'aquest local comercial. Ells denuncien que ningú els va avisar prèviament de que se'ls faria fora.
4: Yo no he podido sacar ni una cosa, al final le estaba diciendo... Tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, que estaba en la escuela, y la otra es de 8. Y no he podido estar ni pañal de niña.
1: Avui parlem d'aquest cas, però, perquè el vídeo no es veu com desallotgen una de les mares amb el nen en braços. És un vídeo que es va publicar al compte d'Instagram de la cadena SER, que va tenir... més d'un milió de visualitzacions, ple de comentaris amb insults i frases racistes, i per això la SER finalment s'ha decidit retirar-ho. De fet, perquè ho ha demanat la pròpia família que hi apareix.

0: Oriol Soler, bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Uri, t'hem escoltat ja a primera hora amb l'Aimar Bretos com has explicat que, tot i que no és habitual, s'ha decidit retirar el vídeo.
1: Sí, a nosaltres aquest vídeo ens arriba el dimecres al vespre nit, que és quan tenim el primer indici de que pot haver-hi un desnonament amb menors a Badalona, en una situació especialment complicada. Nosaltres no publiquem immediatament la notícia, sinó que ens dediquem una mica a l'equip d'informatius a fer trucades, a contrastar, parlem amb l'Ajuntament, parlem amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i l'endemà la família ens envia, d'alguna manera, com per il·lustrar com ha anat el desnonament, aquest vídeo i un segon vídeo també d'un moment on ja era la família al carrer. I ho parlem, tenim un debat amb el Joan Serra, amb el cap d'informatius, amb en Ferran Dalmau, que feia a Barcelona, i amb el que també vam fer el tema Mitges, i decidim que, ja que la família ens ha donat permís per publicar aquest vídeo, que és molt dur, realment, no només el so que hem escoltat, no?, sinó la imatge dels dos agents de la Urbana acompanyant a la dona que sosté un nadó de només 6 mesos en braços. Sabem que és una imatge... I baixa cridant per l'escala. I és una imatge molt impactant i que glaça la sang. I vam tenir el debat una mica i vam dir, bé, potser una situació tan dura i tan complicada com aquesta, doncs està bé il·lustrar-la a vegades amb aquesta cruesa, sempre amb el permís de la família. Doncs bé, nosaltres tirem la notícia, l'expliquem en antena, fem les webs i publiquem el vídeo a les xarxes socials de Ser Catalunya i de la cadena Ser. I a l'Instagram de la cadena Ser el vídeo té de seguida 2,2 milions de visualitzacions i 18.000 comentaris. El cas és que tu entraves als comentaris i el 90% eren comentaris racistes, de l'estil... Hi ha coses que em fa vergonya reproduir,
0: ahir,
1: però menys follar i més treballar, si ets pobre com una rata, com t'atreveixes a tenir fills, ja n'hi ha prou de paguetes, aneu al vostre país a molestar... És a dir, el vídeo va despertar de tot menys l'empatia que nosaltres volíem intentar generar, que tampoc ho saps, no? L'han vist 2,2 milions de persones, hi ha 18.000 comentaris, mai no saps a les xarxes, perquè és com una mena d'abocador a qui li ha colpit o qui realment doncs, ha empatitzat amb aquesta dona i qui... doncs ha tret a passejar el seu odi. Aleshores, l'endemà a la tarda, això ja divendres, la persona que feia una mica d'enllaç entre la família i els mitjans, que és la dona que els ha tingut acollits a casa després del desnonament perquè no es quedessin al carrer, ja em diu que la mare de la família, la que surt al vídeo, està tenint molta ansietat perquè li arriba aquest vídeo per totes bandes, perquè es veu a diferents comptes d'Instagram i perquè ha entrat a llegir els comentaris on moltes vegades se li diu que és una ocupa. I ella estava, sobretot ens deien, molt indignada per això, perquè ells havien pagat el seu contracte, tenien un contracte de lloguer, 1.200 euros al mes, i ells sostenen que sempre l'havien pagat. Aleshores, jo aquí ja començo doncs, a comunicar-ho als meus superiors, de dir, ei, ens està passant això amb la família, i a més, per acabar-ho de reblar, em truca en Carles Segués, que ja sabeu que és una institució a Badalona, la persona dels moviments socials, que està darrere de tots els saraus on hi ha algun compromís amb els drets humans a la ciutat, i em diu que s'ha passat el matí amb la família i que realment la dona parlava molt del vídeo moltes vegades i que demanava sobretot que els companys de la SER que sabien que volien ajudar, que volien explicar el tema, però que retiressin el vídeo. Aleshores, bé, aquí els nostres caps, el cap d'informatius, el cap de continguts, parlant amb la Direcció Digital de Madrid i es decideix retirar aquest vídeo que no era una cosa tan fàcil. Per què no era tan fàcil? Per dues coses. Una, quan algú et dona permís per publicar una informació o un vídeo, no el pot treure de manera retroactiva. És a dir, en general, nosaltres, els periodistes, quan algú ens dona una informació i aquesta font ens autoritza a publicar-ho, no podem despublicar-ho després si això té unes conseqüències molt grans o si la persona no ha mesurat bé, no? El permís es dona una vegada. I després, bé, perquè el vídeo era dels més vistos de tot l'any a l'Instagram de la cadena SER, i hi ha una persona a l'altra banda que té unes mètriques i que aquest vídeo doncs, potser li ha salvat les estadístiques de l'any i que renuncia a aquestes estadístiques una mica per alleugerir el patiment d'aquesta persona que, doncs, finalment és el que ha passat i crec que també és un motiu d'orgull, no només de praxi periodística, sinó que jo crec que aquí ja va més enllà i parlem d'un tema d'humanitat, no? De si podem alleugerir una mica el patiment d'una dona que ja acaba de perdre la casa amb quatre criatures i una d'elles un nadó de 6 mesos, doncs, òbviament, és la nostra obligació fer-ho.
0: Sens dubte, sàvia decisió, Uri Soler. Gràcies per explicar-ho.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Anem, Rot, el filòsof de la taula. Què diu de la societat, aquests 18.000 missatges? O sigui, deia l'Uri, han passejat el seu odi, no? La paraula és deshumanització. Amb la cara descoberta, o sigui...
2: Sí, no, malauradament, el que posa de manifest aquest linxament digital, a banda de la immunitat, no?, i impunitat, no?, dels que... miren d'expressar, no?, aquests missatges d'odi, Jo crec que el que posa de manifest és, i em sembla que ho hem dit molts cops, no? És aquesta deshumanització, no? El que estem contínuament exposant, no? La nostra mirada envers la mirada de l'altre. I en relació concretament al problema del desnonament, perquè és el context concret, no? on es produeix aquest linxament digital, crec que estem en la línia de convertir la pèrdua de l'habitatge en un problema individual. I crec que tenim un problema. És a dir, si no som capaços d'entendre que allà on hi ha un desnonament hi ha un problema social, crec que no anem en la direcció adequada. I, evidentment, diríem, aquestes mostres d'odi, el que justament posen de manifest és el desconeixement d'aquesta dimensió. A mi el que m'ha colpit, entre altres coses, també és el cas de l'Hospitalet. Mm. No? El cas d'aquesta dona que es suïcida. Ja sabem que el suïcidi és una qüestió molt, molt complexa, que és difícil establir monocauses davant d'una situació que moltes vegades es presenta com un acte absolut i del qual és difícil establir segons quin tipus de connexions. Això sabem i hem de ser molt curosos, però és evident que hi ha una relació. No? És evident que hi ha. Tenim aquí un procediment administratiu que continua la seva marxa, malgrat que la dona havia expressat la seva voluntat de llevar-se la vida. L'administració té aquesta informació? La té? Vull dir, sap que aquella persona es troba en una situació de risc extrem i, malgrat tot, s'executa judicialment el procediment administratiu, no? Clar, si, evidentment ens podem queixar dels comentaris que trobem a les xarxes socials, però també ens podem preguntar quin tipus de respostes, no, es donen des de l'administració, perquè, per dir-ho d'una manera crua, i sense banalitzar aquesta qüestió, a mi de què em serveix que la Generalitat consideri la conducta suïcida com un problema de salut pública si després passa el que passa? I a mi de què em serveix disposar del 061 de manera específica per intervenir davant de situacions de risc si després, no? Com a administració no només no dono exemple, sinó que precipito la resolució final d'aquest cas en termes de suïcidi. Per tant, crec que tenim aquests dos problemes, no? Hem convertit la pèrdua de l'habitatge en un problema que l'hem privatitzat, l'hem individualitzat. Tinc la sensació de que el sistema sempre arriba tard, o almenys hi ha fissures prou greus. I després, pel cas de l'habitatge públic, també ens hauríem de preguntar quina és la naturalesa de l'habitatge públic. Si el pensem, no?, com un espai on podem trobar un lloguer molt més baix, o si per contra hauria de ser una eina de protecció. I si és una eina de protecció, quin tipus de protecció és aquesta que, independentment dels mals usos que es faci d'aquest espai, segons l'argumentari de l'Ajuntament, estableix una mesura tan desproporcionada com desnonar algú del pis quan ha expressat voluntàriament el seu desig d'amortitzar el pagament i de fer-lo efectiu.
0: Clara.
3: Uf, mira, em preocupa molt aquesta reflexió que has fet
0: del
3: tema individual, perquè jo vaig seguir molt de prop el naixement de la PAI després del sindicat de llogateres, i precisament...
0: Allà hi havia Ada Colau, que n'era la fundadora, i avui
3: sí,
0: estava allà.
3: Sí, hi havia Ada Colau i quatre companys més. I precisament ells busquen un sistema en el qual no hi hagi una atenció individual, és a dir, que no hi hagi una ventanilla que arribi allà l'afectat amb el seu pedracol, sinó que els afectats s'ajudin entre ells i s'empoderin de manera que vegin que no és un problema individual i així es converteixin en activistes, no? Un avui per tu, demà per mi. I jo ara fa temps que no vaig a cap assemblea de la PA, però continua sent així. I, però és que a més li diuen a la gent, hi ha perfils que a vegades es pensen que van allà i els hi soluciona la papeleta. No. Demà toca anar a parar, no sé, aquest desnonament, aquest i aquest. I en el cas del sindicat és igual. El sindicat, més a més, físicament el local és molt més gran perquè és aquella escola de drassanes i és un cercle molt gran. L'única cosa que es fa personalitzadament és que la gent que arriba nova i explicarà el seu cas se l'apunta en una llista per anar cantant casos. Des d'aquest punt de vista, si tu has pensat això, és molt greu, perquè ho pot haver pensat molta gent, no? És a dir, en teoria, aquesta pantalla estava passada i anem enrere. Això per una banda. I després el que és al·lucinant és la falta d'empatia dels comentaris. Jo crec que aquí no tinc res més a dir. Però sí que és veritat que, per exemple, i parlant d'això de que els suïcidis són multifactorials i tal, però en el cas de l'Olga, la seqüència de vida no és una persona que l'han desnonat i que ja està. És que a mi m'ha recordat a tants casos que he fet a partir de l'any 2008-2010, que
0: és
3: em compro
0: això.
3: Un pis, tinc problemes laborals, em quedo sense feina, moltes vegades, a més, hi ha una separació, amb la qual els ingressos cauen, no puc pagar, deixo de pagar per donar de menjar als meus fills abans que donar de menjar al banc, hi ha una dació en pagament, entrego regalant tots els diners que he posat, em fan, és a dir, el pis se'l queda al banc, a partir d'aquí hi ha un lloguer social, gràcies a lleis aconseguides per les entitats. Moltes vegades hi ha hagut desnonaments del lloguer quan s'ha acabat el contracte, i en aquest cas el remate és el nostre amic Fons d'Inversió, que ja és immisericorde i diu, perquè normalment encara hi continua havent com una persona que t'agafa el telèfon després de tota la pel·lícula de terror.
0: Pel·lícula de terror.
4: No, però és que hi ha una altra cosa. Ara m'agradaria centrar-me en les dades. Desnonaments a Catalunya el 2025, 6.814, que és el 26,6% del total d'Espanya, és el més alt del país. La majoria, evidentment, han estat lloguers, perquè, clar, la gent ja no podia pagar-se la hipoteca, aquest exemple que acabes de posar, no? I per primera vegada, des del 2013, els desnonaments a la ciutat han augmentat durant 2 anys consecutius, perquè totes aquelles mesures per frenar això, doncs les van retirar entre el 2024 i 2025, no? Això que fa que haguem naturalitzat i normalitzat absolutament el fet que hi hagi desnonaments cada dia, no? A Barcelona, a Catalunya, i després també hem normalitzat que a Barcelona, ho hem parlat qualque vegada, no? Que hi ha 2.000 persones, més de 2.000 persones que viuen al carrer. No és que no tinguin llar, sinó que viuen directament al ras, no? Clar, tot això fa que l'única manera per suportar-ho sigui a través de la deshumanització. Com s'aconsegueix aquesta deshumanització i com poden fer feina, doncs, aquests grans fons d'inversió, com sense tenir, doncs, un sentiment de culpa? A través de aquesta criminalització del vulnerable, del qüestionament de les persones que ajuden al vulnerable i de l'empoderament de l'abusador, no? És a dir, al final tu estàs davant d'un ocupa, no? Aquesta paraula, o inqueocupa, o aquestes persones que són morosos perquè no paguen, aquestes persones pobres, no? Que mereixen que els diguin aquestes frases que li deien
0: a l'Oriol, el reel que van penjar, sí.
4: Clar, llavors, hi ha una part que a mi me preocupa, a banda del tema de l'habitatge, que és com l'extrema dreta parasita aquestes publicacions que saben que venen de mitjans que tindran molta repercussió, parasiten això per escampar el seu missatge d'odi i autopromocionar-se a través d'aquestes publicacions.
0: O sigui, el mecanisme és, es penja aquest reel i hi ha...
4: Com és tema social, clar. Com és feminista, com és racialitza, com és més sobre el tema de la racialització del feminisme social, etc. És més van atacar allà. Per què? Perquè saben que tenen, que tindran, o sigui, que faran que se convertisqui en viral i així podran expandir com el seu missatge d'odi, no? I d'aquesta manera encara es deshumanitza més les persones, no? Perquè les estàs insultant i hi ha més persones que... O bots, perquè de vegades són bots els que insulten, no? Mm. I d'aquesta manera és la manera com se promocionen i com escampen aquesta... Bueno, és com es fan forts, no? I això és el que me preocupa, que antigament això no hauria tingut cabuda perquè la gent no s'hauria animat a comentar això i amb aquests termes, o s'hauria com a censurat de qualque manera, i ara és com carta lliure. I no només això, sinó que a més el que fa encara és que tu és que a més tenim tota l'estona publicitat d'alarmes d'antiocupació, com tota l'estona tenim aquest missatge de que ens hem de protegir d'aquestes persones, que són persones vulnerables, estan molt pitjor que nosaltres. Mm. I en comptes de pensar que els hem d'ajudar i que ells ens poden ajudar a nosaltres, com és el que fan les PAU o és el que fa el sindicat de llogateres, tornar a la societat, tornar al col·lectiu, el que estem fent és protegir-nos de l'altre, no? I pensar que ens pot fer mal.
0: Clar, i Clara, com a periodista, ara el vídeo aquest, no sé si és, la lliçó és... Més val no posar res, però és que també, com deia Nemrod abans, deia, també és notícia. A mi és molt difícil, és un dilema.
4: Però tu, pots parlar del tema a la ràdio sense fer el reel a les xarxes socials, sí. O no? O tu creus que posar-ho a les xarxes socials fa que després la gent busqui la informació al podcast o a la ràdio? No sé.
0: No sé.
3: A mi d'aquest vídeo m'impressionava molt l'estat en què està aquesta mare, que inclús porta el nen així, com que el mosso li va com vigilant al cap que no es doni cops contra la barana, però està completament fora de si. No ho sé, jo no em considero autoritzada per dir si s'havia de donar o no s'havia de donar.
2: Però, clar, aquí el problema és que en una societat de la informació no podem menys tenir el poder de la imatge, no? Però el problema de la imatge és que moltes vegades la seva significació no la pots controlar. I segurament un dels grans problemes, no, que plantejava aquí la Llucia és que si es pot instrumentalitzar, no, aquest vídeo fins al punt de donar-li un significat, no només descontextualitzat, sinó trair completament, no, el seu sentit...
4: I revictimitzar la víctima.
2: Exacte, exacte.
0: Un minut, qui havia de dir alguna cosa?
3: No, jo el que volia dir és que quants d'aquests desnonaments que ja està ben ara tenen a veure amb el final de la moratòria, amb l'escudo social de la pandèmia, la crisi posterior i tot això.
5: De fet, el de l'Olga va ser just post que s'aixequés aquesta moratòria.
3: Però això hi ha uns partits que van votar en contra de mantenir-la.
0: T'he tallat, Nemrod. Què anaves a dir, l'última frase?
2: Bueno, no, és igual. Era senzillament entendre que el que hi ha també darrere de tot aquest imaginari, no, que d'alguna manera està plantejant la Llucia, perquè al final, perquè aquestes coses es viralitzin, ha d'haver algun element, no, que precipiti, no, aquesta viralització. Vull dir, les coses no es viralitzen soles. Però segurament té molt a veure, no, amb la política de la por, i que la por en relació a l'altre té un element molt més mobilitzador que no pas el desig de construir amb l'altre, no, un altre món. No?
0: Malauradament en parlarem molt més de desnonaments. Ha tornat sobre la taula i avui amb més força que mai. Clara Blanchard, Lucía Ramis, Nemrod Carrasco, una abraçada, moltes gràcies.
4: Fins
0: dilluns que ve.
2: Tres
0: anuncis i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts i després Anna Palet a la graderia. No us desconnecteu.
6: Al balcó.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
8: Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
10: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
12: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
11: Hazte mutuera.
12: Condiciones en Mutua.es.
13: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
14: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
15: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
16: y hasta de escuchar la radio.
15: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
17: Y estos días proliferan los
18: buenos días, soy Carlos Francino.
15: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
19: Colabora Renfe.
20: La SER. El sonido de la vida.
21: És dilluns 21 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
22: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
23: Oh.
21: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut els últims 20 anys. Es deia Olga i tenia dues filles, una d'elles menor d'edat. A més, tenia el certificat de vulnerabilitat. La nit abans que arribés la comitiva judicial a mitjans d'abril, l'Olga ja va intentar treure's la vida, però malgrat això el jutge va tirar endavant amb el procés d'expulsió. Més detalls sobre tot aquest cas amb en Pol Valero.
1: L'Olga es va suïcidar fa dues setmanes després d'anys de lluitar per conservar el seu pis del barri de Santa Eulàlia. Durant la crisi va perdre la feina, es va separar, es va quedar sola amb dues filles a càrrec i no va poder pagar la hipoteca. El Banc Sabadell es va quedar l'immoble i ella va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
5: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
1: És la Marta, amiga i veïna de l'Olga.
21: Gràcies, Pol. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades, no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però a Ser Catalunya hem fet un recompte dels darrers casos que s'han fet públics. Com a mínim, en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 més a banda del cas de l'Olga. Martí Oliver.
16: L'últim precedent és de l'any passat, quan un home de 73 anys es va suïcidar al Raval hores després de ser desnonat. I hi ha que dos casos més el 2024. El primer és el de dues germanes que es van llançar d'un balcó al barri de Navas, a Barcelona, hores abans del seu desnonament. I també el d'un home de 70 anys que es va suïcidar a Sabadell poc després de ser expulsat del pis on vivia amb la seva dona, que tenia problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, un home de 83 anys va ser trobat mort abans de ser desnonat. I a Barcelona, el 2022 i el 2021, dos homes més es van suïcidar en el context de processos de desnonament.
21: Gràcies, Martí. Canviem de tema. El govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen a poc els centres d'altres confessions. La segona amb més presència i amb molta diferència és l'Església Evangèlica, seguida a més distància de l'Islam o dels Testimonis de Jehovà. Més coses. L'Audiència Nacional investigarà per tortures els militars d'Israel que van abordar la flotilla que viatjava rum a Gaza amb activistes catalans per portar-hi ajuda humanitària. Així ho ha decidit un jutge que ha acceptat un recurs del Partit Comunista i d'Izquierda Unida, impulsors de la querella que fins ara s'investigava com un possible delicte de detenció il·legal. És una de les causes que hi ha obertes per la intercepció de la missió en la que, recordem, hi viatjaven, entre d'altres, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En plana política, marxem ara a Madrid, al Congrés, perquè aquesta tarda s'hi ha celebrat, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, un homenatge pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals. La crònica d'aquest acte, d'aquest esdeveniment, és del company Josué Coello.
23: Figura imprescindible para entender la lucha por los derechos humanos durante el siglo XX, Pau Casals fue un firme opositor de las dictaduras, tal y como recordaron Ana Belén e Iñaki Gabilondo.
24: Fue invitado como músico de referencia internacional y defensor de la paz.
25: Protestó contra los populismos antidemocráticos y defendió...
23: En un abarrotado hemiciclo donde también escuchamos el histórico discurso de Casals ante Naciones Unidas en 1958.
26: Los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza que agravan cada día más.
23: Y donde, como no, no podía faltar su música. Para poner el broche final con su mítico Cants de Jusels en un acto con representación de PSOE, PP, Sumar, Esquerra o Bildu, así como el president de la Generalitat, Salvador Illa.
21: Junts, en canvi, no hi ha assistit perquè l'acte s'ha fet en castellà.
27: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, n'ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
21: Josep Rius, portaveu de Junts. Encara en plana política, sàpiguen que la família d'Ernest i Pasqual Maragall lamenten que Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, no s'hagi disculpat personalment sobre l'afer dels cartells que perjudicaven els malalts d'Alzheimer. Són paraules de Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall a BTV.
28: Bueno, agraeixo que s'hagi fet una investigació i assenyalin els culpables, però jo el que hagués volgut és que realment, des de la direcció d'Esquerra, s'hagués demanat una disculpa més clara, més sensible.
21: Són declaracions que arriben després que aquest cap de setmana els republicans tanquessin la investigació interna del cas culpant els responsables de comunicació de la direcció antiga, de l'antiga direcció republicana, Sergi Sabrià i Marc Colomer.
22: El dia en 5 minuts.
29: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó. Amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 21 de setembre. Un dia històric per Badalona i per la penya.
1: Porque sí, porque el Juventud de Badalona ha tumbado al Fútbol Club Barcelona.
2: Con 17 años gané aquí en el Juventud y pensaba, bueno, es lo normal, ¿no? Y después ves todo lo que cuesta, ¿no? Y sobre todo, pues, ganar aquí en casa también es algo muy emocionante.
0: I després d'un cap de setmana d'ensomni per la penya, guanyant la Supercopa d'Espanya, avui dilluns tocava celebrar-ho a l'Ajuntament, a Badalona, amb la plaça plena. Ens demana pas la Sier Chaves, seguint-ho tot. Què tal, la Sier? Com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Doncs com ha estat l'ambient?
3: Festa grossa a Badalona per celebrar aquest primer títol del club en 18 anys. La plantilla ha estat rebuda primer a la sala de plens de l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i allà Ricky Rubio ha volgut recordar quan el 2004 un aliup de Guzmán i Rudi i com allà va créixer en ell un sentiment per la penya. I ha dit que espera que en aquesta la Supercopa tingui el mateix efecte en els nens de Badalona.
4: 5 minuts abans m'han dit que tinc que parlar, no m'he pogut preparar com el pregó i a sobre em toca l'últim, que ja s'ha dit tot. Però bueno, ho intentaré. Amb una anècdota que he pensat quan deies que l'Antonio Martín et deia que molts nens i nenes recordarien aquesta nit. Nosaltres, bueno, jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant un aliup al Rudi. I d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita. Tenim els joves també aquí celebrant amb nosaltres perquè es puguin empapar una mica de tot això.
0: M'encanta la naturalitat de Ricky explicant que no sabia que havia de sortir a parlar. Aquí amb un to molt més institucional, aquest era un discurs dins la sala de plens de l'Ajuntament, però després al balcó, a Sier, la cosa s'ha anat una mica més de mà, no?
3: Doncs sí, allà han parlat, entre altres, un Antetomig que s'ha emocionat molt perquè quan la gent ha començat a corejar el seu nom, ell no s'ho esperava i ha dit que no s'esperava i s'ha emocionat molt, s'ha quedat sense paraules. També ha parlat el badaloní Isaac Nogués i, sobretot, l'altre gran protagonista que després de sentir com corejaven el seu nom al ritme de Migrant Noche, esclar, Nicola Provítola, que ha tornat a Badalona 7 anys després, ho ha fet com a campió, com a MVP de la Supercopa, després d'anotar 31 punts, i que avui, veient com l'ha rebut el club i l'afició, deia que no semblava que haguessin passat 7 anys des de que havia marxat.
5: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
0: Amb aquests aplaudiments es donava la gent de Badalona el seu nou heroi, Nicola Provítola. També has pogut, no, palpar una mica quin era el sentiment a Sier entre tots els aficionats verdinegres.
3: Doncs sí, molta emoció, sobretot, de gent que feia 18 anys que esperava un moment així. La plaça de la Vila s'ha omplert de samarretes, de bufandes, de seguidors de totes les generacions. Hem parlat des de nens petits que no havien nascut encara quan la penya va guanyar l'últim títol, fins a gent que sí que l'havia pogut viure, i així ho explicaven alguns d'ells.
6: Badalona es mereixia un títol així i molt contents.
7: I ja tocava, hem passat molts anys dolents i ja tocava poder gaudir d'un títol de la penya, la veritat.
8: Jo venia a l'expectativa a veure què passava i veure's guanyar, la veritat que m'alegra molt.
9: Penya per nosaltres és vida.
10: És un acte històric per al club i per tota Badalona.
3: Així que la tercera Supercopa de la història, Anna, de la penya, la primera en 40 anys, celebrada avui, a lo grande, amb festa grossa, amb tota la ciutat de Badalona.
0: Déu-n'hi-do, quina festa a Badalona, i els dies que encara queden, quina gran manera de començar una temporada. Sier, moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada, Anna.
0: I com no podia ser també d'una altra manera, hem demanat al nostre badaloní de confiança, la persona que més sap de bàsquet, el Xavi Saissó, que ens analitzi què li ha semblat aquesta victòria de la penya. Bona tarda, Xavi.
11: Bona tarda. A Badalona, veure Ricky Rubio i Nicola Provítola fa que l'entrada sigui barata. 18 anys després, la penya aixeca un títol. Era la seva gran oportunitat. Jugava a casa i no l'ha desaprofitat. La màgia d'un Riqui totalment recuperat per al bàsquet i l'encert d'un La Provítola hipermotivat fan que Badalona torni a vibrar. Ahir a l'Olímpic va ser el de les grans ocasions amb una afició entregada. Amb tres equips en construcció, Barça, València i Baskonia, la penya va ser més regular i, tot i la baixa d'Antetòmic, va ser el just guanyador. 18 anys són molts, però la penya ha tornat. La decepció de la Champions de l'any passat queda enrere, amb aquest títol que dona tranquil·litat. La Riquivítola està de moda.
0: M'encanta, gràcies, Xavi, aquest terme, la Riquivítola. M'ha agradat molt, molt, molt, molt, que ho gaudeixin tots els badalonins. Espera una gran temporada per la penya. Ara, però, hem d'anar cap a Madrid.
12: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.
0: I és que la ressaca de la victòria de l'Atlético de Madrid al Metropolitano davant el Real Madrid de Mourinho encara dura. De fet, vaja, les haureu escoltat segur, però aquestes van ser les paraules de Mourinho en sala de premsa, gens content amb l'arbitratge.
13: Porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque llevan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño.
0: I em sorprèn perquè de la contundència de Mourinho passem a un discurs molt més calmat, molt més escèptic de l'estrella del Madrid, d'una de les seves estrelles, Kylian Mbappé, en una nova entrevista al diari AS. Això és el que diu el francès sobre l'arbitratge.
14: Yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí, porque yo nunca he sido jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
0: Un entrenador que s'hi fica de ple, l'estrella al davanter que prefereix no valorar-ho, i en aquesta festa només hi faltava l'Atlético de Madrid, que ja sabeu que li agrada molt fer brometes a xarxes socials, i a mitja tarda penjava aquest vídeo. És el so d'una impressora. D'allà surt un paper amb la imatge de Mourinho ensenyant les fotografies de les dues jugades polèmiques on reclamava l'entrenador del Madrid targeta vermella, i a sota es llegeix "Stop acoso arbitral ja". Aquesta és la resposta irònica a xarxes socials de l'Atlético de Madrid. Però avui ha estat un dia important, perquè pel matí hi ha hagut reunió del Comitè Tècnic d'Àrbitres, del CTA, com sempre després de les jornades de Lliga, i en té detalls importants l'Héctor González. Héctor, què tal? Muy buenas.
15: Bona tarda, Anna. Què tal? Com estàs?
0: Quines conclusions s'han tret, Héctor, d'aquesta reunió, sobretot tenint en compte la gran polèmica arbitral després del derbi?
15: S'han analitzat moltíssimes de les jugades de la jornada, però bueno, con especial ahínco en las del derbi madrileño, como no podía ser de otra manera. Y mañana veremos dos de ellas en tiempo de revisión, la de la entrada del Cuti Romero sobre Bellingham y la de Kang In-Lee sobre Federico Valverde. En la de Kang In-Lee sobre Valverde, por lo que sabemos, el CTA tiene menos dudas. Error de Ortiz Arias, debería haber sido tarjeta roja. Veremos qué papel se le otorga al árbitro VAR, a Trujillo Suárez, porque es verdad que la jugada va muy rápido, se tarda muy poco en poner el balón en juego después de la entrada, pero sí que el CTA va a considerar que Kang In-Lee debía haber sido expulsado. Y veremos qué ocurre en la del Cuti Romero y Bellingham. Recordemos que el VAR llamó a Ortiz Arias por un error de confusión de identidad, no para que viera la tarjeta roja, pero que Ortiz Arias, cuando se puso delante de la pantalla, podría haber dicho que eso era tarjeta roja. Veremos qué papel de culpa le otorga el colegiado a cada uno en esa jugada de Romero sobre Bellingham. Yo creo que, por lo que sabemos, van a decir que Ortiz Arias también se pudo equivocar, pero estaremos a la espera de lo que ocurra mañana en ese tiempo de revisión para también salir de dudas sobre esa jugada.
0: Per tant, es donarà el veredicte a tiempo de revisión d'aquestes dues jugades. I la meva pregunta, Héctor, és què passarà amb Ortiz Arias? No sé si el CTA ha pres alguna decisió de si apartar-lo durant un temps, això que en diem neverazo. Què n'has pogut saber d'aquesta qüestió?
15: Bueno, lo normal en estas situaciones es que, llámalo neverazo o algunos partidos de descanso, puede que se le dé a Ortiz Arias.
0: Apartarle del foco también, es un sinónimo.
15: También. Sí, es verdad que, por ejemplo, Ortiz Arias el año pasado, en la clasificación arbitral que hace el CTA, que luego sirve para que los peores árbitros de la temporada desciendan a segunda división y los mejores de segunda asciendan a primera, Ortiz Arias estaba en los puestos altos, bien altos de la clasificación, fue uno de los mejores colegiados para el Comité Técnico de Árbitros la pasada temporada, estuvo ya cerca de pitar el derbi del año pasado, de la segunda vuelta, entre el Atlético y el Real Madrid, con lo cual era una persona en la que tenían mucha confianza puesta, por ser un árbitro con personalidad, que suele dudar poco en sus decisiones, pero bueno, Ortiz Arias se equivocó ayer, el CTA lo sabe y tomará las medidas oportunas, aunque no van a perder la confianza en él, porque ya digo, le consideran uno de los mejores colegiados de su plantilla.
0: Las quejas de Mourinho en sala de prensa, no hubo dudas con ellas, fue muy contundente el técnico del Madrid, pero por lo que habéis ido contando, el CTA ni la Federación se plantean ningún tipo de sanción hacia el técnico blanco, ¿no?
15: No, al menos de primeras no está planeado que haya ningún tipo de denuncia sobre esas palabras de José Mourinho al finalizar el encuentro. Mañana hay una reunión en el CTA con entrenadores, y no es el primer año que se hace, ya se produjo la temporada pasada, en el mes de marzo, si mal no recuerdo, y es verdad que no va a ir Mourinho a ella, pero el CTA quiere también explicar a todos los entrenadores, bueno, todas las jugadas polémicas que ha habido los últimos días, algunos cambios en los criterios que han entrado en esta temporada. Yo creo que el CTA sabe que la temporada es larga, que puede haber más líos, es normal, dentro de las polémicas del mundo del fútbol habituales, y en este caso yo creo que va a enterrar el hacha de guerra y no va a responder, al menos de forma oficial, a José Mourinho.
0: Y una última, Héctor, y te dejo, que está siendo un día intenso para ti. Conoces bien el CTA, no sé si después del derbi crees que la entidad queda un poco tocada, ¿no? Si con este tiempo de revisión ya quedará más enterrado el asunto, ¿cómo lo ves tú?
15: Lo importante, yo creo, aquí es dar explicaciones siempre. Veremos si, aparte de tiempo de revisión, mañana en ese acto con entrenadores, también está la prensa convocada, algún miembro del CTA, el propio Fran Soto, el presidente, decide tomar la palabra y dar algún tipo de explicaciones también, porque yo creo que eso es lo que necesita la gente. Yo creo que el CTA se puede equivocar, un árbitro se puede equivocar, pero lo importante es ser transparente y dar un paso adelante, asumir la culpa si consideras que te has equivocado y explicarlo. Creo que en tiempo de revisiones eso lo vamos a ver, veremos si de forma pública mañana en ese acto con los técnicos de primera y de segunda también ocurre, pero también creo que hay que explicar algunas cosas, pues por ejemplo hoy mucha gente señala que pues igual el CTA decidió poner a Ortiz Arias más porque fuera madrileño que por sus méritos en el Comité Técnico de Árbitros. Bueno, pues al final el CTA, por supuesto, considera que la meritocracia fue lo primero y que es verdad que Ortiz Arias es madrileño y aprovechas para darle el derbi madrileño a un árbitro de la comunidad, pero que el motivo principal es la meritocracia. Bueno, pues esas explicaciones creo que también deben ser públicas para que la gente no se lleve a engaños o a confusiones.
0: Pues Héctor González, muchísimas gracias por avanzarnos esta información tan relevante a la antena de la SER y estaremos pendientes del asunto.
15: Muy bien, gracias Ana, hasta otra.
16: La gradería del balcó amb Anna Palet.
0: Vuit i 44 del vespre, repassat el que va donar de si el derbi madrileny. Hem de també centrar-nos en el Barça, perquè comença una aturada de seleccions on Hansi Flick es queda pràcticament sense futbolistes. No sé, Nil Solà, com planteja el Barça aquestes setmanes. Què tal? Bona tarda.
17: Què tal, Palet? Com estàs? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que avui ja no s'ha entrenat, comencen aquestes dues o tres setmanes atípiques pel Barça, poc acostumats a aquesta aturada de pràcticament 20 dies sense partit de competició de clubs, amb la novetat de que Andreas Christensen, ja vam saber ahir que té una lesió muscular que el deixarà fora de circulació entre 4 i 6 setmanes. Per tant, tres d'aquestes no el jugarà el Barça. Per tant, la previsió és que pugui reincorporar-se segurament a l'última setmana d'octubre o la primera de novembre, si les coses van bé. Un Christensen que ha patit bastantes lesions musculars i per això des del club transmetren que s'anirà amb calma i que s'intentarà recuperar el millor possible. Hansi Flick ha donat festa a la plantilla avui. L'equip s'entrarà de dimarts a divendres i després, des d'aquest dissabte fins al dilluns 5 d'octubre, l'equip tindrà festa, l'equip, o més aviat el que queda d'aquest Barça, perquè són 16 futbolistes els internacionals que té el Barça, per tant, pràcticament un 70% de la plantilla que estarà fora, i dels que no marxen, Christensen o De Jong, lesionats, que si no, evidentment, també estarien amb les seves seleccions. Entre tots aquests destaca el paper o el viatge que haurà de fer Rafinha, que és el que més quilòmetres haurà de fer, un total de 35.000. Per tant, un Rafinha que ja l'any passat es va lesionar en Brasil, s'haurà d'anar amb compte. Flick va dir que el Barça al 100% es veuria després de l'aturada. Esperem que respecti les lesions als futbolistes internacionals. Evidentment, la selecció més representada, l'espanyola, amb fins a 7 blaugranes, i amb Marc Bernal i Xavi Espart a la sub-21.
0: Gràcies, Nil. Una abraçada.
17: Perfecte, una abraçada.
0: Altres notícies rellevants del dia, ho ha explicat l'Helena de Diego aquest migdia. El que t'hi jugues és que l'Espanyol confia en Manolo González, tot i el mal inici de Lliga, i no es planteja Monchi substituir-lo de moment per un altre entrenador. Ara passa un minut de 9:45 del vespre i ens hem d'anar a saludar els nostres narradors.
16: La tertúlia del Baqui i del Berni.
18: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
0: I com cada dilluns, obrim la cabina dels narradors, tot i que avui em trobo un paper a la porta de la cabina que posa tancat per vacances. No sé què vol dir això, Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bona
19: jo
0: tarda.
19: Jo estic aquí, bona tarda. Sí,
0: sí, sí. I Albert Bermúdez, Bermú, què vol dir un paper tancat per vacances?
20: No, jo veure,
0: no
20: feu vacances.
0: No feu vacances aquestes tres setmanes?
19: Jo en faré alguns dies, sí, perquè encara em mandeuen uns quants. Però és cert que no sé si podem dir-li vacances, no, però clar, després de cantar tants gols, tant el Bermú com jo agrairem que durant uns dies puguem cuidar la veu, per agafar forces pel que vindrà.
20: Perquè, mare de Déu, mare de Déu, és que... Oh, és que sap greu. D'una banda, va bé tenir uns dies de descans, però de l'altra sap greu, perquè és que anàvem tan escopetejats que ara l'únic que pateixo és quants en cauen al parón de seleccions.
19: No, és que portem amb el Barça 8 partits, no? Són 7 de Lliga i el de Champions.
20: Sí, sí.
19: Patirem més en aquestes 3 setmanes sense Barça
0: futbol que amb futbol.
19: Que amb el que hem dit, que gens, en els partits que l'hem vist al Barça, perquè estic amb el Bermú. Ara ve aquella angoixa de, no poder veure el Barça, i no veure el Barça aquest és com un càstig, perquè és allò que tu estàs passant bé i et diuen, doncs ara 3 setmanes sense això. I dos...
0: No pots sortir a jugar en aquestes 3 setmanes.
19: I dos pendents de que Rafinha s'ha anat a Austràlia, que si els de La Fuente, que... Escolti'm...
20: Mira, l'únic que estic tranquil és per Joan García ara mateix, sí. Que és el que va...
19: S'ha quedat a casa.
20: S'ha quedat a casa. I és l'únic pel qual estic tranquil. Per la resta ja estem patint tots.
19: També et dic que veient com va la Lliga...
20: Sí, però és igual.
19: Molt malament han d'anar les coses perquè el Barça no
20: va... Pateixo fins i tot per Xavi Espart, saps què vull dir?
19: Sí, perquè va amb la sub-21. Però insisteixo, és que veient el derbi... La conclusió que trec del derbi d'ahir és que no veig la manera de que ni Madrid ni Atlético et puguin competir aquesta Lliga.
0: T'anava a dir, és que la superioritat del Barça i sobretot com la seguretat que transmet abans dels partits, jo feia tants anys que no la vivia, de saber que el Barça va als partits sabent-se superior.
20: Ahir vas al Pizjuán i nit d'espantines, eh? És que nit d'espantines, sí, val, un ensortet al principi del partit, tal, però, en el fons, al minut 7 ja has fotut una pilota al pal, perquè Odissea has fotut una parada espectacular, perquè la toca, i és que al minut 7 ja dius, és que... A veure com acabem guanyant aquest partit. I és que et marquen el gol i penses, bueno, passa res, ja arribarà. 5 minuts després ja anaves empatat, 10 minuts després, em sembla, ja anaves guanyant. És que...
19: Jo reconec que la primera part del Pizjuán vaig despentinar-me potser, i això que tinc menys cabella, però una miqueta més que del que diu el Bermúdez. És clar que el Sevilla sí que ens va apretar molt bé, però és veritat que si una conclusió de les que treus també és que els partits en els rivals se'ls hi fan eterns. És a dir, que el Barça físicament va com un avió.
20: És que el minut 89 encara estàs...
19: I la reflexió de Luis García Plaza, el tècnic del Sevilla a la cara, diu, és que hem fet la millor primera part del que portem de Lliga en clau Sevilla i només ens ha servit per empatar-los. I després, clar, nosaltres no podem aguantar físicament i aquests et passen com autèntics avions que estan a un nivell estratosfèric i molt superiors. Aleshores, l'endemà veu jugar el Madrid i l'Atlético.
0: Ai, carai.
19: L'Atlético amb les seves armes, tot el que vulguis. El Madrid futbolísticament és un drama i per això hem de pujar el volum de les crítiques arbitrals. Sí, clar que ja la Lliga és molt llarga i poden passar coses i se't poden lesionar jugadors i tu segurament tindràs una davallada i no podràs aguantar aquest nivell futbolístic i físic. Però és que has de baixar molt tu i pujar molt els altres perquè amb una competició de 38 partits no la puguis acabar guanyant.
0: I no oblidem la inversió milionària del Madrid aquest estiu. És a dir, evidentment el Barça ha pogut fitxar també, no s'escapa ningú, però el fet que el Madrid estigui amb tants dubtes arribant a aquesta aturada de seleccions amb la despesa que s'ha fet aquest estiu, crec que no se'n parla prou.
20: No, la veritat és bestial, eh? De fet, estem parlant de 130 milions per Diomandé.
0: Que el pobre està allà esperant a veure...
20: De fet, és un jugador ara mateix de rotació. Sí, és que ara mateix és jugador de rotació i s'hi han gastat 130 milions. Clar, és que nosaltres el tema és que 130 milions és el que hem gastat una mica en la suma.
0: Dels últims 5 anys? No, però tampoc tant, però...
20: No, però en la suma, perquè al final s'han sigut els 80 de Gordon, Adeyemi, Gabriel Jesús 10... Però, ostres, de dir... Carai, que bé que hem invertit aquest any, perquè a més ha sigut com per pujar realment dues marxes més. Perquè abans, els últims 2 anys, jo crec que ens miràvem amb el PSG, que és el rival una mica a batre, o l'equip en qui t'has d'emmirallar, diguéssim, si vols guanyar la Champions... I deies, ostres, a veure, aviam, si nosaltres tenim un bon dia i ells no, tal, els hi podríem competir... Ara la sensació és de dir, bueno, qui ha de tenir un mal dia són nosaltres per perdre contra el PSG.
19: És que al final el Barça ha encertat en el que ha fitxat i ha acabat encertant en el que no ha fitxat. Per ara, això és molt llarg. Però clar, tu has fitxat Rodri, excepcional, Adeyemi t'està portant, Gordon li falta el gol, algun dia el marcarà, suposo, però està portant...
0: Fins i tot Gabriel Jesús s'està sumant a la causa...
19: I no has fitxat a Julián, que era, personalment jo pensava que era una cosa que et comprometria molt de cara a gol, i gràcies a això has descobert Rafinha, que ara mateix és el millor davanter d'Europa.
20: Sí, sí, sí.
19: Aleshores, clar, has tingut l'encert d'encertar, val i la redundància, en el que has fitxat, i la sort de no haver fitxat allò que era el teu objectiu prioritari.
20: No, és que fins i tot...
19: Igual d'aquí uns mesos trobem a faltar un Julián de la vida, però és que ara mateix...
20: Però fins i tot no has fitxat a Bernardo Silva.
19: Correcte.
20: I precisament trobar-lo faltant en aquella posició, no estàs trobant a faltar ningú perquè Fermín està imparable i si no ja és Dani Olmo que tres quarts del mateix, no has fitxat a Cucurella i has descobert a Xavi Espart. O sigui, és que surten de sota les pedres.
0: Aquest Madrid de Mourinho amb el tècnic portuguès ja entrant de ple al fang, us agrada, us fa mandra, us fa patir, us genera indiferència?
19: Mourinho a mi em fa riure. És una barreja de que em fa riure i em fa pena. Però així com fa anys, quan la primera etapa Mourinho...
20: Imposava.
19: Em generava... O sigui, em provocava... Em enfadava,
20: em
19: carrejava, em provocava ira. Ara, pobret, la cariciria. Li faria, va, hi hauria uns copets aquí a l'esquena i li diria, va, Jose, som-hi.
20: Sí,
19: va,
20: perquè la sensació
19: ja
20: és
19: està,
20: que
19: ja
20: aquest,
19: passarà,
20: any,
19: ja passarà.
20: Aquest any no se'l creuen ni allà.
19: Clar, és que no se'l creuen ni allà.
20: No se'l creuen ni allà.
19: I això que va amb la bandera que ha enarborat el Madrid amb sense àrbitres, Negreira... Però és que...
0: Sí, sí, que el missatge per la parròquia està claríssim, però...
19: Si tu aquest missatge l'acompanyessis de certa autocrítica veient la púrria de partit que vas fer ahir o la nul·la evolució que hi ha hagut en les alineacions i en el futbol del Madrid respecte a temporades anteriors, doncs mira...
20: El Chelsea va ser també dues temporades en una segona etapa. Òbviament, encara era més jove i jo crec que encara se'l creien una mica, però ja li va passar una mica el mateix, que va començar semblant que era el salvador perquè d'allà el Chelsea en guardava molt bones sensacions, però ràpidament se li va desmuntar el castell, perquè jo crec que fot tanta pressió i enterboleix tant tot que una segona etapa és com, hosti, no, sisplau, un altre cop no. I una cosa és l'anunci de fitxar Mourinho, que dius, ostres, a veure què vindrà. Però quan torna a ser exactament el mateix discurs que fa 15 anys, dius, és que no s'aguanta per enlloc.
19: Però ens estem equivocant. No parlem de futbol quan parlem del Madrid. Que s'enredin amb els temes arbitrals, que no trobin solucions als problemes
20: tan evidents
19: que tenen. Que segueixin amb negreires i que segueixin amb
20: És que aquest és el tema, que jo crec que durant les teves...
19: Amb les persecucions...
20: Durant les tres pròximes setmanes es parlarà més de futbol. Per mi el gran problema és, a Madrid, les pròximes tres setmanes que tens temps de pensar, es parlarà més de futbol o es parlarà més d'arbitratges?
19: Si ells volen millorar, parlaran de futbol.
0: I a la Llotja?
19: Ara seria una grandíssima notícia que el madridisme, com sembla que està fent almenys del discurs oficial, posés els ulls en els arbitratges, perquè no milloraran. Però és que porten ja anys així.
0: I a la Llotja algun cop es mirarà cap a la gestió de Florentino, que de moment va provant...
19: Jo crec que
0: sí, comença
19: a mirar, perquè al final Florentino és el que dissenya, és el que autoritza o no autoritza fitxatges. I és Florentino el que decideix que aquest estiu el que havia de fer era una oferta fantasma de 150 milions per torpedinar l'operació Julián o per embolicar una miqueta més.
20: Això és molt fort.
0: Ens oblidem
20: de coses.
19: Han passat moltes coses aquest estiu. És Florentino el que fitxa Konaté, que ara sembla que és bastant dramàtic. És Florentino el que decideix que ha de fitxar Cucurella quan un any abans havia fitxat a Carreras pel mateix preu. És Florentino el que diu, escolti, tinc 140 quilos, els vull posar en Diomandé i no vull fitxar un migcampista que m'arregli els problemes. Doncs suposo que tard o d'hora o tard acabaran mirant cap a la Llotja.
0: Encara queda, però la tornada serà xula, ve Galatasaray, Betis, PSG i Clàssic, per tant, és un mes d'octubre que més ens val descansar una miqueta aquests dies per agafar forces.
19: Recordem la frase de Hansi Flick. Si us està agradant el Barça que heu vist fins ara, recordeu que Flick va dir: no estarem al 100% fins després de l'aturada.
0: Doncs vinga.
20: Doncs jo crec que demà hauríem d'obrir el Que t'hi jugues posant una espalmeta per cada jugador a Montserrat. Hauríem d'obrir amb un quàntum des de Montserrat.
19: Doncs vinga, ves cap allà. Que demà presento jo el Que t'hi jugues.
20: 25 espelmes.
19: Demà presento el Que t'hi jugues. Doncs
0: mira, ja està la gent escoltant una reunió de redacció.
19: Si no cal anar a Montserrat, però pots anar a alguna església.
0: A la catedral de Barcelona.
20: Doncs anem a la catedral de Barcelona. Demà obrim el Que t'hi jugues des de la catedral de Barcelona amb comprant 25 espelmes, que és que me'n sobren a casa, de la Virgen de no sé què, no sé quantos. Saps des de quan les tinc? Des de la pagada general.
19: Tinc
20: una pila d'espelmes, tinc casa meva que sembla...
0: Doncs els oients de la graderia del balcó ja saben com començarà demà el Que t'hi jugues. Acabarem de tancar quin espai religiós és en el qual van
20: anar. Demà farem de la porta i anirem a posar 25 espelmes.
19: Meravellós.
20: I farem un directe des de la catedral de Barcelona, engegant una espalmeta, fins i tot pel Chesney.
19: Això es queda a casa.
0: El Chesney, però, serà perquè no jugui. És a dir, ell resant...
19: El Chesney vindrà ell a encendre-la.
0: Resant de no em torneu a fer un ensurt com el de l'altre dia, no em feu vestir de curt, que jo estic molt bé fent de monitor d'esplai a la banqueta. Doncs, Flaqui Bermúdez, moltíssimes gràcies i moltes ganes ja d'escoltar demà aquest inici d'aquest i jugues que ens acabeu de revelar.
19: M'encanta que convertir aquesta secció en guions pel programa.
20: En guions pel programa.
0: Està fantàstic. S'ha d'aprofitar el temps.
19: Aguanta, Jose. Són els àrbitres. Aguanti.
0: I fins aquí la graderia d'avui dilluns. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 9:15 del vespre. A les 12 ja ho sabeu, Què t'hi jugues? Ara us deixem a Hora 25 amb el José Luis Sastre, l'actualitat esportiva. A 12:15 amb el Larguero, amb entrevista a Luis de la Fuente. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu.
16: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I sopem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem i no deixem de fer.
25: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
29: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
30: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
31: Las 11:31 minutos de la mañana. Estamos...
32: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
33: y hasta de escuchar la radio.
32: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
34: Estos días proliferan los
35: buenos días, soy Carlos Tranquilo.
32: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
36: Colabora Renfe.
37: La SER. El sonido de la vida.
38: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
39: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
38: ¡Qué buen servicio!
39: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
40: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
0: formatius?
2: Ferran Adrià.
0: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
0: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
0: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Andreu tots mal.
4: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
8: Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
7: Lunes empieza la semana con la decisión definitiva del juez Juan Carlos Peinado, que envía al banquillo a la mujer del presidente del gobierno por dos delitos. La acusa de tráfico de influencias y malversación. Dice el juez Peinado que Begoña Gómez utilizó la posición de su marido, de Pedro Sánchez, para obtener beneficios en sus negocios, cambiar radicalmente su carrera y lograr, dice él, una cátedra para la que apenas le pusieron requisitos Sergio Soto.
9: Dice que también utilizó a su asistente Cristina Álvarez, imputada como ella en la causa, para sus propios negocios privados y que se apropió del programa desarrollado dentro de la cátedra. Peinado la envía a juicio con jurado por dos delitos a 6 días de jubilarse y después de haber intentado procesarla en julio por dos delitos más que descartó la audiencia provincial. El gobierno habla de una causa política, persecución y acoso, dicen, contra Begoña Gómez. La ministra de Ciencia, Diana Morán.
10: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio